0: Sopa de Cabra, que comença aquest cap de setmana la gira dels seus 40 anys de carrera amb un concert que serà avui i dissabte.
1: I serà a la sala Razzmatazz, amb totes les entrades ja exaurides, o sigui que si voleu comprar-ne, ho teniu negre.
0: Exacte, ho tenim malament per comprar entrades per aquest 40 aniversari. Saludem així a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Hola,
0: bon dia.
2: Què tal? Ric, perquè fa la sensació que han fet 40 anys fa moltes vegades,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, jo crec que entre que vam explicar el documental, que vam explicar que farien una gira, ara que comença la gira, doncs sí.
2: Oh, escolta'm, felicitats.
0: Però i tant, clar, i tant, sí. Mai és massa tard per tornar a escoltar
2: exacte,
0: el Sopa de Cabra.
2: Exacte. Avui el que explicarem són els detalls d'aquest acord de pressupostos que estan a punt de caramel, que estan a punt de tancar Salvador Illa i Oriol Junqueras. Explicarem la seqüència de com ha d'anar tot i conversarem també amb l'home de la Conselleria d'Educació que ha estat reunint-se amb els professors, amb els sindicats, per intentar convèncer-los que vagin la revolta. De moment no se n'ha sortit gaire, però li preguntarem quin marge d'acord hi ha i com això està vinculat també d'alguna manera amb els pressupostos que en principi, insistim, a Esquerra aprovarà a Salvador Illa i això s'assignarà la setmana que ve. I tindrem més coses, la consulta amb el doctor Pedrós, avui ens preguntem si els metges catalans estan més ben formats o no que els de la resta de l'Estat, vindrà el Salvans amb les estrenes, el remake de Top Gun i la nova d'Alberto Romero i la Judit Martín. I a les 10 la Lorena Vázquez ens explica on tenim la Mèrit.
0: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé el programa. Adeu. Aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, l'Oi Peró i a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest divendres.
2: Parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris.
1: És la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, després que ahir la reunió entre sindicats i la Conselleria d'Educació acabés sense acord. Els objectius d'aquest sindicat són clars. Escola inclusiva sí, però també un augment de sou més gran que el que van pactar Comissions Obreres i UGT. El departament té ara 4 dies per fer-los arribar una nova proposta. Ara ho expliquem. Això sí, abans, 3 imprescindibles. El primer, el temps, dia variable. Al matí, núvols sobretot al nord-est de Catalunya. A la tarda hi pot haver ruixats que localment poden ser en forma de tempestes. Temperatures més baixes. Pel que fa al trànsit, cues a les rues rondes de Barcelona, d'uns 6 quilòmetres en sentit Llobregat. I al transport públic no hi ha incidències. Educació obre la porta a fer noves millores en les condicions laborals dels docents, més enllà de les pactades amb Comissions i UGT. El departament té 4 dies per fer una nova proposta que convenci els sindicats per assistir a la reunió convocada el pròxim dimarts. I de moment, les vagues es mantenen. Soledad Domínguez.
3: Diu el departament que exploraran els marges de l'acord que ja van signar amb Comissions i UGT per intentar afegir noves propostes.
4: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens.
3: Però el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no concreta si això implica noves pujades de sou o almenys accelerar els increments que ja s'han pactat. Això, precisament, que hi hagi millores salarials, és una de les condicions que posen els sindicats per tornar a la mesa.
5: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la...
3: El govern haurà de fer nous moviments perquè la seva idea inicial era concentrar les noves propostes en l'àmbit de l'escola inclusiva.
1: Mentrestant, Sergi López, bon dia.
6: Què tal, Gisela?
1: Aquest matí la cúpula d'Interior ha convocat una reunió amb els sindicats de Mossos i els responsables de la Comissaria d'Informació per parlar de la polèmica infiltració a l'Assemblea de Docents i de les explicacions que va donar la consellera al Parlament.
6: Interior vol rebaixar l'incendi que van produir les seves paraules entre els agents que senten que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política, perquè sigui més o menys encertada la infiltració, asseguren, era legal i creuen que la investigació oberta és injusta.
1: Això mentre que aquest cas ja s'ha judicialitzat.
6: El sindicat CGT ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una demanda contra Interior, on reclama tota la documentació d'aquesta infiltració. Des d'aquí va donar l'ordre als informes elaborats per les agents com identificar els policies que van idear aquesta acció. Mireia Salazar és la seva advocada.
7: Amb agents que anaven de paisà, amb agents que no es van identificar com agents policials i es van identificar com a docents del Departament d'Educació, sent, per tant, no, una identitat falsejada, suposa una vulneració d'aquests drets fonamentals que assisteixen a tots els docents i concretament aquells que estan, no, representats de manera sindical.
1: I a la zona zero de la pesta porcina africana ja no hi queden pràcticament senglars.
6: Ja se n'han exterminat prop de 27.000, segons ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
8: Tenim la zona zero que pràcticament no queden senglars. La zona zero que pràcticament no hi ha animals ja, estem parlant d'uns 20 senglars.
6: El govern ha elevat fins als 5.200.000 euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana. A més, ara s'han confirmat 14 nous positius dins del radi infectat que eleven el total a 320 casos detectats. El govern ja ha posat 22 multes per incomplir les restriccions.
1: I els Mossos investiguen un professor de Barcelona per abusar sexualment de nenes menors d'edat. L'home que ha estat apartat de l'escola també els donava alcohol i drogues. Andrea Villoria.
9: L'acusat és un home de 41 anys a qui els Mossos atribueixen els delictes d'assetjament sexual per contactar amb nenes menors d'edat, alumnes seves fora de l'aula, i forçar trobades amb elles. També se l'acusa d'un delicte contra la salut pública perquè, segons les víctimes, el docent els oferia alcohol i drogues. A principis de curs, les famílies d'aquest centre educatiu de Ciutat Vella van avisar els Mossos, que van obrir una investigació, van recopilar el testimoni de mitja desena de víctimes i van acabar detenint l'acusat a casa seva a Sants Montjuïc el 30 d'octubre de l'any passat. Ara la investigació segueix en marxa amb el presumpte pederasta apartatge de l'escola.
1: I desnonada a Reus una dona víctima de violència masclista d'un pis de titularitat municipal.
6: L'Ajuntament assegura que se li havien ofert alternatives residencials.
1: Des de Ràdio Reus, Eva Hidalgo.
10: L'afectada vivia sola a l'habitatge des que va denunciar l'agressor, que té un ordre d'allunyament. Els Mossos han detingut a la dona per obstrucció a la justícia i resistència conjuntament amb un membre del Sindicat d'Habitatge. Laura Creus n'és portaveu.
11: Realment molt fort i lamentable. Rebenten la porta i s'emporten a dues persones detingudes simplement per haver-se mantingut dins del pis. O sigui, és una cosa totalment innecessària.
10: Els serveis socials l'atenen des de fa 5 anys, segons l'Ajuntament, que diu que se li han posat damunt la taula solucions temporals. Segons el sindicat, l'única opció han estat dues nits d'hotel.
1: I les empreses de logística calculen que els costos han augmentat un 37% en l'última dècada.
6: I avisen que l'encariment del gasoil està acabant amb algunes petites companyies. És el resultat d'un informe de la patronal Pimec que explica que en els darrers anys el sector del transport de mercaderies només ha crescut un 1,5% a causa de l'elevat augment de costos i del mal estat de trens i carreteres.
1: Són les 7:26.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
16: Que t'hi jugues al migdia.
15: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
17: Que t'hi jugues.
18: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
1: Punt insuficient pel Girona en la lluita per la permanència.
6: Sí, tocarà patir. Després d'empatar un gol ahir contra la Reial Societat a Montilivi, el Girona està només un punt per sobre del descens. Estuani va salvar un punt després que s'avancés al conjunt basc.
1: I així sonava ahir el Bernabéu amb l'entrada al camp d'Mbappé, que va obrir després una guerra a Marbeloa. El Madrid es va imposar a l'Oviedo.
6: Victòria per 2-0 contra el conjunt asturià en un partit on es va retirar una pancarta contra el president Florentino Pérez i on el Bernabéu va xiular a Vinícius i sobretot a Mbappé. El francès va sortir després a la roda de premsa i va sorprendre amb les seves declaracions sobre Arbeloa.
19: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo.
6: No voldria molt Gisela tenir aquest ambient el dia de Nadal a la taula.
1: Ja, no, gens ni mica. I en bàsquet, triomf del Joventut.
6: 101-79 contra Morabanc Andorra per tancar la jornada 31 de Lliga. Derrota del Madrid, 88-82 a la pista del Bilbao.
1: I avui què celebrem?
6: Home, doncs celebrem una cosa molt maca, el dia de la família.
20: Home. No hay nada más lindo que la familia, mira.
6: Mentre escoltem els pallassos de la tele, us expliquem que fa 33 anys que el 15 de maig és el Dia Internacional de la Família. El va proclamar l'Assemblea General de les Nacions Unides per conscienciar sobre el paper fonamental de les famílies en l'educació dels fills des de la primera infància i per fomentar també els llaços familiars.
20: Llamar y ser amado de verdad.
1: Em pensava escoltant els pallassos de la tele que em diries allò de ¿cómo están ustedes?
6: Doncs mira, si vols t'ho dic, eh? I acabem l'ari així.
1: Doncs vinga,
6: eh?
1: Va, digue-ho.
6: Va, ¿cómo está usted?
1: Bien, hem de dir aquell bien. Doncs la mar de bé estem aquí a l'Hoy por Hoy, a la cadena SER. La informació continua amb l'Àngels Barceló.
21: Són les 7:30 de la mañana, les 6:30 en Canàries.
22: Hoy por Hoy. Con José Luis Sastre.
21: No importa qué puerta se abra ahora mismo en el Real Madrid, detrás de cada una de ellas hay una bronca.
23: Y entra con pie, Kylian Mbappé.
21: Primero fue este estruendo, esta pitada del Bernabéu a Kylian Mbappé, a quien el entrenador había dejado en el banquillo. Hasta ese momento el público se había centrado en abroncar a Vinicius. Y a partir de ahí estalló otro de esos escándalos que el presidente del Real Madrid dice que tienen su origen en la prensa, mientras todos los demás dentro del club se empeñan en demostrar lo contrario. El delantero francés contradijo la costumbre y decidió hablar con la prensa después de un partido de liga. Lo hizo para exponer a su entrenador Arbeloa.
19: Porque estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para eso el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. O sea, al final acepto y juego el tiempo que tengo a jugar y yo pienso que ha jugado bien, ha dado una asistencia a Jude y hemos jugado bien, hemos ganado, es importante ganar en casa.
21: Dice Mbappé que Arbeloa le explicó que ayer que no iba a jugar de titular ante el Oviedo porque es el cuarto delantero de la plantilla, pero añade además que al empezar la temporada con Xavi Alonso de entrenador, el equipo tenía una estructura que han perdido. En fin, que la prensa fue a preguntar al entrenador qué opinaba de esto.
0: Tampoco voy a estar comentando aquí cada frase y me parecería muy bien que pensase que en la primera parte de la temporada el equipo tenía estructura y en la segunda parte de la temporada no. Seguramente él ha metido muchos más goles en la primera parte de la temporada que en la segunda parte.
21: Wow. Bueno, nuevo capítulo en esta novela que ha abierto el Madrid, ayer con la seguridad del estadio retirando una pancarta que ponía Florentino culpable. Sampe, ¿de dónde viene esta polémica que está ya ahora entre el entrenador y su estrella?
2: Pues de dos momentos. El primero, ya lo decía el propio Mbappé, en zona mixta, de la decisión en enero de destituir a Xavi Alonso y reemplazarlo por Arbeloa, y también de las declaraciones del técnico hace unos días cuando dijo que la historia del Real Madrid no se ha creado con jugadores con smoking, refiriéndose indirectamente a él. Lo tenía grabado a fuego y el francés se la devolvía anoche, Mbappé, y ese apoyo claro a Xavi Alonso.
19: Hemos empezado bien la temporada, hemos tenido todo y después hemos perdido todo en la segunda parte de temporada. Duele mucho para nosotros porque hemos tenido una estructura, una idea de juego y lo hemos perdido. Y eso duele mucho para un jugador de acabar sin títulos y ahora terminamos sin nada. Tenemos que aprender, tenemos que aceptar que la gente no está contento, tenemos que aceptar las críticas.
2: Pero tampoco Arbeloa esperaba demasiado apoyo.
0: No espero de mis jugadores lo que yo he dado por ellos. Sé cómo somos los jugadores, más jugadores de este nivel, con esta ambición, con un gran ego seguro. Yo soy capaz de entenderlo todo y no cambiaría ninguna de las cosas que he hecho ni que he dicho.
2: Le quedan 10 días esta temporada, Sastre, así que la cosa todavía puede empeorar más.
21: Desde luego, eso siempre. Es viernes, es 15 de mayo. También mejorar, pero ya veremos. De momento, estas son en titulares las noticias de la mañana en las voces de Isabel Deleuze e Irene Millán.
4: Donald Trump asegura en una entrevista en la Fox que Xi Jinping se ha ofrecido para mediar con Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos ha matizado que, aunque China quiere que se reabra el estrecho de Hormuz, rechaza que sea por la vía militar.
17: Último día de campaña electoral en Andalucía. Los sondeos apuntan a una victoria holgada del Partido Popular y a la pérdida de escaños del PSOE. La clave estará en si Moreno necesitará a Vox para formar gobierno. Feijóo quiere convertir este modelo en su vía para llegar a la Moncloa.
4: Sigue estable el paciente español con antivirus. El resto de viajeros confinados en el Gómez Ulla siguen dando negativo. Sanidad plantea que, de seguir así, el próximo lunes podrán pasear por las zonas comunes y recibir visitas con las medidas de seguridad.
17: Dimite el ministro de Sanidad de Reino Unido para forzar un proceso de primarias y acabar con el liderazgo de Keir Starmer. Dos horas después entró en el Parlamento británico el alcalde de Manchester, el principal rival del primer ministro.
21: Y la noticia del mundo de la economía es el relevo que se va a producir hoy al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque hoy termina el mandato de Jerome Powell, el hombre que ha desafiado a Donald Trump resistiéndose a bajar los tipos de interés. Jordi Fàbrega, buenos días.
24: ¿Qué tal? Buenos días, Astres. Si deja la presidencia Powell, deja uno de los cargos más relevantes en Estados Unidos y le sustituye en esa posición alguien de un perfil completamente diferente, Kevin Warsh, que plantea casi una revolución para reformar de arriba a abajo la Reserva Federal y que es, además, el presidente más rico de todos los que ha tenido esta institución.
21: Enseguida explicamos por qué es tan importante este relevo.
25: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
26: Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute. Fundación La Caixa. Creer para transformar.
3: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
3: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
7: Tía, vinieron todos a casa porque mis padres no llegaban hasta el domingo. Pero resulta que justo les cancelaron el vuelo. Volvieron antes y nos pillaron...
8: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Los pillaron preparando la sorpresa.

Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: És divendres, és 15 de maig.
2: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
1: Doncs ja ho heu sentit, 9 de cada 10 accidents mortals a la feina, l'empresa incomplia les mesures de seguretat. És el que ha constatat la Inspecció de Treball a Catalunya. En les últimes 24 hores, dues persones han mort a la feina, encara se n'estan investigant les causes, però és que en el que portem d'any ja són 25 els treballadors que han perdut la vida en accidents laborals. És una de les notícies del dia. N'hi ha d'altres, però abans, tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: Ara mateix a la Nacional 240 un grup de professors talla la via per les protestes dels docents a Lleida, però Ferran Aràndiga, a banda d'això, on més hem de tenir paciència?
4: Només destaquem una incidència, en aquest cas una avaria a la A2 a Castellbisbal, que en direcció Lleida obliga a tallar un carril de circulació. Si parlem però de col·lapse, parlem sobretot de les retencions que hi ha en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes. També tenim retencions a la AP7 entre Mollet i Barberà en direcció Tarragona durant 3 quilòmetres. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb congestions per la A2 i B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia!
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
1: El segon imprescindible, el transport públic, de moment normalitat, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Molts núvols durant tota la jornada, amb estones de sol, breus, però també moments de pluja, sobretot a les comarques de Girona, ja durant el matí, com les últimes hores. Entre aquesta tarda i la pròxima nit, algunes tempestes descarregaran amb intensitat a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de Tarragona. Al Pirineu, amb pluja continuada, sobretot a la cara nord, la cota de neu se situarà per sota dels 1.500 metres. Ara, 13 graus a Barcelona i Tarragona, 11 a Lleida i Girona. Màximes que en prou feina passaran dels 15 graus amb estones de vent fort, sensació d'ambient fresc, fins i tot fred. El cap de setmana més sol i temperatures pujant lentament.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Dues morts laborals a Catalunya en poques hores. Dos homes han perdut la vida mentre treballaven, un a Sant Pere de Ribes, l'altre a la Ràpita. En el que portem d'any, 25 persones han mort en accidents a la feina. Pau Puig.
6: Per causes que encara s'investiguen, en el primer cas, la víctima de 64 anys va caure d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment a una nau industrial de Sant Pere de Ribes. En el cas de la Ràpita, per motius que també s'estan investigant, la víctima de 56 anys va caure de la superfície de la teulada quan aquesta es va esllavissar. En el que portem d'any, han mort a la feina 25 persones, 6 més que en el mateix període de l'any passat. 10 d'aquestes morts van ser traumàtiques, és a dir, resultats d'atropellaments, xocs o caigudes en altura. En 9 de cada 10 accidents laborals, les empreses incomplien les mesures de seguretat.
1: Quan un treballador mor a la feina, molt poques vegades és fortuït, és el que ha constatat la Inspecció de Treball de Catalunya. En 9 de cada 10 accidents laborals mortals que es van investigar l'any passat, les empreses incomplien les mesures de seguretat. Pol Valero.
7: La Inspecció de Treball investiga sempre tots els accidents traumàtics, greus i mortals. Laura Freixas, directora general.
2: La Inspecció de Treball de Catalunya aquest any 2025 ha portat a terme la investigació de 54 accidents de treball mortals, dintre dels quals s'ha constatat que en el 90% dels casos hi ha hagut un dèficit o una manca de mesures de seguretat i salut per part de les empreses.
7: El 2025 la inspecció va posar més de 53 milions d'euros en sancions a empreses que van incomplir la normativa laboral. És un 8% més que el 2024. Les infraccions més habituals han estat relacionades amb la durada de la jornada i amb els permisos de treball.
1: La vaga a les escoles arriba avui a Lleida, l'Alt Pirineu i a l'Aran. De fet, des de 7:45 del matí hi ha un tall a la Nacional 240 a l'entrada de Lleida, on diversos manifestants han agafat contenidors i mobiliari escolar, com taules i cadires, per fer la seva protesta. Hi ha prevista també una gran manifestació a 1:45 del migdia, tant a la capital, a Lleida, com a la Seu d'Urgell. Això després que ahir, Sergi López, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: La reunió entre sindicats i educació no arribés enlloc.
8: Educació s'ha compromès a afegir noves propostes a l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Tindran a veure amb l'escola inclusiva, però també amb el sou, encara que no s'ha especificat en quin format, si amb un augment de salari o amb accelerar els acords pactats.
1: De fet, tenen 4 dies per presentar aquestes propostes. Això mentre aquest matí la cúpula d'Interior ha convocat una reunió amb els sindicats de Mossos i els responsables de la Comissaria d'Informació per parlar de la polèmica infiltració d'agents en les assemblees de professors.
8: Interior vol rebaixar l'incendi que van produir les seves paraules entre els agents que senten que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política perquè més o menys encertada la infiltració, asseguren, era legal i creuen que la investigació oberta és injusta.
1: Això mentre el sindicat CGT ja ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una demanda contra Interior. I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un capellà vinculat a l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu. Està acusat d'abusar d'un alumne d'entre 8 i 9 anys amb autisme. Ara la Fiscalia li demana 6 anys de presó, Martí Oliver.
9: La víctima no ha anat al judici, però s'ha reproduït una declaració que va fer durant la instrucció, on va relatar que el religiós el va venir a buscar mentre feia educació física, se'l va endur al seu despatx i allà li va fer carícies per sobre la roba, al pit i a les cames. A més, assegurava que el va amenaçar amb que, si ho explicava la propera vegada, li faria el mateix però sense roba i des d'aleshores, segons la família, no podia suportar anar a l'escola i es va intentar suicidar 2 vegades. Va tardar 7 anys en explicar-ho quan l'acusat va sortir a les notícies condemnat per tenir 40 gigas de pornografia infantil a l'ordinador. El capellà ha assegurat que aquell curs treballava en una escola de Blanes, no a Sant Andreu, i ho ha negat tot.
1: Són les 7:57.
10: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
11: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
12: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
1: Mbappé, el gran protagonista de la nit d'ahir al Bernabéu.
14: En el triomf intrascendent del Madrid 2-0 contra l'Oviedo, va ser xiulat per l'afició madridista. Y después va a abrir una guerra con Arbeloa.
15: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo.
14: Y el técnico va a responder.
16: Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
14: A todo eso os van a retirar las pancartas contra Florentino Pérez. La bronca final a l'AS, al Marca, al Bernabéu no perdona y Mbappé explota contra Arbeloa o incendi Mbappé a l'Esport.
1: Punt insuficient pel Girona.
14: Surt de la zona de descens després de l'empat a 1 contra la Reial Societat, però només té un punt de marge en la lluita per la permanència. Li queda visitar l'Atlètic de Madrid i rebre l'Elx.
1: I en motor arrenca el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de motociclisme.
14: A partir de les 9 comença l'activitat al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, la gran absència la de Marc Márquez en bàsquet, triomf del Joventut, C1-79, contra Morabanc Andorra per tancar la jornada 31 de Lliga, derrota del Madrid, 88-82 a la pista de Bilbao.
1: Gràcies, Arnau. I d'aquesta manera arribem pràcticament a les 8 del matí. Ja sabeu que la informació continua a l'Oi per Oi.
17: Salut! Però brindes con agua? Con Fontbella, porque así recupero los minerales que pierdo durante el día y que mi cuerpo no genera de forma natural. Va, un brindis por elegir el agua que nos llena de vida y de... ¡Salud!
18: ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
19: Fontbella, la única reconocida por expertos en nutrición.
20: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Aparellada, tu?
1: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut, em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Dia dimarts vinent es perfila com la data que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran l'acord de pressupostos de Catalunya per aquest 2026. Abans, però, dilluns a la tarda, el Consell Nacional d'Esquerra ho haurà de ratificar. Ara n'expliquem més detalls, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Hem de tenir paciència ja per una de les mobilitzacions del professorat de tot just fa uns minuts, fa uns instants, que han tallat la N240 a l'entrada de Lleida en els dos sentits de la marxa i que provoquen fins a 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, parem l'atenció a Barcelona, on el col·lapse es dona al vessant nord en tot el nus de la Trinitat, que afecta de retruc a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions en sentit nord per la A2 i la B23 des del Llobregat, concretament des de Sant Feliu de Llobregat fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona o fins a Cornellà del Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: El segon, el transport públic sense incidències, i el tercer, el temps. Dia amb una mica de tot. Jordi Carbó.
7: Durant tot el dia hi haurà molts núvols, amb estones breus de sol i també moments de xàfecs. N'hem tingut les últimes hores a les comarques de Girona. En cauran de nous al matí i, sobretot, entre aquesta tarda i la pròxima nit, en el conjunt de les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona, xàfecs i alguna tempesta que podrà descarregar amb forta intensitat. Al Pirineu, pluja més continuada, amb pauses, neu que a estones baixarà dels 1.500 metres. Ara, temperatura com els darrers matins, ambient força fresca a la tarda, amb màximes que en prou feina passaran dels 15 graus, amb estones de vent fort. Cap de setmana més sol, temperatures més altes, però demà al matí amb gelades a moltes poblacions de l'interior.
5: El president Salvador Illa i Oriol Junqueras ratificaran dimarts que ve l'acord per aprovar els pressupostos si la militància d'Esquerra hi dona el vistiplau en una reunió del Consell Nacional que se celebrarà dilluns a la tarda. L'executiva del partit ha convocat aquest organisme per rebre l'aval intern i desbloquejar definitivament els comptes, Xavier Balló.
8: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
5: A falta de l'IRPF, un dels punts que sustentarà aquest acord de pressupostos és l'anomenada línia orbital ferroviària, el projecte que pretén connectar els nuclis urbans propers a Barcelona sense passar per la capital i que dilluns quedarà segellat també pel govern. Ferran Dalmau.
9: Amb el boom demogràfic, Esquerra considera que cal arremangar amb les infraestructures i centrar els esforços en els trens. La seva proposta és que sigui l'Estat qui financia els 5.200 milions d'aquesta nova línia orbital ferroviària que hauria de permetre que es puguin fer trajectes entre grans ciutats de la província sense haver de passar per Barcelona. Amb aquesta proposta s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró. D'aquesta manera es crearia una estructura similar a la del metro, una xarxa que en lloc d'arribar només als 3 milions i mig de persones de l'àrea metropolitana arribi a més de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, prop de la meitat ja estan construïts. Són part de l'actual traçat de l'R8.
5: Mentrestant, des de Califòrnia, el president Salvador Illa manté la prudència sobre aquesta recta final dels pressupostos per no fer-los descarrilar.
10: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
5: Un Illa que assegura que el camí dels pressupostos ha de seguir i seguirà el curs previst, malgrat que continuï enquistat el conflicte en educació. Sergi López, bon dia.
0: Què tal, Gisela? Bon dia.
5: En portes de la selectivitat es revifa la polèmica sobre el districte únic.
0: Sí, es tracta del sistema que permet a tots els estudiants entrar en qualsevol universitat pública de l'Estat, independentment de la comunitat autònoma on hagi superat les proves d'accés. Els col·legis de metges de Catalunya i els degans de medicina de les universitats catalanes proposen canvis en el sistema per garantir l'accés just i equitatiu dels estudiants catalans a les places que s'oferten a la comunitat.
5: En té més detalls la Susana Ruiz.
11: L'assignació de places es fa per nota d'accés, però aquesta qualificació s'estableix amb criteris diferents segons cada comunitat i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Extremadura registra un 13% d'excel·lents, mentre que Catalunya només un 3,6%. Col·legis de metges i degans de medicina demanen canvis.
12: Que es prioritzin un percentatge concret dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
11: Roberto Elosua és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
5: I Sumar sobre negociar amb Junts mesures fiscals perquè el partit de Puigdemont accedeixi a votar a favor de la pròrroga dels lloguers al Congrés.
0: Des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que el seu partit està disposat a seure amb Junts per arribar a un pacte.
13: Que Junts per Catalunya s'ha obert a la negociació, ho ha fet ara en les darreres hores, que jo vull dir des d'aquí que estem disposats a negociar sempre i quan es garanteixi que ningú ciutadà d'aquest país veurà com l'expulsen de casa seva o com no pot afrontar una pujada de 400 euros.
0: Però des de Junts puntualitzen, Jordi Turull diu que ells no negociaran res.
14: Nosaltres el que hem fet és presentar al Congrés dels Diputats, perquè nosaltres no parem de presentar propostes, quines són les nostres propostes en matèria d'habitatge. El govern les coneix. A partir d'aquí, si les accepta, doncs evidentment que si és una proposta nostra, nosaltres la votarem a favor.
5: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
0: Molta economia avui. A la premsa El País destaca que Esquerra Republicana activa la maquinària per aprovar els pressupostos de Salvador Illa. La Vanguardia remarca que la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. El periòdico destaca que el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, els ha dit en un col·loqui del diari que vol tenir una relació institucional correcta amb Salvador Illa i parlar del finançament. I a l'Ara, coincidint amb l'inici avui del Saló del Còmic, tot el diari està il·lustrat amb dibuixos. A la portada, un creuament de camins i el titular, l'immigrant, al seu laberint.
5: 8 i 28.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenir el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
19: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
21: I què?
20: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
21: Oh.
20: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
23: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa amb olla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Arnau Montserrat, hola de nou.
24: Hola, Gisela.
5: Mbappé, el gran protagonista de la nit ahir al Bernabéu.
24: En el triomf intrascendent del Madrid 2-0 contra l'Oviedo va ser xiulat per l'afició madridista. Y después va a abrir una guerra a Marbeloa.
25: No ha jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla.
24: Y el técnico va a responder.
26: Mientras esté yo en esta silla, yo voy a decidir quién juega y quién no juega. A mí me da igual cómo se llamen o cómo no se llamen. Si les parece bien, bien, y si no, que esperen al siguiente.
24: A todo eso van a retirar las pancartas contra Florentino Pérez.
5: Y Estuani rescata un punto al Girona.
24: 1-1 contra la Real Societat per sortir de la zona de descens, però que no allunya els de Mitchell de la lluita per la permanència.
27: Y la realidad es que avui hem merescut més, però la pilota no volia entrar.
24: Ara mateix està en un punt per sobre del descens i li queda visitar a l'Atlètic de Madrid i rebre l'Elx.
5: Això quan arrenca el cap de setmana del Gran Premi de Catalunya de motociclisme. Gràcies, Arnau.
24: Fins ara.
5: A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació a SER Catalunya i a la cadena SER.
28: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
29: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
30: CaixaBank patrocina este espacio.
29: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, un abierto especial hoy desde Alicante, desde un sitio maravilloso. Estamos en Casa Mediterráneo, estamos en el espacio que antes ocupaban los andenes del tren que iba de Alicante a Murcia y que ahora se ha convertido en un espacio que acoge sobre todo entendimiento, que acoge sobre todo sabiduría, pensar, reflexionar. Estas cuatro paredes, que no son cuatro, que son muchas más, han acogido y seguirán acogiendo muchas charlas, mucho darles vueltas a las cosas importantes, y las cosas importantes son las que les pasan a la gente, y aquí se habla mucho, mucho de esto. Luego hablaremos con su director. Primero quiero saludar a los analistas de esta mañana. Cristina Monge, buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, señores.
29: En un espacio que tú conoces perfectamente.
1: Bueno, es que en los últimos 6 meses aproximadamente, esta es la tercera vez que estoy aquí. Y efectivamente doy fe de lo que decía Ángel. Esto es una casa de diversidad, de pluralidad, de encuentro. Me acogieron estupendamente su equipo, Andrés, su director, Paqui, María, cuando vine hace unos meses a presentar mi último libro. Hace marzo aproximadamente, un congreso de aquí de los compañeros de la Facultad de Sociología, y hoy aquí, en el abierto. Entonces, tres cosas muy diferentes, todas en esta casa, y es un lujazo estar aquí.
29: Ignacio Gordán, buen día, buenos días.
2: Buenos días.
29: Tú también conoces perfectamente esta casa.
2: También.
29: Que conste que yo os convoqué sin saber la relación que teníais vosotros con Casa Mediterráneo.
2: Pero en mi caso hace un poco más de tiempo que no venía, pero sí, he estado aquí en coloquios, recuerdo una conferencia del otro lado de ese muro y otro aquí, un encuentro con, bueno, un tema con gente de mundo de la cultura, del mundo del Mediterráneo. Siempre, efectivamente. El concepto de casas es un concepto muy original al que uh-huh. es bueno prestarle tributo hoy. Sí. O sea, esas casas como espacio de cultura, de encuentro, de diálogo, como decías tú, en distintos ámbitos. Hay distintas casas. Y esta en particular, que tiene una dinámica muy especial y que estando en Alicante pues tiene una personalidad muy propia.
29: Y Estefanía Molina, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Ángel.
29: Ahora dime que tú también has estado aquí.
3: Pues mira, en esta casa tan maravillosa no, pero uno de los últimos bolos en los que estuve fue el de Xixona,
29: ¿sí?
3: Que aquí en la provincia, y la verdad que fue un sitio realmente hermoso. Comimos estupendamente, luego pasaremos ahí el contacto del restaurante, pero la verdad que es un placer estar siempre cerquita del mar.
29: Pues vamos a empezar, y decíamos que en esta casa se habla mucho, se debate mucho, y vamos a hablar de algo que preocupa muchísimo a los ciudadanos, que son los servicios públicos. Luego les hablaremos de las elecciones en Andalucía, porque hoy se cierra la campaña electoral y sobre la mesa ha estado constantemente en las intervenciones de los candidatos y en los debates la situación de la sanidad pública en Andalucía. Podríamos hablar de la sanidad pública en cualquier rincón del país. Podríamos hablar de la sanidad y podríamos y deberíamos hablar también de la educación. Entonces hemos pensado que en este ambiente que sirve habitualmente para hablar, pero hablar desde el buen rollo, desde la preocupación y la ocupación de llegar a acuerdos y de llegar a consensos, nos parecía una buena idea arrancar hoy el abierto poniendo sobre la mesa esas cuestiones que a ustedes les preocupan. Voy a empezar por la sanidad, porque el lunes que viene, 18 de mayo, los médicos de todo el país están llamados a la cuarta semana de huelga. Más allá de las reclamaciones de estos paros en concreto, en las últimas semanas los sanitarios de varias comunidades están exigiendo el refuerzo de las plantillas ante la saturación de los servicios. Y porque además llega el verano y hay que cuadrar plantillas en atención primaria, en las urgencias, en los hospitales. Un ejemplo de esta saturación es esa historia que les contábamos a las 8 de la mañana. Radio Valencia, Ana Durán, buen día.
4: Hola, buen día.
29: En tan solo un mes y medio, 3 trabajadores sanitarios han sufrido un infarto en su puesto de trabajo o de camino a su puesto de trabajo. El motivo, dice Comisiones Obreras, es esa presión, esa elevada presión asistencial en la atención primaria, la gran cantidad de pacientes que tienen que atender en su día a día.
4: Sí, esos 3 profesionales son de la misma área de salud. Se trata de un médico de primaria y una matrona de la zona básica que comprende Benifayual, Musafes y Sollana, y un médico de urgencias del Hospital de la Ribera. Todos sufrieron esos infartos mientras estaban en el trabajo entre abril y principios del mes de mayo. Según Comisiones Obreras, en estos problemas de salud que sufren los sanitarios, en este caso de primaria, influye y mucho ese estrés, esa presión asistencial, con bajas sin cubrir, agendas reventadas, guardias que se suman a su jornada, una presión que Yolanda Fernández de este sindicato tiene claro que afecta a su salud mental y física. Y a la pregunta de si detrás de estos casos puede estar en parte ese estrés, esa presión, Fernández responde que por supuesto.
6: Por supuesto, están trabajando en condiciones de mucha presión. Hay una presión asistencial elevada, hay mucha demanda, sobre todo en atención primaria, y tenemos a un personal que está sometido a un fuerte estrés debido a esta sobrecarga. Influye esta sobrecarga que tenemos de asistencia con la salud de nuestros profesionales, salud mental y, por supuesto, salud física.
4: Y después de lo ocurrido sí que se están realizando revisiones médicas al personal de este área de salud, pero Yolanda Fernández dice que esto no es suficiente, que además de esas revisiones médicas, lo que hay que evaluar también es el riesgo psicosocial al que se ven sometidos.
6: El tema de la valoración del riesgo psicosocial del puesto de trabajo es muy importante. Y no solo valoras la salud de una profesional en concreto, valoras todo el entorno en el que está trabajando y que influye directamente a su salud. El riesgo psicosocial es algo que es invisible.
4: Y tanto los profesionales consultados por la SER como Comisiones Obreras destacan también la importancia de ir al origen del asunto, dotar con más medios personales y materiales la atención primaria con más cualificación y mejores condiciones laborales.
29: Ana, gracias.
4: A vosotros.
29: Y luego está la huelga del profesorado en la Comunidad Valenciana, que se mantiene a pesar de las negociaciones con la Consellería de Educación.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Y a esta hora se inicia la manifestación de los docentes en Valencia, una marcha que se prevé masiva cuando se cumple una semana de la huelga indefinida en el sector de la educación en esa comunidad. Piden mejoras salariales, que se recupere el poder adquisitivo, mejoras también en las infraestructuras y una bajada de las ratios en las aulas. La manifestación arranca en la Plaza de Toros de Valencia. Allí está Juanma Graner.
1: Masiva, sí lo es. Alumnas, alumnos, docentes de toda la comunidad valenciana que han ido llenando el centro de la ciudad desde primera hora de esta mañana. De hecho, ha tenido que avanzarse la cabecera unos 200 metros y ya hay manifestantes en todo el recorrido, pero es que la cabecera ha quedado ya otra vez envuelta por una auténtica marea verde. Están indignados por la oferta de ayer de la Consellería y a la espera de un gesto serio el lunes, y cada vez son más. Cientos de directores de centros se plantean incluso una dimisión en grupo y muchas alumnos también están aquí. A mi lado, ahora mismo, una pancarta: negociad ya, por favor, estamos hartos de tanto patio. Y los sindicatos que ya han pedido a la Generalitat que tome nota.
0: En Cataluña también hay jornada de movilización de los docentes. Hoy se concentra en la provincia de Lleida. En media hora arranca allí la manifestación. La huelga que sí ha finalizado es la de la empresa Tubos Reunidos. La mayoría del comité ha acordado reanudar la actividad en la planta de Amurrio, en Álava, tras dos meses de paros. Vamos a Bilbao. Miguel Ángel Garrosa.
2: Sí, el objetivo ahora es claro: sacar adelante la cartera de pedidos que todavía está en marcha y evitar la quiebra de esta empresa histórica que el 4 de mayo presentaba concurso de acreedores. La huelga arrancó hace dos meses y había bloqueado la expedición de pedidos por valor de 13 millones de euros. Los sindicatos dicen que los objetivos no cambian, que lo que cambia es el escenario. Finaliza la huelga, pero se mantienen las movilizaciones. La siguiente, el 26 de mayo, cuando los trabajadores se reúnen con la administradora concursal.
0: Del exterior, tras la visita del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, a China, ahora es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el que viajará a Pekín y también se reunirá con el presidente chino, con Xi Jinping. El Kremlin ya da por hecho esa visita y, según apunta un medio chino, podría ser ya la próxima semana. Sara Aranda.
3: El Kremlin asegura que ya se han cerrado todos los detalles de esa visita, que estaría programada para el 20 de mayo, el próximo miércoles. Es lo que apunta el South China Morning Post, que recoge que la visita formará parte de los contactos regulares de Moscú con Pekín, por lo que no se prevén grandes desfiles ni bienvenidas ostentosas como sí se ha visto con el presidente Donald Trump. Es la primera vez que China recibe a los líderes de ambas potencias en el mismo mes. El Kremlin adelanta que en el encuentro Putin espera hablar con Xi de los resultados de la visita del presidente Trump, pero que el eje central de las conversaciones será la cooperación en el ámbito de los hidrocarburos.
0: Y de vuelta a nuestro país, destacamos una sentencia del Tribunal Supremo que confirma una condena para tres integrantes de una banda neonazi, una banda que dio una paliza a un hombre en León. Y ojo, porque llegaron a agredirlo hasta en cuatro ocasiones y todos estos hechos ocurrieron en el mismo día. La información es de Pedro Jiménez.
4: El Supremo ratifica 2 años y medio de cárcel para dos mujeres y un hombre de ideología nazi que pegaron una paliza a un joven porque declaró en un juicio contra el hermano de una de ellas. Al grito de «matadle, matadle, que no respire, hasta que quede muerto, lo matáis», abordaron a su víctima a la salida de un pub en el barrio húmedo de León. Le propinaron patadas, puñetazos, le agredieron con un arma blanca. Con la ayuda de un amigo consiguió huir, pero le alcanzaron. Huyó tres veces más, pero también le cogieron. La paliza fue tan brutal que llegó a perder el conocimiento y cuando todo terminó tardó 71 días en recuperarse. El tribunal rechaza los recursos y sostiene que lo que sufrió el denunciante no fue una simple agresión, fue una verdadera cacería.
0: Y en cuanto...
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
10: Tirit, tirit, tirit.
11: Hoy por hoy. Hoy al cuadrado.
10: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender qué te cubre y qué no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
12: Sí.
11: Ponga el PIN.
12: No, póngalo usted, 4504.
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
16: Dale, José. Venga, va. Una nana, Camila, podría dormir.
17: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
18: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
19: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
20: És un animal.
19: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
20: Quin golarro que acaba de fer la minya mà.
19: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
20: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
18: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
3: Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues d'aquest divendres 15 de maig, un Què t'hi jugues que avui farem a dues bandes, des de l'estudi del carrer Casp de Ràdio Barcelona. Aquí estem, som uns quants, però la gran majoria de l'equip avui s'ha desplaçat fins a la ciutat esportiva. I mireu si és important el dia, que sí que Rodríguez, bon dia.
21: Bon dia, Elena.
3: És divendres i estàs treballant, i us veig, els oients que esteu a l'estreaming, també els estareu veient, ja tot l'equip del Què t'hi jugues fent una senyal inequívoca, sí que.
21: Sí, els oients que ara mateix estiguin mirant el live deduiran a qui estem esperant i perquè un divendres com avui em toca treballar.
22: És notícia.
23: És notícia.
24: És un futbolista amb unes ràtios que ni
22: el... El millor d'Europa.
24: Ah, doncs ja ho tens.
21: El millor migcampista d'Europa en quant a ràtio de minuts gols, moltes assistències, futbolista importantíssim per a Hansi Flick, com hem dit alguna vegada amb el Flaki, el gran fitxatge de l'estiu, perquè podia haver marxat, però es va quedar.
23: I té més ritme que el que estem posant ara en aquest programa. Va, espavileu, hòstia, lleveu-vos, que ens hem de posar una mica més alegres, no? Una mica més de ritme. Aquest aquí parlant a dos per hora. Vinga, cony, parleu ràpid, hòstia.
25: Dia gran pel que t'hi jugues, perquè ara. Fermín López és un protagonista de luxe.
21: Aviam, et situo, Elena, situo els oients. Sí. Ara mateix estem a la ciutat esportiva del Barça. L'equip està entrenant. Ara mateix el Barça està entrenant. Quan acabi, Fermín López atendrà els micròfons del Què t'hi jugues. Ens han dit que calculem més o menys cap a la una del migdia, és a dir, per a obrir la segona hora del programa. Ho farem amb Fermín López. El que passa és que ja sabeu com funciona això. Tot depèn de l'entrenament del Barça, del que vulgui allargar-lo Hansi Flick. Per tant, confiem que vagi puntual. És alemany, acostuma a respectar els horaris. Si es compleixen els timings, a la una del migdia Fermín López estarà al Què t'hi jugues, i si s'allarga, perquè l'entrenament és el més important, òbviament, doncs tranquils, que gravarem la conversa i l'escoltareu la setmana vinent.
25: De totes formes, ja estem unes alçades de la temporada que entrenar poquet. 10 minutets, 15, una activació i cap a...
22: Com a molt, eh?
25: Cap aquí,
3: 10 minutets,
25: a fer
3: l'entrevista.
25: Home, però què voleu entrenar si estan tots de ressaca? Jo guanyo una lliga i em passo 15 dies de ressaca.
22: Sí, sí, sí,
25: també, és normal.
22: S'han de cuidar pel Mundial.
25: Bueno, però el Mundial queda molt lluny encara. Per tant, un entrenament curtet i a la una aquí.
22: Recovery.
21: I, com sempre, les entrevistes van amb regal. El Santi Ovalle ha aconseguit un parell de samarretes,
25: sí,
21: dels campions de Lliga, la edició especial feta i posada a la venda per als campions de Lliga. Doncs les sortejarem entre els oients del programa, també de la retransmissió del Què t'hi jugues Barça, firmades per Fermín López.
25: Com ha de ser. Per tant, estigueu atents als propers dies, que hi haurà regal de luxe pels oients del Què t'hi jugues.
0: protagonista de luxe avui amb Fermín i regal a l'alçada, com esteu escoltant aquí a la taula. No estic sola, afortunadament, estic amb els meus companys del divendres, Ivan San Antonio, del diari Sport, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Joan Poquí, del
25: Hola,
0: diari
25: bon
0: del
25: bon
0: Mundo
25: dia.
0: Deportivo, bon dia. Vosaltres també
21: esteu... Fes-nos parlar una mica, Helena.
0: No,
21: t'anava
0: a preguntar si ells també estaven de la ressaca aquesta que deia el Santi dels 15 dies d'haver guanyat la Lliga.
21: No, ells jo crec que vindran amb la ressaca de les 9 del matí, que m'han informat d'un esmorzar al gener.
1: No, és que has fallat, eh, Sique?
0: Es veu que són fake news, Sique.
25: Són fake news. Venim de treballar, d'una reunió de treball.
1: Sí.
21: Sí, bona, és una reunió de feina. És una reunió de feina. Sí,
1: exacte,
21: sí, està bé.
1: No, absolutament, ha vingut algú.
25: Pots passar el tiquet?
0: Hi ha hagut bon menú avui
25: sí.
0: o no?
25: Sí. El de sempre. Volem alineació, sí. Poquí.
1: Hem fet un parell d'amanides, una sí. de cap i pota i l'altra de callos.
25: Una mica de...
2: I llavors heu llençat les amanides i què més
25: heu
2: fet?
25: Una mica de cafè tallat amb la llet de soja descafeïnat i llarg cafè descafeïnat.
0: Aquest no era per tu, segur.
1: Sacarina.
25: I hem fet una mica de amanida d'herbes, una mica de llenties...
1: Sí. Però no estofades, eh?
25: No, no, llenties no, bullides,
21: integrals,
25: integrals i pa integral per menjar.
0: Que millor que començar
21: cosa,
0: el dia
21: Helena,
0: a les 9 del matí amb això.
21: Amb l'Adrià Albets, el Poquí no arribava mai puntual i amb tu sempre.
0: Sí, sí. Ja, clar,
25: sí. Bueno,
1: sempre.
2: Els divendres han canviat.
25: Sempre.
19: Què ha passat aquí?
25: Un complement
2: que t'hi jugues great again.
0: Per cert, van haver el casament de la teva filla o no?
25: Molt bé.
0: Molt bé, no?
25: Sí. Encara estem.
21: Deia que sobre l'alineació algerida que preguntava el Bermúdez, sé que hi havia Joan Poquí, també Ivan San Antonio, i hi havia el Juan de la Boca, perquè sí. m'ha enviat un missatge a les 9:50, ¿vienes o qué? No puedo, que tengo que ir a la ciudad deportiva a entrevistar a Fermín. I em diu, ¿y eso es antes que un esmorzar con la cuadrilla?
25: Ha hagut faltes, eh? També hem posat, hi ha hagut absències.
1: Sí, Cristóbal, per exemple.
25: Jo no ho he dit.
1: No, s'ha de dir.
0: Estarà treballant per poder venir després a partir
25: Correcte.
0: De la una
1: Estava
0: al tram final
1: de
0: del que t'hi jugues. Nosaltres no hem anat al Gelida, sí que, però he de dir que un cop més, gràcies al José, un dels nostres millors oients, no hi ha rival amb ell. José està allà amagat, avui ha vingut acompanyat dels seus fills. Ens ha portat unes postres, sí que per l'esmorzar del Gelida. És que si l'ensenyo a càmera, ho vaig a intentar, però el que no vull fer és desgraciar-ho, perquè sortirem a tots els zàpings, si no... Una tarta de fruita
25: personalitzada
0: per al que t'hi jugues.
25: Guardeu!
0: Ajuda'm, Joan, perquè si no això cau.
25: Guardeu coses, eh?
0: No sé si ho estic fent bé perquè es vegi. És que si no la liarem aquí, eh? Brutal! Això, maduixes, kiwi, pinya... raïm, sí.
25: Taronja.
0: Xocolata, que posa que t'hi jugues.
25: Maduixes.
2: Joan, deixa
25: no,
2: deixa
25: president,
2: coses.
25: ho sento.
2: No, deixa
0: avui,
2: coses o tallo relacions amb el Mundo Deportivo.
0: Avui ho sento, president, però...
25: Aquí us està, o... Aquí a les verdes les madures, tu.
0: Exacte, avui tocava venir aquí. No sé si quedaran engrunes d'això, sí que, o si en tindrem de millor segurament pel que t'hi jugues el dimecres, no, a Sitges?
21: Sí, dimecres dia 20, per celebrar l'aniversari de la Copa d'Europa de Wembley i el llibre que publica José Mari Vaquero. Mi pròxima parada, que t'hi jugues especial, des de l'hotel Melià Sitges. Des de l'hotel Melià Sitges al costat del port d'Aiguadols. Farem el que t'hi jugues, qui vulgui apuntar-se a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, a través del WhatsApp, si és més senzill per a l'oient, 606-32-72-11.
2: Farà temps que no es reuneix tanta gent del Dream Team.
21: Una alineació titular.
2: Bastant guapa, eh?
21: Molt.
2: I compte, compte.
1: Des de l'homenatge? Sí.
21: Possiblement. Sí,
0: I els tindrem el que t'hi jugues.
21: La gent que es vulgui apuntar, que ho faci, evidentment, entrada gratuïta, amb regals, també, llibres i samarretes del Dream Team firmades. Vinga. El dimecres, dia 20, a les 12... 606-32-72-11, a través de la pàgina web de la SER també es poden descarregar l'entrada els oients que vulguin venir, sercatalunya.cat, José Mari Vaquero com a MC, mestre de cerimònies, però hi haurà també gent del Dream Team com Chiqui Begristain, José Ramón Alexanco, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué, em fa molta il·lusió veure a Unzué, Julio Salinas, Sergi Barjuan, en fi, hi haurà una llarga llista de futbolistes d'aquell Dream Team que, com sempre dic, van guanyar la primera Copa d'Europa, això és el primer petó i mai s'oblida.
2: I si voleu apuntar-vos-hi, 606-32-72-11, ens passeu nom i cognom dels que vindreu i us apuntarem. I si no, podeu entrar a sercatalunya.cat i reservar la vostra invitació. Posa entrada fins a aforament complet, no patiu. No patiu, veniu.
0: Que... Sereu benvinguts.
2: Veniu, sereu, sí, perquè hi ha espai per tothom.
21: Això serà... crec que batrem rècords.
2: Crec que batrem rècords.
21: Serà el dia que posarem més gent en un directe del que t'hi jugues.
4: Ah, mira.
0: El cartell
21: hi haurà més sorpreses, eh? Hi haurà més sorpreses. Algunes les direm la setmana vinent, però possiblement n'hi hagi que no diguem fins a l'hora del programa. O sigui, serà sorpresa, sorpresa.
0: I els que vinguin afortunats, mira, perquè seran els primers sorpresa. En descobrir-ho.
21: I hi haurà el trofeu de la Copa d'Europa, que per fer-te fotos sempre, no?, s'agraeix.
4: No, mola molt.
5: No la tinc i me la faré.
4: Ah, no?
5: Mira, mira. Tens...
2: Passa, Pol, passa.
4: Perquè ets de Girona. Perquè ets responsable de premsa del Barça.
0: Sí. Doncs sí que... Sabeu que teniu línia oberta quan...
21: Això és un departament com cal. Han vingut aquí només a preguntar-nos si estaven bé. Pol, estem molt bé, gràcies.
0: Esteu bé, no us falta de res.
21: Sí.
0: Doncs sí que, línia oberta amb el que t'hi jugues quan tingueu per aquí a Fermín. Ens demanes pas. Nosaltres, si et sembla, aquí anem a parlar del que passa al Madrid, perquè això és un no parar.
21: Perfecte, aquí els tens a tots quadrats, per això, per al que necessitis.
0: Fins ara.

0: no lo sé. Yo no lo sé, porque
1: pues no lo sé. No fiquis a la porta la qüestió, perquè la porta no té res a veure. La pregunta és si un dircom del Real Madrid hauria assessorat a Florentino que donés la roda de premsa que va donar abans d'ahir,
0: pues mira,
1: en les condicions que les va donar.
0: A veure, Joan, el compañero que està ara...
1: Sí.
0: Tendría sus razones para hacer lo que quisiera. Yo no lo sé porque yo no estaba. Y te digo una cosa, los 5 años que estuve yo no tuve que hacerlo porque ganamos 2 Copas de Europa, 2 Ligas, la Copa del Rey, la Supercopa de España.
2: ¡Ah, acabáramos! Partan.
1: Fins que Messi va dir adiós.
2: No,
0: que te digo, si yo guayo, no doy explicaciones. Se ganó todo, que no digo que yo fuera bueno, pero gafe no era, eso seguro. No era gafe seguro, porque lo ganamos todo. Pues a lo mejor, si hubiera estado en esta misma situación, pues se hubieran producido...
1: El que vol dir l'Ivan és que la roda de premsa d'abans d'ahir és impresentable. Això interpreto jo del que pregunta l'Ivan.
2: Sí.
1: I que sí, una estructura de club seriós... m'hauria estat recomanable donar aquella roda de premsa. Això és el que ell posa sobre la taula i jo comparteixo el mateix
0: vinga,
1: criteri.
0: Va, és la vostra opinió. Jo us dic una cosa, i lo dije l'altre dia en TV3, en el programa del 11, con Xavi Valls, i lo repito. Os podrà gustar más o menos de cómo dijo las cosas o dejó de decirlas, pero todo lo que dijo es verdad.
1: No, ja et vaig dir, jo també et vaig dir a l'11 que no és veritat tot el que va dir, perquè algunes de les coses que tu dius que va dir no les va dir, sinó que les va dir d'una altra manera i, per tant, va dir falsedats, jo crec que carallables, jo crec. Si jo fos president del Barcelona ja estaria als jutjats.
2: No, fins i tot va dir, que s'havia enterat feia poc de Negreira.
1: Sí, bueno, fins i tot.
3: Va
1: defensar l'assemblea.
3: De fet, un apunt abans d'acomiadar el Maroto, Adrià Soldevila, perquè l'Associació Espanyola d'Àrbitres ha anunciat que denunciarà Florentino Pérez davant el comitè de competició.
4: Sí, és l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol que diu que a Florentino Pérez el que va ser imputar un robatori de títols esportius als àrbitres, qualificació dels fets com el major cas de corrupció a la història del futbol del cas Negreira, acusació d'enriquiment il·lícit als àrbitres i acusació de parcialitat reiterada en una entrevista a La Sexta. El que diu aquesta associació és que sol·licita que el comitè de competició adopti amb caràcter cautelar i urgent un requeriment al senyor Florentino Pérez perquè cessi a l'emissió d'aquestes declaracions mentre es tramita aquest procediment i que es declari la seva obligació d'indemnitzar el col·lectiu arbitral per dany moral, reputacional i professional. I a més també demana al Madrid que faci un comunicat públic de rectificació i disculpa.
3: Doncs ara parlava, Joan, d'algunes consideracions de Florentino que tu creies carallables. Carallables no ho sabem encara, però ja ho veieu, els àrbitres demanen al comitè de disciplina, al comitè de competició, que obri expedient a Florentino Pérez. Gràcies, Adrià. I Joaquín, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en un día como hoy en San Isidro, que sabemos que igual podrías estar echando un vermú con tu familia y has estado aquí en el que te jugas.
0: Me están esperando.
2: Hay tiempo.
3: Joaquín, gracias.
1: Adéu. Això del Florentino, mira, és com si...
5: A mi, si me permitís, el resum,
1: un moment, deixa'm fer el resum de la roda de premsa de Florentino. És com si Al Capone fes l'informe de la màfia de Chicago a l'FBI. Com si l'encarregat de redactar l'informe fos el propi Al Capone i li entregués ara a l'FBI tot l'informe de la màfia de Chicago.
5: Jo, si me permitís, sobre el tema d'haver canviat a Mbappé... Yo tengo que decir que en su momento José Mourinho, inspirado por Juanito, me dijo una vez que si das vergüenza tienes que pasar vergüenza, y por eso lo hice, porque un jugador que tiene que... Yo no le he dicho en ningún momento que sea el cuarto delantero, no sé de dónde lo ha sacado, no lo he entendido para nada.
3: Yo lo
5: que
3: le dije
5: era que era el quinto. Yo le dije, tú no eres el cuarto, tú eres el quinto. Está Mastantuono, está Rodrigo y está el Utillero también. Y están por delante de ti. Te lo tienes que ganar, porque esto es el Real Madrid. Y en el Real Madrid nada está por encima de este equipo y de este club.
1: Y este escudo.
5: Solo Vinicius y punto.
2: ¡Grande, Cono!
1: ¡Bravo!
2: ¡Bravo, Cono!
3: Anfib.
5: Gracias a vosotros.
3: Gracias, presidente. Ahora volveremos con usted. Ay, perdó, es que estic aquí, Es que estic parlant amb l'Adrià Soldevila. Estic aquí a tres bandes. Perdona, si no tenías galletitas de la suerte hoy, Álvaro, y me confundí. Va, anem a notícies, sisplau.
6: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Martí Junca, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, Elena.
3: El Girona deixa en descens a Mallorca i Llevant.
6: Juntament amb l'Oviedo serien els equips que baixarien a segon. El Girona va empatar ahir amb gol d'Estuani, que torna a salvar els de Mitchell i es col·loca 15 amb 40 punts empatat amb l'Alavés. Després d'aquesta jornada, els candidats al descens s'han reduït, perquè el Rayo ja ha aconseguit la permanència matemàtica. Aquest cap de setmana, partits clau que impliquen equips de la zona baixa de la taula. Llevant-Mallorca, Girona-Atlètic de Madrid, Oviedo-Alavés, Sevilla-Madrid i Real Societat-València.
3: Podem saludar a aquesta hora del matí a l'Àlex Luna. Àlex, què tal? A Ràdio Girona.
7: Tot bé?
3: Et sentim, Àlex.
7: Què tal? Com esteu?
3: Com cau aquest empat al Girona? Insuficient pels de Mitchell.
7: Insuficient perquè necessitaven la victòria sí o sí i sobretot perquè l'equip va respondre com feia jornades que no ho feia, que era doncs, amb ànima, que era el que reclamava Mitchell. Amb 26 xuts a porteria, un pal als 3 minuts, ocasions de tots els colors i davant una Real doncs que sí, que va estar bé, sobretot en defensa, però que va venir, doncs, si empatava bé i si no també. Tampoc va deixar una gran imatge. Mitchell, com estava després del partit? Doncs bé, explicant que no pot ni dormir.
8: Todos estamos sufriendo. Yo ayer no dormí, no quise ver ningún partido, me puse una película, me dormí, me desperté y a las 8 de la mañana estaba en pie en la ciudad deportiva para preparar el partido porque no podía dormir. Y así estamos todos. Lo que no va a faltar es seguir buscando la mejor alternativa para intentar conseguir esos puntos que nos den la salvación. Y eso me podrán decir que soy malo, pero no que no trabajo. Solo quiero llegar al Elche rezando para que tenga la opción de depender de mí mismo. Y eso pasa por ganar o empatar, seguro. Perdiendo no lo sé. Entonces necesitamos sacar algo en el Metropolitano.
7: Doncs les paraules de Mitchell, que per ser una mica optimistes han de passar moltes coses, eh? Però si el Girona guanya, el Llevant també ho fa i l'Elx perd a casa contra el Getafe, el Girona no dependria, o sigui, estaria salvat per l'última jornada davant l'Elx.
3: Doncs veurem què passa aquest cap de setmana a Atlético Girona i Osasuna Espanyol. Deschamps publica la llista de jugadors del Mundial sense Camavinga.
6: El migcampista del Madrid no ha entrat al combinat de 26 jugadors i ha estat la sorpresa dels desconvocats. La llista l'encapçala Kylian Mbappé i el Barça tindrà representació amb Jules Koundé. Més informació pel que fa al Mundial, Ancelotti renova com a seleccionador del Brasil fins a 2030.
3: En bàsquet, Xavi Seisó, exhibició de Ricky Rubio contra Morabanc Andorra.
9: Així és, un altre clínic de Ricky Rubio i a l'Olímpic, 23 punts i 7 assistències per la victòria de la penya davant el Morabanc Andorra, que el consolida a la sisena posició i manté els andorrans en zona de descens. Mentretant, nova polèmica al Barça de bàsquet. El Barça hauria arribat a un principi d'acord amb Ivonne Navarro en el cas de que Xavi Pascual decideixi marxar a Dubai. Aquest principi d'acord no ha sentat gens bé a Xavi Pascual, que afirmen que en cap moment ha dit que marxaria. Veurem com acaba tot després que Pascual en els últims mesos hagi enviat uns quants missatges al club presumptament per no haver complert algunes promeses en forma de fitxatges que li van fer quan va signar.
3: Anem a la festa.
10: El quiosc del Marcos.
3: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
11: Hola, buenos días, Elena. Viaje a Brasil, donde además se explora en la noticia adelantada en este programa hace ya varios días. En el diario Globo se puede leer una información firmada por el periodista Kaje Mota. El Barcelona intensifica el contacto por João Pedro para ocupar el lugar de Lewandowski. Se lee en este diario, donde además se sitúa la expectativa de negocio en torno a los 100 millones de euros. Y anuncia también que el Chelsea hará un partido duro. Duro porque pagó 70 millones de euros al Brighton por este delantero de 24 años, que ha marcado 20 goles en sus 48 encuentros. Además, ha regalado 9 asistencias. Escribe Kaje Mota. Los próximos días prometen emociones especiales para João Pedro. Está en las horas previas de jugar el sábado, o sea mañana, la final de la Copa de Inglaterra con el Chelsea y tiene al City y Guardiola como rival. El lunes sabrá además si está en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial con Brasil y el asedio fuerte del Barça comenzará en los próximos días.
9: I el poble de Luna, de la província de Saragossa, farà demà un homenatge a un dels seus veïns més il·lustres, Juan José Castillo, reconegut periodista esportiu, primera veu del tennis al nostre país, efectivament, fent famosa aquella frase de «entró, entró». 63 anys de professió i més de 30 esports narrats. A les 11 començaran els actes i el poliesportiu del poble portarà el seu nom. Juan José Castillo va dirigir el Mundo Deportivo més de 20 anys. Va cobrir els Jocs Olímpics des del 1952 fins al Barcelona 92 i ens va deixar el 2001. Demà molts periodistes s'acostaran a l'una per recordar la figura d'un dels més grans, mestre de mestres, com deia el Poquí ara, el jefe.
3: Doncs demà, ja ho sabeu, cita a l'una i xoquen la mà Seisó i Poquí.
12: què t'hi jugues?
3: Espanyol i Girona, ho hem explicat ara, estan pendents de poder tancar la seva permanència i crec que el que t'hi jugues, Vinícius, vol dedicar uns versos a tots aquells equips que estan patint en aquestes últimes jornades.
13: Té tota la raó. He escrit una carta per a tots els equips que estan en descenso. Así que, cuando quiera, carta pa' cada.
3: Ya, cuando quieras tú, Vini, tú mandas.
13: Vamos allá, venga. Queridos equipos que están en la lucha para el descenso, esta es carta de mí para todos vosotros. ¡Todo para segunda! ¡Tá! ¡Todo para abajo! El Mallorca con el tonto del Mafeo y el pirata este pichichi de pacotilla. Venga, para segunda. ¡Tá! A llorar. El Levante, los granotas. ¿Para qué llamamos los granotas? A segunda. ¡Tá! El Elche, la dama de Elche, el Sarabia que no se calla la boca. Para segunda. ¡Tá! El Alavés, que se llama el Glorioso. Glorioso cuando bajé a segunda. ¡Tá! El Girona, con el Arnau Martínez, que un pesado, para segunda. ¡Tá! El Español, que siempre nos molesta. Y siempre dicen que el Barcelona, el filial nuestro. No, el filial siempre nos molesta a nosotros. Para segunda. ¡Tá! El Osasuna, con el Budimir. Y el Víctor Muñoz, que nos quitó a la liga el año pasado. Había marcado entonces. Para segunda. ¡Tá! El Sevilla, que el portero se llama la Jodimo. La jodimos y el que apuesta, venga, pues te apuesta que te va para segunda. ¡Tá! El Valencia, racista todo, para segunda también. ¡Tá! Y el Rayo, uy sí, la Conference League, la Champions de los perdedores, pues venga, para segunda también. ¡Tá! Y el Bilbao, que también puede con la carambola, por si acaso, para segunda también. ¡Tá! Y querido Oviedo, que ya está para segunda, que tiene al abuelo ese, que tiene 78 años y sigue jugando, te retiras ya, abuelo gilipollas, y te retiras para segunda, ¡tá! Que cuando jugaron la jornada retro, para ti la jornada del presente. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
3: Ha agradat, Vini, aquí la teva carta al Joan Poquí i a l'Ivan San Antonio.
13: Particula todo. Venga,
3: ells també a segunda, no?
1: També a segunda, venga.
13: A Barça lo mandé a sexta. Todo para sexta.
3: Para sexta, com ho diu Vinícius. Gràcies, Ivan San Antonio i Joan Poquí. Que segueixi ara la festa.
1: Anem cap a segunda, venga.
3: Cap a segunda.
1: Venga, venga, adéu.
13: Segunda todo.
3: Nosaltres fem una pausa al Què t'hi jugues i a la una, ja sabeu, protagonista de luxe, Fermín López, des de la Ciutat Esportiva del Barça. No marxeu.

0: No sé que sí, sigui, no sé.
1: És la prueba del algodón.
0: La prueba del algodón.
2: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Si et despertes amb Carles Franzino, et lleves aquí.
3: Em va fer pensar una cosa tan evident com que la vida és un segon i et pot canviar, perquè a més l'home que es va saltar l'estop es va distreure simplement, el van detenir els Mossos d'Esquadra perquè era un accident molt greu, i això em va fer pensar que allò que deia el Pau Donés de que vivir es urgente tenia més raó que un sant.
2: Carles Franzino, el racó de pensar de l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández, de dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
4: Que t'hi juga!
5: Que t'hi jugues al migdia.
2: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
6: Què escoltes?
7: Esa és la gran pregunta.
2: No et tallis, digues... Què t'hi jugues? Amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
8: Això és Jauja.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Sigue hasta ahora la protesta de los profesores en la ciudad de Valencia en medio de la huelga indefinida del sector para reclamar mejoras al gobierno del popular Pérez Llorca. La marcha está siendo masiva por las calles de la ciudad y está previsto que termine en la plaza del ayuntamiento. Siguiéndola está Juanma Graner.
1: Un grito de dignidad, algo que debe escuchar ya el gobierno valenciano, nos decía hace un momento un maestro. La Marcha Verde avanza mientras miles de personas en el principio de esta manifestación aún no han podido siquiera dar un paso. Abusamos de la vitora muchas veces de histórico, pero esta manifestación lo es, sin duda. Pero también es triste por tener que haber llegado aquí, nos decía hace un momento también José Seco, del sindicato CESIF.
2: Estamos aquí después de 5 días de huelga indefinida y estamos aquí después de 2 huelgas de un día porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Un día histórico, un día triste y esperemos que la Consellería a partir de la semana que viene ponga las medidas detalladas en ese acuerdo que tan necesario es para el sistema público valenciano.
0: En Lleida también hay manifestación a esta hora de los profesores. En Cataluña, las jornadas de movilización en el sector de la educación se están territorializando y este viernes es el turno de la provincia de Lleida. Y en la protesta, que también está a esta hora en marcha, está Marisel Benavarre. Adelante.
3: Hola, es la 4ª jornada de protesta de los docentes esta semana en Cataluña. Hoy he centrado, como decías, en la provincia de Lleida, donde están saliendo a la calle ahora mismo 500.000 de profesores. Reclaman más plantillas para atender la diversidad en las aulas, también mejoras salariales para recuperar, dicen, el poder adquisitivo que han perdido y que calculan muy elevado. Lo comparan con haber trabajado 2 años gratis desde el año 2009, que es cuando se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, que fija el compromiso del Gobierno de invertir el 6% del PIB en educación, un porcentaje que recuerdan en sus cánticos que nunca se ha cumplido desde entonces.
0: Lo acabamos de conocer, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo del Gobierno valenciano de la época de Mazón por la presunta filtración de una grabación manipulada de la EMET de la tarde de la Dana. En esta grabación editada parecía que la Agencia de Meteorología restaba importancia al temporal, cuando en realidad, si uno escucha la grabación original, es justo lo contrario, acierta el pronóstico de lo que ocurrió aquella tarde. Estamos en Valencia, Ana Durán.
4: El Ministerio Público pide la imputación de Ricardo García. El Ladana era subdirector general de Justicia y fue la persona que, según declaró en esta causa el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, cuando declaró como testigo, fue la persona que pidió el audio de la conversación entre esas dos técnicas, una de AEMET y otra de Emergencias, y que, como señalabas, luego se manipuló para que pareciera que AEMET quitaba hierro a la situación, cuando en realidad era justo lo contrario. El fiscal apoya así la solicitud de imputar a este alto cargo, que ya había formulado la acusación que ejercen los socialistas valencianos. De momento, lo que no accede es a pedir la imputación de otro alto cargo mencionado también en esta causa, Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Prevención de Incendios.
0: España vuelve a batir un nuevo récord de trasplantes, 39 donantes de órganos en apenas 48 horas. El anterior es de 2024. María Manjabacas.
5: 75 trasplantes en 2 días y algunos muy complicados. Es un auténtico récord y en el operativo participaron 46 hospitales de 10 comunidades, se movilizaron 5 aviones privados y esto ocurrió en solo 2 días. Entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo. De los 75 trasplantes, casi 50 fueron renales, 14 de hígado, 8 de pulmón, 2 cardíacos y 1 de páncreas. En este campo de generosidad y de buen hacer profesional somos imbatibles. Desde hace más de 3 décadas nuestro país mantiene liderazgo en el mundo, pero no hay que olvidar que en España ahora mismo 5.000 personas están esperando un órgano.
6: Cadena SER. Servicios informativos.
7: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
8: I què?
7: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
8: Oh.
7: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
9: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
10: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
12: l'Auditori.
11: I per anar de museu, concert i espectacle,
12: l'Auditori.
11: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Dale, José. Venga, va.
8: na-na-na, Camila, podríem anar a dormir.
12: Cadena SER i SER Catalunya, referents amb tu.
13: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
14: Una i cinc, al Què t'hi jugues ens divertim.
15: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
14: I en aquesta hora del Què t'hi jugues ens ho passarem molt i molt bé, sí que...
16: Doncs sí, perquè ja estem aquí amb Fermín López, superpuntual. Gràcies a tu. Havies dit a la una, i a la una i un ja estava aquí assentat a la cadira esperant a que ens donessis pas, Elena.
17: Això us... per culpa de Hansi.
16: Sí?
17: Sí, sí.
16: Us matxaca molt amb el tema de l'hora?
17: Sí, molt important l'hora.
16: És mentalitat alemanya.
17: Sí.
16: Esclar, ara estàvem escoltant una cançó de René, que és la que obre la segona hora del programa, que us heu divertit molt aquesta temporada?
17: Sí, diria que sí, crec que... Ha sigut una temporada molt bona, hem disfrutat molt. Hi ha hagut moments una miqueta difícils, però crec que hem disfrutat molt i ho hem fet molt bé.
16: Posa't un moment en els auriculars, Elena, perquè estem amb Fermín López a la Ciutat Esportiva. Com us hem explicat abans, ha acabat l'entrenament. Estem amb el Santi Ovalle, el Nil Solà, amb un jugador que ha fet una grandíssima temporada, ha guanyat títols i ha marcat molts gols. Aviam si recordes aquest.
18: Pedri para Fermín, Fermín controla, se planta solo entre el área, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
19: marca Fermín al minut 45 de partit.
20: Del hombre de la máscara, del soldadito de Flick, de Fermín, uno más en su cuenta particular, sigue creciendo.
19: Ligada frontal, entre el área, pata victoria.
20: El balón a la izquierda y al fondo de la red. Marca Fermín, un gol que puede acelerar, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, el adirón del Barça. Lo marca el soldadito de Flick.
16: T'ho he posat fàcil perquè és l'últim.
17: Sí, sí, sí.
16: T'agrada que et diguin el soldadito de Flick?
17: Sí, està bé. Està bé, està bé, m'agrada. Al final sempre intento donar tot per l'equip i el Hansi em dona molta confiança també i m'agrada que em diguin això.
16: Ens ha costat triar el gol perquè, Nil, repassant estadístiques, estem davant de el migcampista amb millor mitjana d'Europa.
21: Sí, amb millor mitjana, amb millor influència de, en gols. 13 gols, 17 assistències aquesta temporada, és a dir, 30 participacions, per comparar-ho amb jugadors que segur que tothom té al cap. Nico Paz, 13 gols, 8 assistències. Cherki, 10 gols, 15 assistències. Bellingham, 7 gols, 5 assistències. I, per exemple, altres com Enzo Fernández, 14 i 6, és a dir, que superen absolutament a tots els migcampistes d'Europa amb 3.000 minuts.
16: Controles les estadístiques o no?
17: No m'agrada molt, però sí, soc conscient que les estadístiques que he fet aquest any, i estic molt content, òbviament, per ajudar així a l'equip, i al final és el meu treball, és les meves virtuts, i ho haig de fer.
16: Què t'agrada més, marcar o donar una assistència?
17: Marcar.
16: Has estat sincer. Vull dir que no, donar-li un gol als companys també.
17: No, no també, sé també m'agrada... donar gols als companys, però per mi marcar un gol és una sensació indescriptible, doncs m'encanta.
22: Què hauria dit el nen del Campillo de fa 10 anys, si li diuen que 10 anys després és el migcampista amb més gols i assistències d'Europa?
17: Que està boig. Segurament diria que està boig, perquè doncs és impossible imaginar primer arribar al primer equip del Barça, sent del Campillo, un poble molt petit, molt humil, i doncs fer aquestes estadístiques i tenir tants minuts al primer equip del Barça, crec que és una cosa inimaginable i estic molt content.
16: Quants habitants té el Campillo?
17: 1.800, 2.000.
16: Poquíssims.
17: Sí, molt pocs.
16: Ara que parlem del teu poble, escolta aquest missatge, aviam si reconeixes a la persona.
23: Hola, Fermín, soy la abuela Lola. Te llamo, hijo, para felicitarte por el campeonato de la Liga. Que estamos todos muy orgullosos de ti, hijo, porque te vemos que vas para arriba y que es lo que has luchado tú por ello. Así que siga así, que cada vez estoy más orgullosa de ti porque tú eres el orgullo de tu abuela. Muchos besos, cariño.
17: Joder, vaya mensaje. No, no, mi abuela es... Es una, un pilar fundamental en mi vida. Ya la habéis escuchado. Ella es... Lo da todo por mí y... Siempre está pendiente de mí. Me llama cada dos por tres. Y a veces no le cojo el teléfono porque no puedo. Pero me encanta hablar con ella y siempre me da consejos, me apoya mucho y estaba súper orgullosa de mí y pues yo muy contento de que esté orgullosa de mí, que me vea en la tele, que eso para ella es lo más y que la gente le pare por el pueblo y eso, para ella es lo mejor y estoy muy contento por ella.
1: Fixeu-vos que ara, de manera inconscient, el Fermín ha canviat d'idioma, sí, perquè la seva àvia li ha parlat en castellà. No, no passa absolutament res, al contrari, s'hi sorprèn i crec que la gent ho valora molt. Que no tinguis vergonya de parlar en català i lo bé que és veritat que portes anys a Catalunya, que t'has escolaritzat durant molt temps aquí, però que molta gent no el parla i, o no s'atreveix en públic, el parla en privat, però tu en públic t'has atrevit.
17: Sí, m'he atrevit perquè també m'agrada i sé que la gent d'aquí doncs és molt important per ells, per la cultura i jo estic molt integrat a la cultura catalana des de petit i per mi m'agradava parlar el català a les entrevistes o per al carrer, si algú em para a parlar en català jo respon en català i estic molt content de parlar aquest idioma també.
1: Hi ha alguna paraula que t'agradi especialment?
17: No sé,
1: alguna
17: ara
1: expressió?
17: Mateix...
1: Alguna frase feta? Recordo una vegada que vaig entrevistar a Erika Vidal i em va dir que la primera cosa que havia après d'un veí era que a la taula i al llit el primer crit.
17: Pues una frase feta, no sé, pero siempre dirían como Titu, ¿no? Aquestas cosas.
1: Titu. ¿Qué pasa, Titu?
17: ¿Qué pasa, Titu? Eso. Siempre de pequeño escoltava això i no sé, és una paraula que se m'ha quedat, saps?
1: Fas molt bona cara. La gent que estigui escoltant l'entrevista i veient-la a través del live del que t'hi jugues veurà que fas molt bona cara per a la ressaca que deveu portar després de celebrar el títol de Lliga. Ha estat bèstia o no?
17: Una mica, sempre és important celebrar les lligues, és un campionat molt important pel club, que hem fet una molt bona lliga, hem sigut molt regulars i hem fet dues consecutives, que això és molt important i l'any que ve anem per més.
21: A nivell teu, Fermín, et van veure el dia de la rua que no vas parar en tota l'estona, hi havia algun que se'l veia una mica més cansat? L'energia que tens a dins del camp també és la que tens sempre fora per viure la vida d'aquesta manera?
17: Et diria que sí, soc una persona molt passional dins i fora i tinc molta energia des de que m'aixeco. Els companys, quan estem a les concentracions o algo, sempre a les 8 del matí estic com fent bromes i la gent em diu: Fer, tio, calla't un poco, ¿sabes? Són les 8 de la mañana i tal. I jo, a mi me sale natural i ja dic: Joder, tio, ja m'ha cortat el rotllo, ¿sabes? Però sí.
2: I ets l'únic, o sigui, ets l'únic o qui hi ha més intens, així d'intens dins del vestidor?
17: Et diria el Cancelo.
2: Cancelo?
17: És molt intens, així com jo, sempre fent bromes a qualsevol hora, a qualsevol moment i la veritat que em fa molta gràcia el Cancelo.
1: Ho hem comentat alguna vegada, eh? Has estat el fitxatge de la temporada, perquè a l'estiu podies haver marxat i et vas quedar.
17: Sí, jo sempre ho he dit, que sempre he volgut estar al Barça, era el meu somni des de petit i en cap d'un moment vaig dubtar i estic molt content per la decisió que vaig tomar i la temporada ha anat molt bé i estic molt content d'estar al Barça.
1: Quin pes va tenir Hansi Flick?
17: Pues el necessari, perquè al final ell era l'entrenador i em va transmetre la seva confiança. Crec que aquest any m'ha donat molts minuts, he jugat partits importants, m'ha ajudat a millorar i crec que ha sigut una peça important perquè en quedeix i perquè hagi fet aquesta temporada amb l'equip.
1: I és curiós perquè ets un jugador que juguis de titular o surtis 15 minuts, sempre rendeixes. Això és gràcies a que has hagut de picar molta pedra al futbol base, vas marxar a Linares per tornar. T'ha ajudat les dificultats com a futbolista que has tingut a la cantera, a la pedrera del Barça per ara? No, perquè a vegades costa, no? Hi ha jugadors que si són titulars rendeixen, quan han de jugar 15 minuts els hi costa més. A tu, en canvi, no fa la sensació.
17: potser sí, al final la virtut de la paciència al llarg de la meva vida ho he tingut que fer, he tingut que tenir molta paciència i ara que estic al primer equip a vegades no, òbviament no m'agrada jugar de suplent mai perquè sóc un jugador que sempre vol estar al camp, però cada minut que jugui amb la samarreta al Barça per mi és el millor de la meva vida, doncs tinc que donar tot i per això quan jugo de suplent o titular faig el mateix, la mateixa energia i intento aportar a l'equip els minuts que pugui.
16: I això és gràcies a que, com que eres petitet, no? El teu pare et deia, per compensar-ho, intensitat màxima i xutar amb les dues cames i mira, no?
17: Sí, sí, la veritat
16: que... O sigui, que... ser petit t'ha acabat ajudant?
17: Sí, sí, m'ha ajudat. Quan era petit no... m'han frustrat molt perquè no arribava a fer el joc que m'agradaria, no podia jugar molt, no confiaven en mi perquè era, també era normal i bueno, el meu pare sempre em deia que hauria de treballar més que la resta dels companys, que el que has dit, colpejar les dues cames, que és una cosa molt important i que me l'ha ensenyat des de petit i ara el primer equip del Barça pues, ho faig.
16: És que ara no se sap ben bé si ets dretà o esquerrà.
17: No, l'equip sempre m'ho diuen, crec que és una virtut que tinc i és una virtut molt bona per jugar a futbol perquè em puc orientar per ambos costats, puc golpejar a l'esquerra, a la dreta, fora l'àrea, a dins, puc regatejar, puc controlar i crec que això és una virtut que dins del cap doncs t'ajuda molt.
16: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc, ho vas pujar de nivell quan va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
17: Doncs és que en 4 dies em vaig fer aquesta.
16: Sí, la de la front?
17: I aquesta.
16: La de sota el nas.
17: Sota el nas van ser 7 punts, crec. 3 per dins i 4 per fora.
16: 3 per dins i 4 per fora sota el nas. I a dalt?
17: I a dalt 7.
16: 14.
17: També 4 per fora i 3 per dins o alguna cosa així.
16: Mira els punts que li vau treure al Madrid després del Clàssic.
17: Com me busca, eh?
16: Sí, no, 14. Ara són 11 perquè ja amb la Lliga decidida vau perdre contra l'Alavés, però sí, eren 14.
17: Tu l'has dicho.
16: 14 punts. Sí. I va seguir jugant.
17: Sí, és que... soc una mica burro amb aquestes coses. Jo amb l'adrenalina en el moment no me dolia.
16: No feia mal.
17: No em feia mal per seguir jugant, però és veritat que al descans ja quemava una mica això i el tenia així, però era la Champions, havien de guanyar i no pensava en una altra cosa que estar al camp.
16: És bèstia, eh?
22: Sí, vas partir la cara i no veu aconseguir passar l'eliminatòria. Què s'ha de fer per guanyar la Champions la temporada vinent?
17: És que la Champions són sempre petits detalls. Jo crec que estàvem fent una molt bona Champions. La ida van fotre 2 gols i darrer i ens van expulsar un jugador que era ja molt complicat i encara així van tenir ocasions per empatar el partit encara i a la volta doncs estàvem fent un gran partit i després del meu cop el partit se'ls va enfriar i per ells va ser el millor i no han pogut remuntar, però crec que estem molt a prop d'arribar a una final de la Champions i que hem de seguir així, amb la mateixa mentalitat i estar pendent dels petits detalls que a la Champions sempre passa. I
16: clar, aquella jugada era el 0-3, no? I el 0-3 es va passar a l'1-2 amb tu commocionat, no? Perquè és que l'hòstia va ser tremenda.
21: Anava a dir, Fermín, aquestes dues eliminatòries contra l'Atlético a la Copa i a la Champions són l'espina clavada que li queda en un vestidor que porta 2 lligues consecutives i que sent que està tan a prop de poder guanyar la Champions i portar-la a Barcelona?
17: Òbviament sí, no ens obsessionem amb la Champions perquè és una competició molt difícil i nosaltres som els primers que volem guanyar, però sí, tenim l'espinita aquesta de que volem guanyar la Champions, que estem molt a prop i que ens falta una mica, un pas més per aconseguir-la, i crec que estem en la bona dinàmica i esperem que l'any que ve el puguem aconseguir.
16: Ara heu guanyat dos lligues seguides, dos supercopes seguides, una Copa del Rei, i dels set clàssics contra el Madrid, sis. No heu guanyat sis. No, dels vuit, set.
22: Sí,
16: dels vuit, set. Set. Amb gent que heu crescut estant al Barça i tal, té un punt més especial? No, sempre hem dit, no, que els títols de Guardiola s'hi han d'afegir el 5-0 i el 2-6. Té un punt especial guanyar-li les finals al Madrid, que als clàssics acostumeu a guanyar-los?
17: Home, per nosaltres sí, perquè som culers des de petit, som molts jugadors que hem pujat de la Masia, que hem crescut amb el Barça, amb el sentiment del Barça, i per nosaltres guanyar lligues, guanyar supercopes davant qualsevol equip és molt, molt emocionant, però quan guanyem contra el Madrid, doncs la veritat és una miqueta més especial, perquè és el gran rival i és el que hem viscut des de petits, i és el sentiment que tenim tots i guanyar lligues i aquestes competicions per nosaltres és un somni.
16: Al bar, al que t'hi jugues, tenim de col·laborador el Tomàs Roncero, i un dia, escolta què ens va dir.
0: A mi se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a favor del Barça? Le fichó a Fermín. Por encima de Lamín, de Rafinha, Pedri, sé que es bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener, pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid. Porque es ese que es un boss-to-boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencias, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el típico futbolista total que a mí me ha encantado de siempre.
17: Jo soc prototipo Barça.
3: T'anava a dir, abans que diguis res, ni si t'hi ocurra, eh?
17: No. Impossible.
16: Home, però s'agraeix.
17: No, l'agraeixo, òbviament, les paraules i aquestes coses, però jo soc prototip Barça i Barça sempre.
16: No m'atabaleu.
17: No m'atabaleu.
16: Una paraula molt catalana, sí. Atabalar.
17: Atabalar.
16: Esteu pendents del que passa allà o no? Has vist el que ha dit Mbappé aquesta nit, la resposta d'Arbeloa, la roda de premsa de Florentino Pérez d'abans d'ahir?
17: Home, sí, ho hem vist, com tothom, crec, però nosaltres sempre ens centrem en el que passa aquí al Barça, i bueno, cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. Per mi això no pot ser, perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi, era impossible que hagin robat 7 lligues, i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí, no ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar, i nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
16: Sí, això sí que et va molestar, que Florentino Pérez digués que li havien robat 7 lligues.
17: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. No estava bé dir-ho. Si nosaltres...
16: Va fer un càlcul també que aquest any el Madrid té 18 punts menys que el Barça per culpa dels àrbitres.
17: Bueno, això no ho vull entrar, però si nosaltres diem això també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol. I nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguiran arribant títols, i estem molt contents del treball que estem fent.
16: Et deia allò dels 18, va dir 16-18, clar, era quan el Barça estava a 14, era lo necessari per dir que la Lliga li havien robat, no? Perquè eren 14 punts de distància, 16 segons Florentino li havien robat els àrbitres, ja li sortien els comptes per dir que el Madrid seria campió.
22: Hem vist que a les últimes lligues heu guanyat a Cornellà i les heu celebrat amb el càntic famós del Perico Dinero que se siente, tu, un dels que més cantava allà al balcó de la Ciutat Esportiva, i aquesta rua hem vist la mina amb la samarreta de gràcies a Déu no sóc madridista, totes aquestes coses, no? A qui li teniu més animadversió, més rivalitat, a l'Espanyol o al Madrid dins del vestidor?
17: La rivalitat és la mateixa, perquè crec que sempre ha existit la rivalitat amb el Barça i amb l'Espanyol, igual que per ells nosaltres som la seva rivalitat, i crec que tampoc ens agrada que se't molestin per aquestes coses, que crec que és futbol, que no li faltem el respecte a ningú jugador ni a ningú equip, i no sé, no ho puc entendre, però al final quan perds pues, és normal que estiguis enfadat i nosaltres també, però quan ells en guanyin també ho faran. Doncs,
1: i ho acceptareu.
17: I ho acceptarem, òbviament, perquè és la rivalitat.
1: Sereu amics d'alguns fora del camp, no?
17: Que en la selecció i aquesta cosa, o des de petits que els coneixem, aquestes coses passen i mentre no faltis el respecte a ningú, jo crec que no...
1: I escolta, a Joan García el coneixeu ja des de petit?
17: Jo personalment no. No.
1: Quin porter, eh?
17: Sí, portaràs.
1: Tremendo, eh?
17: Crec que tothom ho ha vist aquest any. Crec que és un porter que ens ha ajudat moltíssim, que està a un nivell moral. Per mi és el millor, però hi ha molts. I aquest any, doncs quan ho necessitaven, ha estat allà i ens ha ajudat i s'han donat punts.
1: Estem amb Fermín López de la Ciutat Esportiva del Barça, en directe al Que t'hi jugues. Nosaltres tenim uns personatges al programa i ara farem un joc. Aviam si reconeixes qui és qui. Tira, Willy.
4: Nada, yo lo primero que quería decir, que los cánticos los hacemos los dos, pero el que los inicia siempre soy yo. Perico, decime lo que se siente. Esto es un cántico que me gusta mucho hacerlo a mí. Soy el primero.
17: ¿Ronald?
1: Sí, señor.
4: No, claro. Es que...
17: Bravo.
4: Un de un. Somos corazón, los dos somos corazón.
1: Un de un.
5: Mira, Joan Fermín es que es un nano que hace en la squad. Que es nota moltíssim que és de la Masia i és com en Gavi però en assenyat, diguéssim. Jo sempre ho he dit.
17: Quarcí, no?
5: Ja este any quiero que hablar de Pichichi de año que viene, porque este Chesney y yo somos como padres de los jugadores, porque estamos juntos siempre en ellos, y Hansi es como al abuelo, y nosotros somos padre, mamá, y ellos son los culos, que los que digo yo,
1: culés.
5: Y yo no quiero estar año que viene aquí, yo quiero estar, porque si no es como separación y custodio compartido.
17: Robert, no.
1: Lewandowski. Sí. 3 de 3, ¿eh?
5: Bueno. Qué suerte que te quedaste en el Barça, porque este año se ha lesionado Pedri, me he lesionado yo, Bernal, Gavi, casi es el único que ha aguantado él toda la temporada entera.
1: Aquel día está costando más, ¿eh?
5: Es más difícil este, porque yo conozco menos.
1: A partir de ahora, cuando
17: escoltis... ¿Está en la plantilla?
1: O en la plantilla. A partir de ahora, cuando escoltis... recordarás això.
5: El este, yo siempre hago esto muchas veces.
1: Frenkie de Jong.
17: Ah, Frenkie. Hola, no tenía ni idea. No fijado en eso nunca.
4: Y él ha dicho una cosa, que el año pasado, que este año se ha visto que Joan García es muy bueno, pero también se vio el año pasado hasta que mi hijo le marcó un gol que no veas.
1: El padre de Lamine.
17: Es que ya te está yendo fuera de la plantilla, ya no sé.
4: Vete fuera de la plantilla, fuera del equipo también. ¿Cuántas Champions tienes tú? ¿Cuántas Champions tienes tú? Cero, ¿no? Ah, pues deja de celebrar liga de mierda. Deja de celebrar tu liga de mierda que no sirve para nada. Tonto, que hace 2 años estaba en segunda y celebró un ascenso a segunda de primera RF. Tú no sabes, jugué en primera RF. Qué vergüenza. Yo jugué un partido en primera RF.
17: Vinicius, ¿no?
1: Hasta el Linares et va ajudar, ¿no? Et va servir. Vas picar pedra i hem parlat alguna vegada amb el teu entrenador d'allà i ens va destacar l'actitud que vas tenir per millorar des de principi fins a final de temporada i la humilitat. Això ens ho ha dit el teu entrenador del Linares.
17: Sí, que aquesta és la meva personalitat. Sempre he sigut una persona i un jugador molt, molt humil, molt treballador, i quan vaig arribar al Linares no estava al meu millor moment, Ho vaig passar una miqueta malament perquè era un moment difícil, vaig sortir del Barça i ja pensava que s'acabava tot, i allà em vaig ajudar un munt, l'Alberto, el seu staff, els meus companys que vaig tenir allí, i vaig passar una molt bona temporada al final i vaig fer molts gols i vaig disfrutar moltíssim i vaig aprendre un món i vaig arribar al Barça una altra vegada com un home.
16: Acabarem l'entrevista amb Fermín amb un decàleg, un test que t'ha preparat el Nil Solà.
21: Som-hi. Preguntes ràpides. Un hobby per desconnectar.
17: Jugar a la play o al ping-pong.
21: El company més competitiu del vestidor.
17: Hi ha molts, però et diria Rafinha.
21: El company amb qui t'entenguis millor dins del camp.
17: Per la zona on jugo et diria Lamine.
21: Un ídol futbolístic.
17: Leo Messi o Andrés Iniesta.
21: En recomanaries visitar el Campillo?
17: Sí, òbviament.
21: Tens alguna superstició a l'hora d'entrar al camp?
17: Assenyar-me és un per creència i perquè la meva àvia m'ho diu sempre.
21: L'MVP de la rua?
17: Jo. O Szczęsny.
21: Un somni per complir?
17: Guanyar la Champions amb el Barça.
21: Un estadi que no sigui el Camp Nou?
17: Wembley.
21: La teva nòvia per tu és?
17: Tot.
21: Firmaries un contracte vitalici amb el Barça?
17: Sí.
21: Hi ha hagut molts memes al grup de WhatsApp sobre el combat de boxe entre Valverde i Tchouaméni?
17: No vull contestar.
21: Qui creus que va guanyar?
17: Passa paraula.
21: I una promesa per acabar, si el guanyes a la Champions amb el Barça.
17: El que diguin els comentaris.
16: El que diguin els comentaris dels oients?
17: És bona, eh?
21: Mira, vale. Molt bona.
16: No, farem una cosa. El que diguin els bojos de la taverna que tancaran el que t'hi jugues d'avui.
6: Aquí l'has cagat.
17: A veure.
6: Aquí l'has cagat, per mi.
16: Passa't la pilota al tio Faja.
17: Coses que pugui fer, eh? No.
16: Vale.
7: I que m'ha hecho mucha ilusión que diga que yo soy su ídolo y estas cosas. Que de verdad...
16: Bueno, ha dicho que tenía dos. Uno tú,
7: sí,
16: y el otro.
9: Y el otro es yo. Sí. Pero sí, la verdad que hacemos lo que podemos y muy contento de que la nueva generación esté con nosotros.
6: De cara a la propera temporada, Fermín, hauríem d'imitar Fermín, ¿no?
16: ¿T'agradaria?
17: Sí, hombre.
16: ¿Sí? Sí.
17: I el vestidor també.
16: I el vestidor també, eh?
17: Sí.
16: Vale.
10: Ja hi treballarem.
16: Hi treballarem. El Mundial és el proper gran repte. Tornareu amb la Copa?
17: Bueno, primer haig de...
16: No em diguis lo de l'altre dia, que si et convoque de la Fuente et convoque, ja t'ho diem nosaltres.
17: No, ojalà, si és així, doncs estaria molt content, per mi seria el primer Mundial i espero que siguin molts més, però òbviament sabem l'equip que tenim i el nostre objectiu és guanyar el Mundial, òbviament.
24: Tu tranquilo, chiquillo, que estàs convocat.
16: Fermín, no perdis mai la simpatia. Gràcies.
17: Gràcies.
16: Pausa, Helena, i obres la taverna dels bojos, que els he escoltat de fons, oi que sí?
25: Estan per aquí, sí. Que...
26: Li podem cantar abans de penjar amb el Fermín?
25: Vinga, va.
16: Digue-li algo, va, que t'està escoltant encara, Cristo.
26: Fermín, Terminator. Grande, Fermín, t'estimem.
17: Gràcies
26: per no marxar al Chelsea.
17: Gràcies.
26: Quina gran temporada ha fet el Fermín. Grande.
17: Moltes gràcies.
16: Pausa i seguim.
27: Què t'hi jugues?

0: La cançó serà el final de la pel·li.
1: No te busqué ni me viniste a buscar.
2: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
3: Jugues al migdia.
4: Presumeix de què t'hi jugues. Si et pregunten què escoltes...
5: Què escoltes?
6: Esa és la gran pregunta.
4: No et tallis, digues... Què t'hi jugues? Amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
7: Això és Jauja.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan. Núcleo Nacional, el grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
1: Cada día ando más despistado.
2: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
3: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia, felicidad de la buena.
4: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Raixac. Unzué. Bar Joan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
5: Que t'hi jugues al migdia.
4: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
6: Que t'hi jugues.
7: Que t'hi jugues.
8: Seguim el Que t'hi jugues després d'aquesta magnífica entrevista amb Fermín. Tinc la taula ja amb la taverna, amb molts fans de Fermín.
9: Que vergüenza.
10: És extraordinari.
8: Deixeu-me abans que fem dos apunts ràpid amb el Nil. Encara estàs per aquí, oi, Nil?
11: Hola, Helena, sí, estem encara aquí amb Santi. Dos apunts ràpids. El primer sobre el futur de Robert Lewandowski. No es descartava que ho anunciéssim abans de diumenge, explicar-me el Que t'hi jugues. Doncs sembla que s'està accelerant aquest possible que s'acomiadi Robert Lewandowski abans del partit de diumenge. Per tant, tot apunta que serà l'últim partit de Lewandowski contra el Betis al Camp Nou, i ara mateix a la pole position l'Al Hilal d'Aràbia com a futur del davanter polonès. Estarem pendents a les pròximes hores perquè no es descarta que hi hagi moviments, i en clau mundial i en clau Lamine Yamal, avui Claudio Vázquez i Carlos Cruz, traumatòleg i preparador físic de la Federació Espanyola de Futbol, han visitat a Lamine Yamal juntament també amb el doctor Pruna per saber l'estat del futbolista del Barça, que continua fent passes endavant amb la seva recuperació, Santi.
12: Sí, ja vam explicar fa unes setmanes que trepitjava gespa i treballava al gimnàs, i ja toca pilota Lamine Yamal, i és una bona notícia.
11: Gran notícia.
12: Per tant, va bé la recuperació, amb la vista posada al Mundial, i ja ha fet el següent pas, que és tocar pilota sobre la gespa de la Ciutat Esportiva.
8: Doncs veurem si s'acomiada finalment Lewandowski abans d'aquest Barça-Betis de diumenge, si s'acomiada a xarxes socials perquè el Camp Nou el pugui acomiadar com es mereix, i com ens expliquen el Santi i el Nil, visita del traumatòleg i del metge de la selecció espanyola a l'entrenament del Barça per seguir la recuperació de Lamine. Santi, Nil, com heu vist a Fermín?
12: Hòstia, jo no... O sigui que Vinícius, Lewandowski i companyia del Que t'hi jugues siguin trending topic al vestidor del Barça i que no pugui ni articular paraula quan els escolta és tremendo. I a part d'aquí hem conegut un Fermín emocionat, un,

0: Passió d'amor al Barça en tota regla, Fermín, i veure un nano del Campillo que ha fet la seva carrera aquí des de la Masia fins al primer equip, que és el migcampista, ho deia el Nil, amb més gols i assistències d'Europa. Fixa't com ha crescut, i que senti aquest amor pel Barça, doncs és un regal del cel pel conjunt blaugrana.
1: Ara de seguida, sí que et veig per aquí, has tornat.
2: Sí, sí, és que estava negociant el més important per mi en el dia d'avui amb Fermín, que era un missatge per al Teo.
0: Podem ensenyar les samarretes, no,
2: sí, Fermín? Te dic una cosa, Elena, tu que ets mare ho entendràs. El moment de més tensió ha estat quan li he explicat al Teo que avui entrevistàvem a Fermín al Que t'hi jugues, és un dels seus jugadors preferits, Gavi,
1: i que ell
2: Fermín
1: no podia venir, no?
2: I m'ha dit que, evidentment, ella havia d'estar a l'entrevista, i jo, carinyo, és que tens classe, i has de fer, per exemple, naturals, i és important l'assignatura, papa, sisplau, tal, no sé què... Bueno, total, que ara he negociat una cosa.
1: Aquesta samarreta que esteu veient als oients, que esteu connectats al streaming, és la que podria ser vostra, oi? L'ha signat Fermín.
2: És molt xula,
1: Fermín.
3: Guapíssima, eh?
1: Molt xula. Sí.
3: Per ser, Elena Camus,
2: una manera de ser, una manera, sí, de guanyar.
3: Que vergüenza de padre.
4: Sí, efectivament.
3: Moment, tio Faja, abans que ho diguis, una cosa que m'he deixat quan parlàvem del tema Fermín, i és com ha parlat de la cultura catalana, la importància que li ha donat al català, com ha fet aquesta entrevista, i al final és un noi del Campillo que està integradíssim, que a més
0: el moment de l'àvia, també.
3: Moment de l'àvia.
1: S'ha
5: emocionat. S'ha emocionat molt. Nosaltres hem plorat, ha plorat tot Déu aquí. Com feu aquestes coses per començar l'entrevista,
2: futbolista,
5: per favor?
2: Al final, jo crec que avui la gent ha pogut descobrir que Fermín és un tio natural, simpàtic, i a part, que és el més important pel Barça, no? És un futbolista que ha estat clau. És, com diu el Flac, i el soldadito de Flick, i porta el Barça a dins. I té 23 anys, els acaba de fer la setmana passada. Amb la qual cosa hi ha jugador per a molt temps, que ha picat pedra i que per tant sap què és haver-se de guanyar les garrofes, útil, com dèiem, i ha reconegut ell, tant si és titular com si surt 15 minuts, i els números que ha destacat el Nil parlen per si sols, vull dir, 13 gols i 17 assistències. És que recordem fa 2 anys, 3, el Madrid fitxava Bellingham i Fermín estava en Linares.
3: 7 gols i 5 assistències Bellingham aquest any.
2: Fixeu-vos. O sigui, el Madrid va pagar més de 100 milions d'euros quan Fermín estava en Linares, i fixeu-vos ara. O sigui, qui no canviaria Fermín, Bellingham per Fermín? O sigui, si algú vol fitxar un futbolista ara, qui fitxa abans?
3: A Fermín, mira, Roncero.
1: Exacte, ho deia el propi Roncero. Ara de seguida rematarem l'entrevista aquí
2: ara,
1: a Fermín.
2: Ara, perdona, Elena, una cosa, eh? Quan he destacat la seva puntualitat, ha dit Hansi Flick.
1: Ja ho havies apuntat tu a l'inici del
0: Que
1: t'hi jugues,
0: Santi. Que Flick durant la temporada, per això.
2: Sí.
0: Que pel tema de la puntualitat i tal.
2: Clar, però això també és important perquè els futbolistes joves han vist a un entrenador que podria ser, ja no el seu pare, sinó fins i tot el seu avi, i que els respecta, els escolta, els tracta amb carinyo, però a la vegada els exigeix. Els exigeix, i en diferents àmbits, tant l'esportiu purament dit com, diguem-ne, amb actitud de vida. O sigui, i exigir a algú puntualitat és una qüestió de respecte, i està bé que als joves Hansi Flick els exigeixi puntualitat perquè és respecte.
1: Exacte. Firmo sota, sí que... Doncs...
0: Elena, l'audiència que vulgui les samarretes de Fermín signades, a partir de dilluns veiem com fem la del Que t'hi jugues Barça, i diumenge, partit contra el Betis, expliquem la dinàmica de la del Que t'hi jugues Barça.
2: I d'acord? Has dit dues vegades Que t'hi jugues Barça.
0: Ai, perdó.
2: La del Que t'hi jugues ja t'ho dic jo.
5: La
2: del Que t'hi jugues és que ens enviïn propostes del que ha de fer Fermín com a promesa si guanya la Champions.
3: Sí, si guanya la Champions la temporada que ve, promeses que has de fer Fermín, que recordem que ho ha demanat ell.
2: Fermín ha dit, el que digui l'audiència és el que faré.
6: El comentari amb més likes.
2: Exacte, el comentari amb més likes.
6: Això és un clàssic.
2: Ens ha fet el concurs del Fermín.
6: És un clàssic dels TikToks.
0: I la segona,
2: la Núria, que no té pas poca feina, ja en té més.
0: I la segona, diumenge, escolteu el Que t'hi jugues Barça i expliquem la dinàmica.
1: Vinga, fet.
2: Núria, estigues tranquil·la, que si no rebentaran la de coses que té. Dilluns articulem el concurs ja a través de xarxes de les promeses de Fermín.
5: Tinc aquí el Quim, que està malalt. Està malalt perquè diu la Champions de la temporada vinent és a Madrid, i l'ingredient és Cibeles.
7: O anar al Bernabéu.
8: Hola, jo queria deciros una cosa a esos 4 sujetos que estáis ahí.
6: Dime.
8: Hola.
2: Com es tronxava Fermín amb les imitacions del Bermúdez?
8: Una cosita, ¿no os da un poquito, un poquito de apuro el acto de gula que habéis tenido? ¿No os lo podíais haber dejado ni un minutito?
2: Te voy a decir una cosa, tío Faja. ¿Quieres que te sea sincero?

0: ¿Cero?
1: No, quiero que me digas que por qué tenéis tan poca vergüenza.
0: Por Fermín no sufría, pero por la gente de comunicación sí. Y he preferido no cruzaros porque he visto cómo es Fermín y te conozco a ti y habríais montamos, terminado, sí. No tú detenido, sino los dos.
1: Hubiera acabado en boda, ¿no? Lo nuestro sí que...
0: Entonces he protegido...
2: Sí, boda en prisión.
0: He protegido yo mismo a Fermín.
3: Portaba una pregunta preparada, así que tú que coneixes sí. tant el tio Faja, jo crec que sense que te la digui ja pots intuir per on va.
1: Sí, sí. Bueno, sí,
3: un igual, tema de tallatge de pantaló.
1: Eso no tiene vergüenza, el tío.
4: Vinga, va.
2: I per això no,
4: no volem detalls. Exactament, no volem detalls. Sí que, Santi, Nil, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé. Us escolto.
4: Hem gaudit amb Fermín, com ara gaudirem amb la següent protagonista, perquè el cap de setmana serà molt especial pel Barça femení, perquè si en una setmana les blaugranes juguen la sisena final de Champions consecutiva, abans, demà poden sumar un nou títol. El de la Copa de la Reina juguen demà la final contra l'Atlético de Madrid a Les Palmes. Amb la Salma Parayuelo hi ha l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Des de la prèvia de la Copa de la Reina, aquesta final entre Barça i Atlético de Madrid, estem amb la davantera blaugrana Salma Parayuelo. Què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
5: En 10 dies us jugueu la temporada. Dues finals, Copa, Champions. Com esteu?
6: Bueno, también con muchas ganas de que llegue ya, pero muy concentradas porque, como dices, el tramo final nos jugamos todo y esto es lo que quiere toda futbolista, llegar a las finales. Estamos ahí y esperemos poder ganarlas.
5: Com veieu a l'Atlético de Madrid? Una temporada una mica irregular, a priori partiu com a grans favorites. Això sempre costa, no relaxar-se?
6: Nosotras, da igual el rival que sea, al final también esto es una final, nos hemos enfrentado mucho a ellas esta temporada, pero lo que te digo, es un partido que puede ser completamente distinto. Nosotras tenemos un plan de partido que ya estamos entrenando para poder ejecutarlo y espero que podamos celebrar.
5: Veniu de jugar a Tenerife a la Lliga, ara un altre cop cap a les Canàries aquesta final de Copa i després a Oslo, són molts quilòmetres, no sé com a futbolistes que us agrada poder descansar, què en penseu de tants quilòmetres en pocs dies?
6: Bueno, también es lo que toca, así es como funcionan los horarios, nos adaptamos a ellas y simplemente queremos poder rendir estas dos finales, llevamos toda la temporada trabajando para este momento y claramente es un momento muy importante para todas.
5: Tu individualment, com arribes? Vas marcar un gol molt important a les semifinals al Camp Nou contra el Bayern. No sé si això també t'ha donat un xut de confiança.
6: Yo estoy muy contenta, muy, muy ilusionada y muy metida con mi equipo. Tenemos estas dos finales. Creo que la entrega de todas es máxima para que pueda salir lo mejor posible y también ser fuertes y sufrir en momentos duros, pero queremos sonreír después de las finales.
5: Molta gent es pregunta què serà del teu futur. Acabes contractar al mes de juny. No sé si tens clar què vols fer.
6: Ahora mismo estamos centradas en el presente, tenemos estas dos finales y esto es lo más importante para mí ahora.
5: Gracias, Salma.
6: Gracias.
4: Gracias, Salma Parayuelo, gracias, Anna Palet. No vol parlar Salma Parayuelo del seu futur, sí, d'aquesta final de la Copa de la Reina, i Bermo, el plat gros serà el proper dissabte.
2: Aquí està el tema, el 23. A partir de les 5 de la tarda
7: sí,
2: farem especial Què t'hi jugues, Barça, de la final de la Champions, sí. El Barça Olímpic de Lió, i el farem des de casa Cupra Raval.
7: No, que bé.
2: Hombre, allà a Passeig de Gràcia en Diagonal, ja veuràs tu. I, a més, amb la Palet des d'Oslo.
7: Molt bé.
2: I serà guapíssim. O sigui que res, vine a animar amb nosaltres, et pots inscriure a sercatalunya.cat i, a més, a la web de casa Cupra Raval. Pots fer-ho on et vingui de gust. I, a més, ja saps que això ho farem sempre amb el patrocini de CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
4: Doncs us esperem a tots a la casa Cupra Raval per seguir aquesta final de la Champions femenina amb el Què t'hi jugues, Barça. Gràcies, Bermo. Ara sí, va, Willy.
8: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
3: Doncs sí, amics, avui edició de butxaca de la taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Fort aplaudiment.
9: Avui dit el tio.
3: Avui dit el tio. Baja. Para. Pareu.
10: ¿Quién ha hecho la escaleta del
3: programa? Pareu.
10: ¿Quién la ha hecho?
3: Willy, tira cinto. I fort aplaudiment per Gonzalo Álvarez. Sí! L'Espanyol ha tornat a guanyar després de quan? Després 5 mesos. Gonzalo, què?
10: Manolo, que estic molt feliç, que t'explicaré. Ho vaig veure aquí en directe amb els companys del Què t'hi jugues, Barça.
3: No t'ho podies creure, no?
10: Bueno, vaig començar a cridar.
9: Tenen vèrtigo ara.
10: Ha dit absolutament de tot.
9: Europa, ja.
10: Estaven els meus companys amb mi i ho vaig gaudir molt, la veritat. Encara no està fet el treball, però bueno, és un pas molt important.
9: ¿Tenéis vértigo ahora? ¿Te arriba?
10: No. Lo que yo sigo teniendo mis creencias, las mismas que antes del partido del otro día. Por más que se ganara, que era una obligación, para mí hay que hacer unos cambios importantes. Y para mí, empezando por el entrenador.
3: Va, i anem ràpidament, Willy, tira atenció, perquè venim d'una setmana, sé que teniu moltes ganes, que esteu disfrutant com un mai a la vostra vida. Florentino fent el ridícul en aquella esperpèntica roda de premsa, després Pedrerol intentant arreglar la desfeta, o empitjora encara més, després tenim... Mbappé i Arbeloa, que va ser tremendo.
9: Bueno, Gemil, Cristóbal.
3: El xiulets al Bernabéu, les pancartes, Florentino discutint-se amb aficionats, i encara algú deia ahir: bueno, noche plácida en Santiago Bernabéu. Aquí no ha passat nada. Això ho fa el Madrid per tapar la Lliga del Barça?
7: Per suposat.
3: Sí, no? Està en contra...
10: Bueno, és que ningú parla de la Lliga del Barça.
3: Està en contra de la Lliga del Barça.
10: Qui se'n recorda de la Lliga del Barça? Ningú se'n recorda. Aquesta setmana Florentino, amb una roda de premsa, ha fet més que tot el soroll de la Lliga del Barça.
7: Tot el que vulguis, ha quedat en ridícul completament.
10: Sí, però no s'ha parlat de la Lliga del Barça.
7: Ja l'hem guanyat.
10: Però com et fot, eh?
7: Ja ens l'han donat i a la
3: taula. No em miris així. És el moment que estàs esperant durant tota la setmana. Ahir et van donar pas. Vas fer un speech impecable aquí al que t'hi jugues, Cristóbal, però només va durar 20 segons.
7: Llàstima.
3: Tio Faja, endavant, disfruta.
7: Disfruta, dice.
1: Bueno, es que no te puedo contar mi semana, Cristóbal, porque
10: sí,
1: cuéntala. Indecente totalmente.
10: Te acuestas a las 3 de la mañana cada noche viendo Chiringuito.
1: ¿Cómo estás de pudorosa?
10: Tu mujer no te ve desde hace una semana.
3: Sí.
10: Estás todo el día en foro madridistas y en Twitter recreándote en el mal del Madrid. Explícalo.
1: Esto es una vergüenza lo que está pasando con mi vida. La estoy llevando al límite.
10: ¿Estás en crisis en tu matrimonio?
1: Bueno, está muy asustada mi señora, sí.
10: Bueno, pues entonces explícalo.
1: Se ha dado cuenta que está viviendo con un demente.
10: Bueno, ya lo sabíamos todos.
1: Pero es mi momento, Cristóbal, es mi momento.
3: Y
1: yo he venido aquí básicamente a decirle la verdad al pueblo.
3: ¿Al pueblo madridista o al pueblo barcelonista?
1: Los capos mafiosos no se inmutan por un tema deportivo, ni se inmutan, Cristóbal. O sea, los capos cuando mueven un solo dedo es siempre, y cuando digo siempre, siempre, por dinero. Esto va de dinero, amigo.
7: Mucho dinero.
1: Esto va de mucho dinero. Cristóbal, hay que empezar a decirle al pueblo que el problema viene de la tesorería del Real Madrid, Cristóbal. De la tesorería. Esto va directamente relacionado con el dinero. Y hay que decirle ya al pueblo... Hola.
3: Sí, te escucho, tú.
1: Hay que decirle ya al pueblo lo que está pasando. Y lo que está pasando, Cristóbal... es que las cuentas del Real Madrid son como la cara de Mario Vaquerizo. Si le quitas el maquillaje, se caga la perra. Ese es el problema del Real Madrid. Olvidaros de los periodistas, porque los periodistas a Florentino le dan igual, Cristóbal, le dan exactamente igual. Esto va de dinero, esto va del IBEX, esto va de ACS, esto va de que como alguien audite el Real Madrid, ese hombre va detenido, preso, y las acciones de ACS caen en picadas.
3: Una salutació per Alf, que ha comentat al programa al YouTube, diu: aquells temps amb el Cristóbal, el Tio Faj, el Juan, etc., que parlaven durant una hora, i ara sí. 10 minutets.
10: Jo tinc clars culpables,
3: Va,
10: ho tinc claríssim.
3: Dit
10: això, hi hauran canvis.
3: Dit això, Florentino Pérez està per fer el nou anunci de Werther's Original, ha perdut totes les seves facultats, ha passat de ser aquell tauró dels negocis a ser un senyor gran.
7: La imatge era molt preocupant.
3: Sí, no? Repetint. És com aquell avi que està obsessionat amb el soroll del veí.
11: Mira usted, yo lo que más sé es de fútbol.
1: Cristóbal, que le da igual lo que está pasando, que le da igual lo deportivo. Por cierto, un saludo a los que ayer fueron oprimidos en su propio estadio por sacar una pancarta. Un saludo, y un saludo más grande todavía al periodismo felador, que hoy te decían, te justificaban, que ese acto miserable de cortar la libertad de expresión te lo estaban vendiendo como que las pancartas no eran ignífugas. Oiga, lo que sí que no es ignífugo es el vestuario del Real Madrid, que eso sí que está en llamas. Y estos feladores, eso no te lo cuentan. Tenemos que sacar la información. Bueno, lo que nos llega del vestuario del Real Madrid, tiene cojones que nos lo cuenta este señor. O sea, es que tiene cojonazos. Porque allí no te cuentan nada.
3: Nada.
1: Tú dices, Cristóbal, hasta ayer por la noche todo era maravilloso.
3: Sí, sí.
1: Es que es acojonante lo de esta gente.
3: Gonzalo, dígame. ¿Tú crees que, y lo pregunto a todos, el Barça ha de denunciar Florentino?
10: Jo no sé el que ha fet el Barça, no. Si jo sóc assassí
3: els àrbitres,
10: i m'acusen d'un assassinat, pues, en teoria no denunciaré perquè tinc les de perdre. Jo no sé si el Barça ha fet alguna cosa, i com no ho sé...
3: No, però és, no, molt, greu, no puc... és molt greu el que diu Florentino.
10: Sí, és molt greu, però a mi el que em molesta...
3: No, gravíssim.
10: Jo he defensat bastant a Florentino aquesta setmana i segueixo amb les meves 13 de fer-ho, eh? Però crec que Florentino s'equivoca en una cosa. Quan et va bé a tu perquè et vols portar bé amb la porta, no compta el tema Negreira, i ara que no et portes bé amb la porta... Has fracassat la Superliga, clar, i tens problemes, ara treus el tema
3: de Negreira.
10: Com ho utilitzes i el moment en què l'utilitzes?
1: Gonzalo, però si
3: van activar el tema Negreira.
7: Tema Negreira, ell des del primer moment el Madrid està...
3: Sí, sí, però es va intensificar en el moment que es va acabar la Superliga.
1: Cristóbal,
10: un consell ràpid. Jo, si fos vosaltres, parlaria només i exclusivament del vestuari del Madrid, que té molt més xitxa i és molt més divertit.
3: Aviam, tema y cambio de tema porque si no nos quedamos más sí,
1: sí, ¿cómo cambio de tema, Cristóbal? Pero si hay que sucar
3: tema Arbeloa y tema Mbappé.
4: Cristo, la Alicia diu al YouTube que s'ha de crear la penya barcelonista a Kylian Mbappé ja.
3: Mira,
7: bueno, ja es havia parlat, no?
3: Bueno, de fet és culé des de xiquitito. Hi ha fotos de
10: Kylian Mbappé. Jo crec que Kylian Mbappé no és el màxim culpable del que passa al Madrid.
3: És un mal esportista, Mbappé. O sigui, atacant el cadàver d'Arbeloa, que ja està a punt de carregar. Hòstia,
7: Arbeloa el va deixar ja perquè tothom el xiulés. Suposo que ell es va emprenyar força. El va assenyalar. Això
10: sí. Res és casualitat, eh? I que surti sol Mbappé al canvi, ningú més, i va estar estona, i aquí tothom juga les seves cartes, abans... que alguns van de cares com Mbappé i altres van per darrere com Arbeloa.
3: O sigui, esteu, abans esteu Maroto, en equip, no?
4: Esteu... Que... Sí, sí, sí. El Maroto deia que Arbeloa ahir avui ha volgut assenyalar a Mbappé, i Mbappé,
3: home,
4: l'ha de tornar.
3: Aviam una cosa. Clar que ha volgut assenyalar Mbappé. O sigui, aquest tio ha estat allà amb l'Espósito, allà a Itàlia...
10: Aquí, oye, respeta l'amor, eh? Respeta l'amor, Cristóbal. Que tu seas una persona sin sentimientos y un psicópata de manual no significa que la gente no se pueda enamorar ni disfrutar. Y si tiene permiso de su jefe para poder irse de vacaciones, que se vaya.
1: Aplícate el cuento, Cristóbal.
7: Mereixia anar de vacances, Mbappé.
4: Ep, no digueu de vacances, eh? Que ha dit que no estava de vacances, que s'estava tractant.
3: S'estava tractant, sí.
7: Pues on ha trobat el millor massatgista, allà, a Roma.
3: Juan i tio Faja, i crec que ja no ens queda gaire temps.
10: Home, clar, perquè alguna... Tens, per culpa teva.
3: Juan, alguna cosa a afegir del tema Arbeloa a Mbappé? Et fa disfrutar les ganivetades?
12: Mbappé està loco por irse del Madrid, i si pudiese fichar por el Barça, si saliera la oportunidad, está claro que lo haría. Pero yo tengo que decir...
10: Mbappé por el Barça... Mbappé por el Barça.
3: Sí, Mbappé es culé.
10: Ah, ¿qué acaba de decir Mbappé por el Barça?
3: S'aixeca.
10: Por favor.
3: Per cert... No, va, Juan, però no marxis. Per cert, clar, avui hi havia esmorzar al Gelida. El titular, jo no he pogut estar, però m'han dit que hasta las trancas.
10: O sea, que viene de una...
3: Tio, paga, va.
7: Sí. Mbappé a l'Espanyol.
3: Tio, paga, va, que s'acaba el programa.
10: Ay, que de verdad, lo mejor que escuchaba
1: hoy. Un abrazo muy grande a Vinicius, que es el que ha promovido toda esta reyerta. Y también lo ha hecho que hasta estamos hablando de Mbappé, que es el tío que ha metido 50 goles. Después, es lógico que se vaya, ¿eh? Cuando tú llegas a un club y ves que eso es un lupanar, lo más normal es que te
10: o sea, el culpable es Vinicius para ti de todo, a la sombra.
1: Sí, bueno, es el que va por ahí por los campos, de reyerta en reyerta.
10: Y el que echó a Xavi Alonso,
1: mundo,
10: ¿no?
1: El que echó a Xavi Alonso, el que no soporta que haya alguien más. No.
3: Sí.
1: Es una broma de mal gusto, Willy.
3: Se nos ha salido.
1: Willy,
3: deja de pedalear, que se nos ha salido la cadena.
1: Por cierto,
3: de la
1: que yo no ya venía está, aquí a hablar de Mbappé. No quería venir aquí a hablar de Mbappé. Hoy creo que el programa tenía que haber sido íntegro hacia Florenvito. Y que no se nos olvide que el chorizo que dice que le han robado 7 ligas es el que la Comisión de Mercado de Valores ha multado por robar entre
10: la música,
1: su constructora
10: y 7 más.
1: ¿Quién está
10: hablando de la Comisión de Mercado de Valores? Este señor es un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. ¿Qué Comisión de Mercado de Valores?
4: Gracias por escucharnos. Dilluns més.
3: Madridistas.
4: Bon cap de setmana.
1: Madridistas, no me robéis ni en el Capravo ni en el Condis. Sinvergüenza.
13: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
14: con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Donald Trump regresa de China con pocos logros y sin aclarar si va a cambiar en algo su posición respecto a la independencia de Taiwán, cuya soberanía, recordemos, China reclama. Trump acaba de hablar en pleno vuelo de regreso tras un encuentro con muy buenas palabras, pero como digo, con escasos avances en ese viaje a China. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. Trump asegura que no ha adquirido ningún compromiso con Xi Jinping respecto a Taiwán, que solo escuchó los argumentos del líder chino y que no cree que haya riesgo de conflicto en esto, pero afirma que pronto tomará decisiones sobre la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Lo último que necesitamos ahora es otro conflicto, asegura, y tampoco ha querido comprometerse a defender la isla en caso de un conflicto con China. Pero sobre todo en este viaje de vuelta está insistiendo en la sintonía con Xi Jinping respecto a Irán. Ha anunciado que baraja levantar las sanciones contra las empresas chinas que compran petróleo iraní y desmiente al New York Times, que informó anteayer de que Irán había recuperado la mayoría de sus bases de misiles. De hecho, la ha emprendido con el reportero del diario que viaja en ese avión e insiste en que han destruido el 80% de las infraestructuras militares de Irán.
15: En ese avión, a Trump le han preguntado también por el incierto futuro de Keir Starmer en el Reino Unido y basta con escucharle para entender. Para entender que le da ya por amortizado, es difícil que sobreviva. El aspirante a suceder a Starmer, el alcalde de Manchester, está a punto de lograr su entrada en el Parlamento Británico, que es un paso previo y necesario para poder sucederle al frente de los laboristas. 2 y 2, aquí en casa la foto de la mañana es esta. La multitudinaria manifestación de los profesores en la Comunidad Valenciana en huelga indefinida desde esta semana. Una marea educativa que ha tomado el centro de Valencia para exigir mejoras en la educación pública. La marcha finaliza en la plaza del Ayuntamiento. Allí está Juanma Graner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes. Y siguen llegando manifestantes a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia a la espera de las palabras de los portavoces sindicales, de las actuaciones musicales previstas también aquí, donde principio y fin de la marcha de protesta ha coincidido. Manifestación histórica previa a un fin de semana que confían los organizadores, confían los sindicatos, haga reflexionar a la consellera, al gobierno valenciano, ante la reunión del lunes.
15: Luego volvemos a Valencia. Protestas educativas también en Cataluña. Hoy los profesores han focalizado sus protestas en Lleida. A y media contaremos las últimas horas de la campaña electoral en Andalucía antes de las elecciones del domingo. Esta tarde cierran campaña allí Pedro Sánchez respaldando a su candidata María Jesús Montero y Feijóo con 207 kilómetros de distancia respecto a Juan Manuel Moreno. Feijóo estará en Almería y Moreno en su tierra, en Málaga. Y actualizaremos también la última hora del brote de hantavirus, el positivo español aislado en el Gómez Ulla, que evoluciona favorablemente y está casi casi asintomático. Mónica García, ministra de Sanidad, en declaraciones esta mañana a Televisión Española.
18: Pues se encuentra mejor, es verdad que hace 2 días tuvo síntomas leves respiratorios, es el único que ha dado positivo de los 14 españoles que están en el Gómez Ulla, y la evolución está siendo buena, siempre con la prudencia que tenemos de ver estas evoluciones, ¿no? Este tipo de evoluciones. Pero bueno, ayer estaba casi asintomático, podemos decir.
15: La paciente francesa sigue ingresada en el hospital en estado crítico.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones informativas de este viernes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Muy buenas. Si no hay imprevistos, habrá acuerdo sobre presupuestos en Cataluña el próximo lunes. Acuerdo entre el PSC y Esquerra que debe validar antes el partido de Oriol Junqueras. Además, la Fiscalía pide la imputación de un alto cargo de la Generalitat Valenciana en la época de Mazón por filtrar una grabación manipulada de la EMET la tarde de la Dana. De manera que parecía restar importancia a la gravedad del temporal, cuando en realidad la Agencia Estatal de Meteorología advertía de todo lo contrario.
15: El tiempo, de momento sol, pero nos espera un fin de semana de lluvias y casi casi de invierno en algunos puntos del país. Información de Jordi Carbó.
20: La tarde se presenta más soleada que la mañana, pero aún así con nubes y chubascos, incluso alguna tormenta en el centro y la mitad este de la península, también en Baleares. Especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares, es aquí donde las tormentas dejarán más agua, en algunos casos con granizo y fuertes rachas de viento. Descenso generalizado de temperaturas se notará sobre todo en el norte, con ambiente un poco frío. Y esta próxima noche las heladas ganarán protagonismo en gran parte del interior peninsular. El fin de semana en general va a ser soleado y con temperaturas que irán subiendo poco a poco, sobre todo las máximas.
15: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
0: Vaga Rodalies els mateixos dies que l'educació pública. Els maquinistes de Renfe Catalunya estan cridats a aturar-se el 27 de maig i el 5 de juny. Els convoca Comissions Obreres i UGT per l'incompliment del que asseguren es va pactar amb el govern després de l'accident mortal a Gelida.
21: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
0: Avui la vaga de mestres és a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
22: El que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
0: Hi ha protesta ara mateix en marxa davant la seu del PSC, la capital del Segrià. De seguida hi anem en directe. Avui que sabem que Oriol Junqueras ja té tancat un acord de pressupostos amb el govern de Salvador Illa. Tots dos l'escenificaran dimarts, sempre que la cúpula d'Esquerra l'avali el dia abans, dilluns, en una reunió del Consell Nacional del Partit. De moment, el president català des de Califòrnia...
23: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més.
0: Vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, ara la condició és engegar el que s'anomena el tren orbital, un macroprojecte ferroviari de 5.000 milions que s'acabaria com a mínim el 2040. I Esquerra crea una guia per alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat, les ocupacions als municipis on hi governen o on hi tenen representació. L'ha elaborat l'alcaldable republicà a Vic, és Joan Ballana, que demana a la direcció del partit...
24: Els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
0: De seguida l'escoltem, diu que ja en molts pobles aquestes mesures contra la inseguretat, els alcaldes republicans ja les estan aplicant. En aquest informatiu també anirem a la Fira de Montjuïc, que és el primer dia del Còmic Barcelona, 44a edició d'aquesta històrica fira.
25: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
26: El còmic es una puerta de entrada a la lectura.
0: Fins diumenge s'hi ha convidat a més d'un centenar d'autors. Tot això en un divendres de mitjans de maig on, atenció, la neu ha tornat al Pirineu. De nou a les cotes altes, per sobre els 1.500 metres, les muntanyes s'han tenit de blanc. Temperatures que s'han situat avui sota zero, a menys 4 al port de la Bonaigua, fins i tot hi han sortit les màquines llevaneus. S'han recollit uns 2 centímetres de neu. Atenció a aquesta nit, que serà el moment amb les temperatures més baixes, Jordi Carbó.
20: Després d'un matí amb molts núvols, però que han deixat molt poca aigua, la tarda es presenta amb estones de sol i moments de núvols, però núvols més actius. De fet, entre aquesta tarda i el vespre, compta perquè algunes tempestes podran descarregar amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i al nord de Tarragona, en alguns casos amb calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. El Pirineu plourà sobretot a la cara nord, amb cota de neu que arribarà baixat dels 1.500 metres. I és que la temperatura durant aquesta tarda serà més baixa que les últimes tardes, ambient força fresc, i aquesta pròxima nit, també demà al matí, tindrem gelades a tot el Pirineu, però també a molts punts de la Catalunya central i àrees agrícoles del Pla de Lleida. El cap de setmana, en general, farà molt més sol i les temperatures començaran a pujar de manera apreciable durant les tardes.
0: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
27: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Bona tarda. El 27 de maig i el 5 de juny també hi haurà vaga a Rodalies. Són els dos dies marcats pels professors, per les dues vagues totals a l'ensenyament públic i ara també pels maquinistes de Renfe a Catalunya. Es convoca vaga exactament els mateixos dos dies. Pol Valero, què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda, Joan.
0: Els maquinistes denuncien que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida.
28: Sí, per això fa poca estona els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT han registrat la convocatòria prevista a les franges de matinada al matí de 6 a 9 i a la tarda de 5 a 8 per reclamar més personal, sobretot interventors. Segons els pactes que van aturar les mobilitzacions al febrer, n'hi hauria d'haver una cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint. Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres.
21: Falten interventors i falta seguretat. I s'ha perdut totalment la figura de referència que ajudava l'usuari i que posava ordre als trens. Els treballadors patim agressions físiques i verbals gairebé diàriament. I els passatgers viatgen amb una sensació total de desemparament.
28: Les seves demandes també inclouen millores salarials, això sí, per resoldre-les abans d'arribar a l'aturada. Els sindicats també han demanat una mediació amb la Generalitat. Francisco Cárdenas, d'UGT.
29: La huelga es el fracaso de la negociación. Nosotros por ahora hemos intentado negociar,
2: La convocatòria de huelga hemos pedido la mediación del Departament de Treball.
28: Pel que fa a CEMAF, sindicat majoritari entre els maquinistes, de moment no es planteja cap mobilització. Recordem que des de fa una setmana Rodalies torna a ser de pagament i que encara no s'ha recuperat tots els serveis d'abans de l'accident de Gelida.
0: Mentrestant, avui la vaga de professors és a l'Alt Pirineu, l'Aran i Lleida. Ara mateix continua tallada la Nacional 230 a Vilaller, a l'Alta Ribagorça. Al matí s'ha fet una marxa també per la Nacional 240 cap a Lleida. I ara mateix la manifestació és al centre de Lleida, ha anat a la seu territorial de la Generalitat, però ara els manifestants estan ja a la seu del PSC. Allà hi ha la Maricel Benavarre. Endavant, Maricel, què ens pots explicar?
5: Doncs més de 2.000 persones, segons la policia, més de 4.000, segons els convocants, participen en aquesta mobilització que té a la consellera Esther Niubó a la Diana de les Crítiques i a qui li demanen que plegui. Més recursos per atendre la diversitat, reclamen i un augment salarial important del professorat que diu haver perdut el 25% del poder adquisitiu des de l'any 2009, que és quan es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya. Rosa Aguilar és la portaveu d'USTEC a Lleida.
6: Els docents hem perdut l'equivalent des del 2009 al 2025, l'equivalent a haver treballat dos anys de franc. I el que no pot ser és que ens ofereixin 60 euros bruts mensuals i que al cap de 4 anys acabem cobrant 216 euros més de complement específic. Això és una burla.
5: A diferència d'altres manifestacions de mestres a Lleida, aquest cop hi ha hagut molta presència de policies i de furgonetes policials barrant el pas dels manifestants en totes les delegacions de la Generalitat, on s'ha volgut portar la protesta, així com també davant de la seu del PSC. Segons Ensenyament, el seguiment de la vaga aquí a la demarcació de Lleida ha estat del 15,5% i alguns sindicats ja han anunciat que en properes convocatòries no descarten saltar-se els serveis mínims.
0: Doncs aquesta és la fotografia ara mateix de la protesta d'aquest nou dia de vaga a l'ensenyament, en aquest cas a Lleida. Gràcies, Maricel, que vagi bé.
5: Gràcies.
0: Dilluns la vaga, recordem, al Barcelonès. Dimarts, Maresme i Vallesos. Dijous, Tarragona i Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà la nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. Sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats.
27: Hora 14.
0: El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior arran d'aquesta polèmica. El govern ha decidit, però, mantenir-los en el càrrec. Així ho ha explicat la cúpula del departament als sindicats de Mossos en una reunió que s'ha fet avui per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents perquè consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villòria.
7: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explica en fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
0: I amb aquest context, amb aquests ingredients, atenció, perquè sembla que ja hi ha un acord per nous pressupostos a Catalunya, o almenys hi ha un acord tancat entre Oriol Junqueras i el govern de Salvador Illa, que ara caldrà que ratifiqui el partit Esquerra Republicana. I és per això que l'acord no es farà oficial fins dimarts que ve, quan la signifiquin Salvador Illa i Junqueras. El president català continua, recordem, de viatge a Califòrnia.
23: L'únic que jo espero és que es compleixin els acords que vam arribar amb Esquerra Republicana i no diré res més respecte a aquesta qüestió.
0: Això deia aquesta matinada a preguntes dels periodistes que l'acompanyen, però el més important és que abans que se signifiqui, dilluns, caldrà que aquest acord l'accepti el Consell Nacional d'Esquerra. És l'òrgan de decisió del partit amb una 80 de membres. El cap de política d'aquesta casa, en Xavier Balló, ens ho explica des de Califòrnia.
8: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
0: Quina és aquesta estratègia que ha repensat Oriol Junqueras? Doncs vist que no s'ha aconseguit ni la recaptació de l'IRPF ni el Consorci d'Inversions, que recordem es va tombar al Congrés, ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital. És una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallesos, Garraf, sense passar per Barcelona i que costaria uns 5.200 milions d'euros. A més, Ferran Dalmau, si es construís, s'acabaria com a mínim el 2040.
1: És un projecte que fa anys que corre, fa més de dues dècades el va presentar el tripartit i des de 2010 hi ha la reserva de terrenys feta. El govern de Pere Aragonès va fer més passos per recuperar la idea i en els últims mesos tant socialistes com republicans l'han tornat a treure del calaix. És una proposta trencadora perquè s'haurien d'anar fent trams que connectin Vilafranca amb Vilanova, amb Martorell, amb Terrassa i Sabadell, amb Granollers i amb Mataró, creant una gran línia orbital que, amb nous intercanviadors, a més es connecti amb les línies de rodalies i ferrocarrils que ja existeixen, per arribar a una xarxa total de 5 milions de ciutadans. En 15 anys podria estar tot acabat, segons fonts d'Esquerra, perquè dels 120 quilòmetres, la meitat ja estan construïts, són part de l'actual traçat de l'R8.
0: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, carrega contra el pacte, en concret contra el fet que s'hagin pactat uns pressupostos a canvi d'un projecte com aquest. Salvador Vergés deia això fa poca estona.
3: Catalunya, més que trens orbitals, el que necessitem són trens funcionals, trens que realment funcionin. I, per tant, el que necessitem no són projectes i pastanagues el 2040, sinó inversions reals ara, el 2026.
0: Joan Serra, cap d'informatius de SER Catalunya, com estàs? Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Molts oients es preguntaran per què es desenterra de cop aquest macroprojecte ferroviari, aquest tren orbital, com a exigència per uns nous pressupostos.
4: Sí, Joan. Esquerra necessita una bandera per aprovar ara sí els pressupostos de Salvador Illa i entén que el projecte d'una línia ferroviària que connecti la segona corona metropolitana de Barcelona té prou envergadura per substituir la demanda del traspàs de la recaptació de l'IRPF. Oriol Junqueras va jugar fort quan va forçar el govern a retirar els pressupostos. No va transigir davant del veto del Ministeri d'Hisenda amb l'IRPF i aquell gest l'obligava a buscar una altra demanda que Illa pogués acceptar, i la solució ha estat recuperar un projecte ferroviari que el tripartit ja tenia el seu calaix i que Pere Aragonès també va voler rescatar. Esquerra trasllada així una idea, que després de la crisi de Rodalies és qui més s'esforça per millorar la mobilitat. Però això té dos problemes. Un, que l'Estat s'ha de comprometre amb el cost del projecte, uns 5.200 milions, i que faran falta 14 anys per construir tota la línia.
0: Atenció, perquè també per uns nous pressupostos cal el sí dels comuns, que avui han avisat ja que caldrà tornar a revisar l'acord que ja tenien. Ja sí que el Biac ha dit això fa pocs minuts.
9: Hem reprès la negociació amb el Departament d'Economia per actualitzar, per posar al dia l'acord de pressupostos que ja teníem. En aquestes dates ja estem davant d'un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i que, per tant, ha de ser un acord suficientment ambiciós per atendre les necessitats d'ara, però sobretot també pensant en les necessitats del 2027 i 2028.
0: I de moment, el pròxim escenari electoral a Catalunya són les municipals d'aquí exactament un any i això ja es nota. Hi ha guerra oberta per ser el candidat de Junts a Barcelona. L'actual portaveu del partit a la capital catalana, Jordi Martí, ha plantat cara a la direcció i es postula per ser el cap de llista per les municipals de l'any que ve. La cúpula de Junts ha estat intentant trobar un líder més conegut a l'estil de Xavier Trias, però no trobar-lo apostava per Josep Rius, diputat, portaveu del partit, home de màxima confiança de Puigdemont. Però segons ha avançat el Tot Barcelona i han confirmat fonts properes a la SER, ara Jordi Martí també es postula obrint la porta a unes primàries. En els darrers mesos, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat per ser candidat a Barcelona. I Esquerra Republicana també, en aquest cas, estan virant la seva estratègia electoral de cara a aquestes municipals. Estan formant, segons ha pogut saber SER Catalunya, atenció, estan formant alcaldes i regidors per saber com gestionar la inseguretat o les ocupacions a cadascun dels municipis on hi governen o on hi tenen representació. En Joan Serra, cap d'informatius, continua aquí l'estudi. Joan, és interessant avui l'entrevista que li ha fet la Marina Fernández del programa L'Aquí Catalunya a Joan Ballana, que és candidat del partit per l'alcaldia Vic i que ha elaborat una guia, un full de ruta sobre això.
4: Sí, en Joan Ballana té molta documentació al respecte perquè ha liderat la confecció d'aquest discurs de seguretat. El partit ha repartit a candidats i seccions locals un protocol per actuar en matèria de seguretat on els alcaldables tenen una guia amb respostes a casos pràctics. Per exemple, què poden fer si una comunitat de propietaris pateix una ocupació delinqüencial? Com reforçar, per exemple, el patrullatge de la policia de proximitat? O quin marge hi ha per denunciar comerços que puguin infringir la normativa municipal? Com deies, avui a l'Aquí Catalunya hem entrevistat el candidat a l'alcaldia de Vic, en Joan Ballana, que és l'autor d'aquesta guia de la qual Oriol Junqueras també ha donat el seu vistiplau. Ballana ha defensat que el nou full de ruta d'Esquerra ajudarà els candidats a ser resolutius en matèria de seguretat i discutir el discurs d'ordre a la dreta.
10: Jo crec que els alcaldes i alcaldesses, aquestes accions en molts pobles i viles i ciutats ja s'estan aplicant, no? El que passa que de vegades costa de dir-les.
24: però el que està clar és que els discursos en termes de seguretat de les esquerres, però també en particular d'Esquerra Republicana, ha de sortir dels despatxos i s'ha de situar a peu de carrer.
4: Esquerra ja ha fet les primeres sessions de treball en una desena de ciutats i també han fet una guia similar, però sobre temes de cohesió i immigració. La formació entén que seran dos temes que marcaran l'agenda de les municipals.
0: Joan Serra, cap d'Informatius de Ser Catalunya, moltes gràcies.
4: Un plaer.
0: Un minut i més notícies aquí a l'hora 14.

0: A la tarda amb Jordi Manau.
1: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles,
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Tècnic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Són les 2:22. Atenció, perquè gairebé la meitat de llocs de feina que s'han creat a Catalunya els últims anys són en sectors altament subvencionats. Què vol dir això? Doncs que els treballadors cobren de mitjana salaris tan baixos que no generen prous impostos per cobrir el cost dels serveis públics que utilitzen. És la principal conclusió d'un informe que s'ha presentat avui que alerta que l'economia catalana depèn massa de sectors com el turisme, el sector carni i els repartidors. Pol Valero.
9: Són treballadors altament subvencionats tots aquells que cobren menys de 29.000 euros bruts a l'any, segons l'informe Fènix, fet per un grup d'economistes catalans. L'economia del país aquest segle ha crescut gràcies a sectors amb nivells de productivitat i salaris molt baixos. Miquel Puig, economista, i Xavier Roig, enginyer i empresari.
10: El 44% de la creació de llocs de treball en els últims anys són en sectors altament subvencionats.
11: Aquest model amenaça la supervivència de Catalunya i posa en risc l'estat del benestar i, en conseqüència, el model de la democràcia social de dret.
9: L'informe també assenyala que el creixement general de l'economia catalana s'ha basat en l'augment de població gràcies a la immigració, però que, en canvi, la riquesa per habitant ha crescut més lentament i, de fet, s'ha allunyat de la mitjana europea.
8: I un mes per la selectivitat, un any més a l'àmbit mèdic es revifa la polèmica del districte únic. Sabeu que el sistema universitari permet a tots els estudiants entrar en qualsevol universitat pública d'arreu d'Espanya, independentment de la comunitat autònoma on hagin superat les proves d'accés. I això per alguns perjudica els que estudien en universitats catalanes. Susana Ruiz, bona tarda.
12: Hola, Joan, bona tarda.
8: Els col·legis de metges de Catalunya, els degans de medicina de les universitats catalanes proposen canvis en aquest sistema per garantir l'accés just i equitatiu als catalans o a les places que s'oferten a la comunitat.
12: L'assignació de places es fa per nota d'accés, però aquesta qualificació s'estableix amb criteris diferents segons cada comunitat i el grau d'exigència no és el mateix en tots els territoris. Per exemple, a Extremadura registra un 13% d'excel·lents, mentre que Catalunya només té un 3,6%. Col·legis de metges i degans de medicina demanen canvis. Roberto Elosua és degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
13: Utilitza un sistema de percentils, de manera que es prioritzin un percentatge concret, o el 3%, o el 4%, o el 2%, el que correspongui, dels millors estudiants de cada comunitat autònoma com prioritaris per l'accés a graus competitius com pot ser medicina.
12: Segons dades del govern, al curs 2024-2025 els estudiants procedents d'altres comunitats autònomes van ocupar el 46% de les matriculacions de primer any a les facultats catalanes de medicina. En casos com la Universitat de Rovira i Virgili i la Universitat de Lleida, el percentatge puja fins al 70%.
8: I què passa? Que molts d'aquests estudiants, un cop acaben la formació, quan ja són metges titulats, marxen de Catalunya per treballar en altres llocs.
12: La majoria dels estudiants de medicina no catalans formats a Catalunya marxen per motius com l'arrelament o l'elevat cost de la vida. El problema es repeteix quan acaben al MIR, la formació com a especialistes. Elvira Bisba és presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona.
14: Llavors ens trobem amb que com aquests metges que hem format se'n van a casa seva i la necessitat de metges a Catalunya és molt alta i mantingudament alta des de fa una dècada, doncs ens trobem que els hem d'importar de fora. És un contrasentit.
12: Amb l'agreujant que molts dels metges contractats en altres comunitats o en altres països no s'han format amb els mateixos nivells de qualitat que ofereixen les universitats catalanes.
8: I fa uns dies que en ple Passeig de Gràcia més d'un centenar de persones hi passen la nit amb cadires, mantes, fins i tot menjar. Per què? Doncs per ser els primers en comprar un rellotge d'edició limitada. Un rellotge que és una reedició molt més barata d'un de luxe. Hem parlat amb alguns d'ells, molts estan fent cua, pagats per altres persones, com si fos una feina. D'altres admeten obertament que en volen comprar un després per revendre'l. Martí Ramírez.
15: Sí, tot i que els rellotges no es llançaran a la venda fins demà, hi ha desenes i desenes de persones que porten acampant des del dimarts en ple Passeig de Gràcia per no quedar-se sense. La majoria, però, estan fent cua per revendre'ls, com sol passar amb els articles d'edició limitada. Ens ho expliquen des de la mateixa cua de passeig.
16: Desde que está aquí, que viene de tiendas de reventa directamente, de relojes, de zapatillas, de artículos exclusivos, y viene directamente aquí para comprar. Y ya se lo llevan directamente a su tienda. I d'ahir ho volen a revendre.
15: També crida l'atenció que algunes persones que fan cua estan a sou i fan torns, ja sigui per col·leccionistes que no volen fer la cua o per pàgines de revenda que volen comprar el màxim nombre de rellotges.
16: Típicos clientes que prefieren pagar un poquito más para comprar el reloj de una. Ahí está el negocio y por eso está tanta gente aquí.
15: I és que aquests rellotges formen part d'una col·laboració amb una marca de luxe. Els seus models solen superar els 50.000 euros, però aquesta edició limitada es vendrà per menys de 500. La diferència de preu és tan gran que a Wallapop ja es poden trobar a la revenda per 4.000 euros.
8: Anem pels esports. Ha estat una matinal intensa al circuit de Barcelona amb la disputa dels primers entrenaments lliures del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. L'expectació màxima, recordem, la categoria reina, tot i que no hi ha Marc Márquez. El fet més destacat, la caiguda de Jorge Martín. Però també hem d'anar a les Palmes. Ja ha arribat el Barça femení per disputar la Copa de la Reina demà a les 9 amb dues baixes importants. Des de la fanzona, al centre de les Palmes, Joan Tejedor, bona tarda.
17: Bona tarda. L'expedició blaugrana aterrat a Gran Canària poc abans de les dues del migdia, hora catalana, sense Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, i també sense Caroline Gray amb Hansen, l'extrem noruega, arrossega problemes físics des de la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich al Camp Nou, i tot i que ja s'entrena amb el grup, encara no ha rebut l'alta mèdica i treballa per arribar en plenes condicions a la final de la Champions del proper dissabte contra l'Olímpic de Lió a Oslo. L'equip blaugrana farà l'última sessió d'entrenament aquesta tarda a l'escenari de la final, l'estadi de Gran Canària, on ja s'han venut més de 23.000 entrades, més d'un 70% de l'aforament. Abans de la sessió parlaran en roda de premsa el tècnic culer Pere Romeu i la defensa Marta Torrejón. Els podrem escoltar a partir de 8:45 a la graderia del balcó. La final de la Copa de la Reina és demà a les 9 de la nit, hora catalana, i enfronta el Barça amb l'Atlètic de Madrid.
8: I aquest és el cap de setmana més esperat de l'any pels amants del còmic. Aquest matí ha obert les portes al Còmic Barcelona, l'edició ja número 44 d'aquesta històrica fira, que aquest any convida més d'un centenar d'autors. Anem fins al Pavelló 8, a la Fira de Montjuïc, on hi ha en Marcos Ferrer. Marcos, bona tarda.
18: Bona tarda. Doncs sí, ara mateix em trobo davant de la porta de la Fira del Còmic de Barcelona, aquí al Pavelló 8, a Plaça Espanya, perquè avui ha tornat un dels esdeveniments clàssics pels aficionats als còmics i al manga. Hem pogut parlar amb gent vestida de superherois i tota mena de personatges de ficció que han vingut a gaudir d'aquesta fira.
19: Yo vengo de Raven, de los Teen Titans.
20: Yo vengo cosplayado de un soldado de Gondor, porque mi grupo tiene esa temática de Señor de los Anillos.
21: Venimos con un grupo de alumnos. El cómic es una puerta de entrada a la lectura.
22: Tenemos que dar una vuelta, pero de momento guay lo que estamos viendo.
18: La directora del Còmic Barcelona, Meritxell Puig, ha dit que estan molt contents de poder seguir celebrant aquest esdeveniment únic a Europa, i aquesta vegada esperen superar els números de l'any anterior, quan van tenir 110.000 visitants. A la Fira del Còmic, autors nacionals i internacionals omplen els més de 200 estants, tot pensat per complir els aficionats del còmic aquí a Barcelona.
8: I també avui, però a Sabadell... Comença el festival Ambassat des d'avui fins diumenge al Parc Catalunya. Propostes amb indie, electrònica, pop rock. Avui actuen Dan Peralbo, demà el Petit de Caralil i diumenge Greta, Mishima i la Ludwig Bank. Amb ells arribem a 2:15. Continua la informació aquí a la SER, ja ho sabeu, demà hora 14 cap de setmana amb Gemma Alegrí i també diumenge. Que tingueu bon cap de setmana.

0: Porque no entendiste la oferta de Bartomeu, ¿qué?
1: Bueno, venía con la letra borrada.
2: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
3: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
4: Joan, què ha de sonar?

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Què tal? Bona tarda a tothom. Esperem que estigueu passant un molt bon divendres. I aquí al Llapis de Memòria, tot a punt per rebobinar els millors moments d'aquesta setmana en què hem connectat les cançons de l'actor Xavi Mira, també de l'expert en l'islam, la Dolors Bramont, de l'activista Carles Sagués i del músic i aristòcrata Alfonso de Vilallonga, amb qui, sense més preàmbuls, comencem aquest resum. Som-hi, va!
4: A SER Catalunya i la cadena SER, rebobinem el llapis de memòria.
7: Qui s'enfuit déjà,
4: amb Jordi Manau.
7: Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, a savoir comment oublier ces heures qui tuais parfois à coups de pourquoi.
6: Mira que n'han arribat a passar de músics pel llapis de memòria, però amb l'Alfonso de Vilallonga ens vam estrenar en una nova subcategoria com és la de músic que alhora també és aristòcrata. I és que l'Alfonso, a més de ser cantant, cabaretista i sobretot un reconegudíssim compositor de bandes sonores, de fet ell és el compositor de capçalera de les pel·lícules d'Isabel Coixet, també és el baró de Maldà i Maldanell i de Segur. I esclar, com no sempre tenim l'oportunitat de xerrar amb un aristòcrata, vam aprofitar l'ocasió per preguntar-li què tal és això de criar-se a l'aristocràcia, en una infància, per cert, que ja apuntava maneres perquè mentre els nens de la seva època escoltaven cançons infantils, com, per exemple, les de la família Telerín, l'Alfonso optava per una música una mica més sofisticada, com per exemple aquesta que està sonant, Ne me quitte pas, de Jacques Brel.
7: Ne me quitte pas.
6: Ne me quitte pas, de Jacques Brel, sonant al llapis de memòria del músic i aristòcrata també, l'Alfonso de Vilallonga, que és una cançó basada en fets reals viscuts pel propi Brel, que va escriure el Ne me quitte pas quan la seva dona el va deixar. Aleshores, això era l'any 59, va gravar una primera versió i 9 anys més tard, el 1968, quan imaginem que ja se li havia passat una mica el discurs al pobre senyor, la va tornar a gravar i, de fet, és la versió que està sonant ara mateix i la més coneguda, que tu t'enganxa amb 6 anyets, eh?
8: Sí, sí, sí. És la primera cançó que jo vaig sentir, que me la va posar la meva mare, que era molt afrancesada, i la va posar un dia a casa. Jo em vaig posar a plorar. Clar, jo ho entenia perquè, clar, jo anava al Liceu francès, aleshores el francès, bueno, ja l'entenia com l'espanyol, no? I el català no tant, aleshores.
6: Que al Liceu francès no hi havia català, no?, en aquella època.
8: No, que va. Bueno, hi havia, clar que hi havia catalans, però vull dir,
6: no
8: s'ensenyava. No, molt poc. Però, bueno, i aquesta cançó em va emocionar com a nen. Me'n recordo que la meva mare em va dir... Em vaig posar a plorar, què te passa? I ho vaig dissimular, ja amb 5 o 6 anys ja dissimulaven les nostres emocions, no?
6: Bloquegem, eh? Bueno, bloquejàvem sobretot la gent, no?, de la teva generació.
8: Què cosa, no? Sí, sí, li vaig dir, no, és que me duele no sé què.
6: Me duele l'hombro, mama.
8: Me duele el braç.
6: Como la quería.
8: Sí, exacte.
6: Què tal això de criar-se en una família d'aristòcrates?
8: Bueno, aviam, nosaltres no vam tenir una infància aristocràtica. Nosaltres vivíem en un piset de la plaça Bonanova, molt senzillament, i els diumenges anàvem a casa dels meus avis, que ells sí vivien en un palauet molt gran, amb un gran jardí a Sant Feliu de Llobregat, que es deia Casa Falguera, I allà sí que els diumenges eren aristòcrates, aristocràtics. La resta del dia de la setmana eren més normals, saps?
6: Però com era aquell palauet? O sigui, fins a l'hem d'imaginar és quasi un conte medieval?
8: Bueno, no sé si medieval, però home, tenien un palau bastant decadent, però molt gran, amb una terrassa impressionant, on havia vingut Alfonso XIII i tota aquesta gent a fer els festejos i coses i tal, i després hi havia tres o quatre llacs, hi havia animals, tot. Després, l'any una mica més tard, es va vendre el meu avi una part, però era enorme.
6: Clar, podia segmentar-ho.
8: Hombre, i per allà, clar, i estava, clar, envoltat de... Bueno, el poble de Sant Feliu de Llobregat, que aleshores pues, era molt més... diguéssim, molt menys desenvolupat que ara, no? Ara Sant Feliu està molt bé. Aleshores, bueno, era un poble bastant bueno, industrial, bastant gris. Me recordo els nens que s'hi ficaven així a mirar, a veure a dintre, saps? A veure els gossos, els llacs...
6: Que era anacrònic.
8: Sí, ja aleshores ja era anacrònic, és a dir... I els marqueses, mis abuelos, que llegaven allà en el cotxe con el xòfer, i jo crec que els nens devien flipar. Ja. La marquesa, dicen que tiene 100 anys. Clar, per ells era com un conte... Per mi no, perquè, clar, jo formava part...
6: Tu anaves tots els diumenges...
8: Sí, però vull dir-te que ja et dic, que dijéramos que era aristòcrata a tiempo parcial.
6: Que el teu tiet, el José Luis de Vilallonga, el veies això els diumenges quan anaves allà al Palauet?
8: No, perquè ell no vivia aquí. Ell vivia a França.
6: Sí, ell el veies de tant en tant.
8: Sí, quan ell va tornar del seu exili l'any 76, quan va morir el Franco, aleshores el vas començar a veure més, a Madrid, perquè vivia a Madrid i tal, i al final aquí. Però sí, no.
6: Bon feeling amb el tiet?
8: Sí, bueno...
6: Estàs pensant, eh?
8: Bueno, molts feelings, no? Però sí, era un tio divertit.
6: Que, com ens deies, tu eres aristòcrata a temps parcial, tu vivies a la Bona Nova. Mm. Quins records tens d'aquella Bona Nova i també de Barcelona en general de finals dels 60, principis dels 70, que és quan tu ets un xaval, un criu?
8: Sí. Bueno, jo vaig, com et deia, vaig créixer per la plaça Bona Nova, anava al Liceu Francesc, que estava a Pedralbes, anava en autobús de l'escola, i després es va mudar a Tres Torres. Bueno, barris, Tres Torres molt avorrit, un barri molt avorrit. La veritat és que jo quan baixava, els diumenges baixava a les Rambles, al principal palacio, és igual Frontón, com a nen, passava en metro i quan veia les Rambles i l'ambient... Ostres, aquesta és la ciutat que m'agrada, no? Bona Nova, Tres Torres, eren barris molt avorrits. I tan sols era... Si veus que vives en Avenida Pearson, pues bueno, pues, també és avorrit, però bueno, és més, no sé, més, com més residencial, de més tal. Però nosaltres, barri de Tres Torres, era avorridote.
6: I a tu, quan de petit et deien Alfonso, tu què vols ser quan siguis gran? Què deies?
8: Jo volia ser torero.
6: Molt bé.
8: I actor, també. Com que el meu tiet no era actor, però havia sortit en moltes pel·lícules, José Luis de Vilallonga, havia sortit a Breakfast at Tiffany's con Audrey Hepburn, havia salit una de les grandes pel·lícules de la història del cine, no? Era un galant. No era molt bon actor, però no calia.
6: Tenia planta, no? I
8: la planta, havia sortit amb Fellini, bueno, jo què sé, moltes coses. Aleshores, jo crec que a través d'ell, que el meu pare, jo crec que li feia una mica de ràbia que ho volia ser com el meu tio. Però ja et dic, volia ser torero, actor, però clar, la música, al final, pues, de seguida va ser el que... Perquè el meu pare ens va ensenyar a tocar, a cantar, les meves germanes i a mi, i, bueno, pues claro, ja fue lo que sempre hice.
6: I alguna cosa relacionada, jo què sé, crupier, jugador de pòquer, això no t'ho vas plantejar?
8: No, de ser crupier no, però sí que es jugava molt a casa nostra.
6: De fet, dius que la teva educació té dos pilars, que és
8: la música i els jocs.
6: I el joc.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. És veritat, és veritat. No el joc de taures, de casinos, però sí que es jugava molt bé a tot. A casa es jugava al mus, al pòquer, al backgammon...
6: Campió d'Espanya, no? Ets tu, del backgammon?
8: Havia sigut, sí, però si era, no sé si era júnior o què era... No, jo tenia com 20 o 21 anys. Sí, va ser campió d'Espanya. Ara no jugo, ara jugo molt poc. Però sí, sí, i al bridge també jugava. Passa que el meu pare, en un moment donat, va dir, oye, esto de las cartas, esto es que es la tumba de la música, me dijo, porque estás todo el día. I sí, sí, sí. Aleshores ja em vaig anar als Estats Units a estudiar i ja dejé un poco lo de las cartas.
6: Però jugàveu amb cigrons o jugàveu amb
8: no, peles? No, jugàveu amb peles.
6: Amb les setmanades, eh?
8: Amb les setmanades. Sí, sí. Tots ens devien pasta uns als altres.
6: Déu-n'hi-do.
8: Sí, sí, sí, sí. Però jugàvem bé. Vull dir, no era per passar l'estona, sinó ens agradava.
6: De fet, tu dius que la vida no t'ensenya res sobre el joc, però el joc sí que t'ensenya bastantes coses sobre la vida.
8: Clar, si fóssim tan llestos, però tampoc és veritat, perquè, jo què sé, els grans jugadors de pòquer, si a la vida, saps, apliquessin la seva intel·ligència en el joc, els hi diria de puta mare.
6: Sí, feu lins, anar a farol...
8: Però moltes vegades els jugadors a la vida són uns desgraciats.
6: Saps? Bueno, diuen això, no?, d'afortunat en el joc,
8: desafortunat en amor.
6: En amor. Que, a més del backgammon, crec que he llegit, eh?, que tu has escrit el palíndrom amb sentit més llarg de la llengua castellana.
8: Això és el que jo em pensava. Fins un moment
6: donat... Fins que ho vas comprovar.
8: Fins que vas conèixer a los del Club del Palíndromo Internacional, que són una gent de la qual formo part... Bueno, és una cosa... Però, vull dir, hi ha bastanta gent que està per tot arreu, eh? En llengua castellana i també en català, també, que fan palíndroms i fan concursos de palíndroms i tal. És una mena d'associació que una vegada l'any ens trobem. Jo quasi mai puc anar-hi, però bueno, de vegades hi ha anat. I són gent que fan palíndroms.
6: O sigui, però tu tens el teu palíndrom estrella?
8: Jo tenia el meu palíndrom estrella i a un moment donat... Tonto de mi, me pensava que nadie havia hecho nunca, però ara he vist cada palíndrom d'aquests que han dedicat tota la vida. I clar, mi palíndrom està molt bé, però bueno, ara no t'ho sabria recitar.
6: Ni és llarg. Sí. I com dèiem, a casa de l'Alfonso de Vilallonga hi havia moltíssima passió per la música, fins al punt que el seu pare despertava a l'Alfonso a altes hores de la matinada per anar a cantar a festes de l'aristocràcia, on cantava cançons com... El limpiabotas. Soy el...

0: això ho cantaves tu, Alfonso, crec que amb alguna germana teva i amb el teu pare a les festes de l'aristocràcia.
1: Bueno, la cantàvem a tot arreu. A casa, però nosaltres assajàvem a casa. Érem com un grup professional, encara que no eren professionals aleshores, però al meu pare li encantava, el que li agradava era assajar. Aleshores, assajàvem a casa i després, pues, ja et dic, es portava a festes, a coses benèfiques i tot. Érem molt petits, eh? Jo vaig començar amb 12 anys o així, la meva germana 11 i la meva germana, la tercera, en tenia 5.
0: Tu ets el gran dels germans?
1: Sí.
0: I després tots són noies?
1: Sí.
0: O sigui, és el que antigament és un hereu, com la Copa.
1: L'hereu, vamos, de llibre.
0: Però pel que tinc entès, el teu pare us despertava del llit. En plan, venga, niños, sí, que sí, ens anem a la festa.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava... S'avorria tant en les festes, si no hi havia música, saps? Les festes aquestes de societat l'avorrien molt. Ara, si ell cantava i tocava, llavors ja li agradaven. I si anàvem nosaltres, entonces ja el bingo, no? Aleshores, de vegades ens havia despertat, sí, sí, però a una del matí d'un dia que el dia següent hi havia col·legi, i, vamos a una fiesta, no sé quantes i tal. Però, papà, què era això? I ens posàvem l'abric a sobre del pijama i ens n'anàvem a casa de no sé qui, on estava ple de borratxos, a la 1:30, que veien arribar aquests nens de 12 i de 8 anys, no sé què, amb les bates, i començaven a cantar perfectament assajats qualsevol cosa d'aquestes.
0: Deurien flipar.
1: Que flipaven.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: És fluorescent la meva estrella, de plàstic groc, i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant. No és possible el que he vist. He vist un gip sense manies.
0: Seguim rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara canviem radicalment de terç perquè d'un aristòcrata com l'Alfonso de Vilallonga passem a un activista com el Carles Segués. El Carles és un dels activistes més emblemàtics de Badalona, ja que porta anys i panys dedicant-se en cos i ànima a intentar fer d'aquest món un lloc millor, sobretot per a aquelles persones sense recursos. Primer ho va fer des del seu càrrec de regidor de l'Ajuntament i ara que ja està retirat tant de la política com de la seva feina de professor, ho fa des de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Això sí, el Carles no ha estat sol en tot aquest camí, l'han acompanyat un munt de persones i entre elles està la seva dona, la Carme, a qui el Carles va voler dedicar la cançó que està sonant, La meva estrella, de Quico Pi de la Serra.
3: Resulta que el vell era jove, resulta que m'ha dit...

0: Al llapis de memòria de l'activista Carles Sagués també hi hem trobat la meva estrella de Quico Pi de la Serra, que és un tema, Carles, que em consta que et connecta amb la teva dona, amb la Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: El que no sé és per què.
1: Bueno, una mica pel que... Quan vaig pensar-hi, te torno a dir, que podria dir moltes, aquesta és una que l'hem cantat junts, la Carme i jo, moltes vegades, anant amb cotxe o així, saps? Entendem? I també em porta, em fa recordar tota aquesta escena d'una manifestació i tal, que descriu així, una mica irònicament, el Quico. Em fa recordar amb la que t'explicava abans d'aquella correguda que faig de la mà la Carme i jo, que ens vam trobar... tots els grisos corrents amb les porres a la mà a davant nostra.
0: Sí, la Carme està implicada en sí, política de tota la vida, també.
1: Som, bueno, jo crec que som dos en uno, això és una vinculació molt forta en tots sentits, no? Tenim, i socialment, doncs, ella amb un cantó i amb un altre, i sempre, tota la vida, hem estat fent coses en aquesta direcció. No?
0: Quants anys porteu junts?
1: Em sembla que ara aviam farà més que ens coneixem i que estem junts i tal, ja superem els 50.
0: Que festegeu més de 50 anys, eh?
1: Festejar és una paraula que no havíem festejat. Que sortíem.
0: Que sortíeu.
1: Començar a sortir junts.
0: I com us vau conèixer?
1: A l'institut, diria jo.
0: Sí, des de l'època que els dos éreu alumnes.
1: Sí, jo diria que jo... Ella, ens portem 5 anys, eh? I jo la vaig conèixer que era molt jove, la Carme, i tenia 15 anys, i jo 20. O així, si
0: tu ja no estaves a l'institut,
1: no,
0: hem
1: ja dit. No, ja estava a la facultat, ja és veritat, sí, sí. Però vull dir, la coneixia en tal, era d'amics de... amics que de l'institut, que allò, doncs, ell era d'una colla, i a partir d'aquí ens hem...
0: Un recital.
1: Ens hem conèixer, no? Un recital, un partit de la penya.
0: Clar.
1: I, clar, Badalona, un punt de trobada, és un partit de la penya, també.
0: Ja, ja.
1: I a partir d'aquí, doncs, hi ha una cosa porta a l'altra.
0: Vas tirar un triple, va entrar...
1: I aquí estem des de fa uns quants anys, eh?
0: Que sí, tant sí. Com la Carme com tu esteu jubilats ara, però sí. Crec que els dos heu sigut professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu de quina matèria?
1: Jo estava de classe... ja soc llicenciat en Geografia i Història i havia d'anar a classe d'això, i també de català i tal. I la Carme ha estat més anys que jo dedicant-se a l'ensenyament i pedagogia i tal. Ha sigut directora durant molts anys de l'Escola Pública de Badalona, de l'Escola Artur Martorell. I, bueno, ja sé, també ella és biòloga, però també de classe sempre de ciències, etcètera, etcètera. No? I llavors també vaig estar un temps fent classe, vaig estar implicat a la creació de l'Escola de Formació Sindical a Comissions Obreres, i a partir de la que s'ha posat en marxa aquesta escola, i també em vaig especialitzar una mica, bueno, que jo ja també era delegat sindical, en la feina, tot això, llavors... de donar, fer cursos per formar delegats acabats de fer, diguem, amb tot, des dels drets laborals, de contractació, tècniques de negociació i de comunicació, coses d'aquest tipus així, i després també amb temes de salut laboral. I llavors vaig estar uns quants anys dedicat a fent de profe, també, però... Un altre tipus de formació i de docència.
0: Que clar, sí. Els que sou professors de matèries més humanístiques, per sí. dir-ho d'alguna manera, filosofia, història, crec que teniu com una responsabilitat extra, no? Perquè segons la passió que li poseu explicant-vos, feu que el xaval s'enganxi o no. Hi ha molta gent, alguns han passat per aquí, que diu, no, jo vaig estudiar filosofia perquè tenia un professor boníssim i em va agafar allà i em vaig entrar en filosofia. Tu com recordes aquesta època de...
1: Sí, jo, clar, no sé, explicant història o així, doncs, clar, posaves una mica de passió també en alguns moments, intentar explicar coses per fer entendre allò que dius, per entendre l'actualitat has de conèixer el passat, i també per no caure en barrades futures també es vol conèixer el passat, i llavors jo sempre li he buscat molt amb la història que sigui no una cosa de batalletes i de no sé què, sinó al contrari, de conèixer situacions, societats determinades, com es viu en determinades èpoques, quines són les situacions i com en general la gent, les persones ens organitzem i ens movem i treballem per anar millorant les nostres situacions.
0: Sí, hi ha un punt polític també en explicar història.
1: I tant.
0: Que sí, també tu has de decidir si segueixes el llibre de text, si no el segueixes, perquè moltes vegades ens passava que no arribàvem a l'Orca i no sabien que estava en una cuneta.
1: Exacte.
0: I passaven els anys i allà estaven. Tu eres dels que seguies el temari i deies, mira, és que això us ho he d'explicar.
1: Sobretot intentava centrar alguns grans temes socials, no? La Revolució Francesa, com a canvi importantíssim, intentar explicar què és la transformació aquesta cap a la societat burgesa, i després també la Revolució Industrial era un altre aspecte molt important a explicar, i si ens assentéssim en la història de Catalunya i d'Espanya, doncs també, clar, fer entendre doncs, perquè hi ha unes reivindicacions nacionals catalanes, no surten perquè sí, no és el mateix l'autonomia de la Rioja que Catalunya, no? Són coses diferents, poder explicar tot això, i com les èpoques importants, que això del franquisme no
0: això
1: és...
0: estava molt al final del llibre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a vegades...
0: Havies d'estudiar fins a agost per arribar a la Guerra Civil i al franquisme.
1: Però havia d'explicar que no era una alternança política normal. Ara governa el PSOE, ara PP i ara Franco. No. Això és una altra cosa.
0: Un alzamiento.
1: Exacte.
0: Però no estava al mateix centre educatiu.
1: No.
0: Menys mal, eh? No, sí. El consorte.
1: Jo crec que hem tingut... ens ha anat molt bé tenir molts punts de nexes d'unió i també cadascú tenir les nostres vides i tenir activitats pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per tenir una vida.
0: I després crec que teniu fills també, anaven a la teva escola, a la seva...
1: No anaven amb cap dels dos. Va, també
0: això
1: ho
0: teníeu molt ben separat, eh?
1: Sí, de fills hem tingut dos, però un es va morir, ara farà 9 anys, quan tenia 25 anys, i és un dels temes que ens ha afectat moltíssim, clar, i que a la vegada... Bueno, també ens ha fet veure que al voltant nostre teníem una família, uns germans, uns cunyats, això, molt, molt units amb nosaltres, i uns amics, molt amics, també, que ens han fet que tinguéssim aquesta tristesa i aquest problema, que no te'l treus mai del cap, lògicament, però que a la vegada hem pogut seguir vivint i tirant endavant i anar fent coses. Jo crec que ha sigut gràcies a tot aquest entorn, i també potser ens ha ajudat a tenir unes vides amb tantes activitats, no? Probablement si haguéssim sigut més sedentaris, diguem-ne, potser hauria sigut més complicat tot plegat, no?
0: Clar, ara et podria preguntar com ho portes, però bueno, com pots, no?
1: Ho vas fent... Sóc capaç de riure, de fer, de tot, i de passar-m'ho bé, no sé què, però constantment està present, una cosa que està present sempre. I qualsevol cosa que passa és una... porta la referència d'en Genís, diria, o què faria en Genís, o que... no sé què, no. I en Guillem, que és el que tenim, que també ens ha... és un nano, noi, un home, va ser un home...
0: un senyor.
1: Molt bon element, i també ens ajuda molt.
0: Que suposo que hi ha un moment que aquest record també el pots fer en positiu, no? Això ho hem vist, per exemple, en aquell documental de Luis Enrique, que ho explicaven, que hi ha aquest punt que ja fas el canvi i el record és des d'un altre punt, on sempre fa mal, però amb el que pots conviure.
1: Sí, és això. La cosa és aconseguir conviure, no? I poder anar fent la vida i conviure amb aquest problema, no? Amb aquesta situació.
0: Doncs ara, Carles, tu m'expliques com dono pas jo a una cançó d'un grup basc infantil, els Pirrits Porroig, com ho fem això?
1: En Genís li encantaria.
0: Doncs va,
1: li encantaria.
0: Que sonin els Pirrits Porroig. Sí.

0: Maite Saitut, del grup infantil basc Pirritx Porroig, una nena del llapis de memòria del Carles Sagués, activista, professor, expolític municipal, també.
1: També.
0: Que aquesta és una cançó que us pot sonar perquè l'Exam Buston va fer una versió en català, que traduïda és T'estimo molt, i tu la connectes amb la penya.
1: Sí.
0: I ara tu m'has de fer el link aquest entre la penya, l'equip de bàsquet de tota la vida de Badalona, amb una cançó infantil en euskera.
1: Sí. També és un, com a cançó, per tant, no la triaria, no?
0: Però, és ben xula, però,
1: Sí, no, està
0: bé. Té el seu ganxo.
1: Entretinguda.
0: I entenc que May Tu Say Tu vol dir T'estimo molt.
1: T'estimo molt, sí. I, però vaja, jo la relaciono perquè sonava molt a Gasteiz amb una fase final de la Copa de bàsquet, que la penya va guanyar, crec que em sembla que era el 2009, no estic segur.
0: És una que guanyen pel pèl d'una gamba.
1: Sí, que la penya tenia, bueno, el Ricky Rubio, que el tornem a tenir ara, el Rudy Fernández, l'Aito d'entrenador,
0: Pau Ribas, el Malet,
1: sí. Bueno, un equipàs, i vam guanyar, guanyant el Madrid i en el Baskonia
0: a l'anfitrió.
1: Una victòria també, i aquesta cançó era la que sonava molt en allà constantment, i també per mi és un record molt bo perquè la penya va guanyar i tot això, però també una altra vegada el meu entorn aquest d'amics i de colla i tal.
0: Tots allà
1: i ens ho vam passar molt bé. I llavors aquesta cançó la recordem. Quan la sonem sempre, amb quin tornem a guanyar la copa i tot això, no?
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
0: Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del Xavi Mira. El Xavi és un d'aquells actors que, després de tants anys dedicant-se al teatre i també d'aparèixer sèries tan mítiques com Jet Lag, Vent del Pla o Física o Química, a tothom li sona, però molts no acaben d'ubicar-lo. De fet, ell mateix ens va explicar que l'han parat pel carrer unes quantes vegades per dir-li que el coneixien, però que no sabien ben bé si era de la tele, del poble o de la família llunyana. En tot cas, el que molta gent no sap és que abans de convertir-se en actor, el Xavi es dedicava a la perruqueria i a ser cantant d'orquestra. El tema de la perruqueria li venia per herència familiar, ja que tant el seu pare com la seva mare eren perruquers, i l'afició per cantar la va mamar des de ben petit a la terra que el va veure néixer, és a dir, Alcoi, i precisament el seu primer gran ídol musical va ser un cantant també alcoià, Camilo Sesto.

0: Al llapis de memòria de l'actor alcoià Xavi Mira també hi hem trobat Vivir així és morir d'amor, un dels supers grans hits d'un altre mític alcoià, com va ser Camilo Sesto. Que, Xavi, aquesta cançó es va publicar l'any 78, quan tu tenies 10 anyets, i com dèiem, ho va petar fortíssim a tot arreu. Clar, tu deuries flipar, no?, perquè això era del coi al món.
1: Clar, sí, jo, a veure... no em tocava per no era la música de la meva generació, però era la música que hi havia a casa. I a sobre, nosaltres vivíem a dalt d'un supermercat que era propietat de la germana de Camilo Sesto.
0: Ostres!
1: Sí. Llavors, jo de petit, als 8-9 anys, i això ho explico en el meu espectacle ara que estic fent, de sobte estava un dissabte jugant allà al carrer amb la pilota i vaig sentir un soroll de motor potentíssim, em giro i em veig dos tios sortint amb melena, un descapotable vermell, surten, agafen dos guitarres i entren cap a dins. El puto Camilo Sesto.
0: D'incògnit, eh? Amb el descapotable vermell. Eh?
1: I res, llavors allà em va impressionar molt, no?, veure algú que veies a la tele, però de sobte el veus allà. No? I hi havia discos d'ell a casa i jo vaig començar a cantar cançons d'ell. I vaig aprendre a cantar amb ell, a casa. I la veritat és que va ser una escola molt bona, perquè després sí que m'interessava molt la música del meu moment, però era pop espanyol, també hi havia el Freddie Mercury, que m'agradava molt, però era impossible arribar a cantar aquelles cançons per un nen de 15 anys.
0: Aquesta és de molt bon cantar, eh? Això deu ser de les cançons que més es canta al karaoke.
1: Sí, però és complicadíssima.
0: Segur, no dic de cantar, defensar-la ja és un altre tema, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, però amb dues copetes vas al karaoke i amb això, ho dones absolutament tot.
1: Ho dones tot, sí, sí.
0: Però mai vas creuar paraula, amb el Camilo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vas arribar a creuar paraula.
1: Sí, com que jo era amiguet del seu nebot, que era el fill d'aquesta germana que tenia, que vivia a baix al supermercat, i llavors quan als 15 anys... una visita que va fer el Camilo allà al coi, li vaig dir al meu amic, hòstia, presenta-me el tio, que vull conèixer-lo. I sí, sí, vam estar una hora parlant amb ell a casa seva, ens va explicar moltes històries, i jo li vaig explicar que cantava i em va dir, vente mañana, demà vens i escoltem el que has fet. I vaig tenir la sort d'anar a casa de la seva mare, perquè ell es quedava a casa de la seva mare, llavors quan venia. Llavors vaig anar allà, vam prendre una Coca-Cola, un migdia, li vaig ensenyar les cançons, em va dir unes quantes coses, aquí podries fer això, allà podries fer l'altre, i allà es va acabar, eh? No va
0: bé. Però molt guai.
1: Però molt guai, per mi va ser la bomba, amb 15 anys, poder compartir una conversa amb ell professional, era un somni que no m'hagués pogut imaginar que hagués pogut arribar, no? I mira, i ho vam fer. I molt bé, i ja no vaig tenir mai cap contacte amb ell. L'he vist en directe alguna vegada.
0: Un trist final, no, Camilo?
1: Un trist final, sí, perquè se li va anar l'olla molt. Suposo que no deu ser gens fàcil. Vull dir, conviure amb aquest tipus d'èxit tan bèstia que tenien aquesta gent, no? Però, i cadascú, doncs, suposo que ho va gestionar d'una manera. Ell no ho va gestionar gens bé cap al final. Però també és veritat que es va juntar amb aquell poc respecte que es té en aquest país per les figures com ell, no?, per exemple, no?, que, ostres, que són figures que han donat molt, que tenen molt bona història i tal, i que més enllà de la figura que s'ha tret a la tele i amb la que es va jugar, no?, diguem, doncs hi havia al darrere un artista molt potent que va fer unes cançons precioses i que tenia una veu que molts pocs podien imitar-la. No?
0: Sí, anys més tard li podries haver dit que tenies una perruqueria. Podria haver vingut a...
1: Podria haver vingut a...
0: Tenia bon cabell.
1: Sí, el que passa és que em sembla que me'l deixaria segurament allà i marxaria amb una gorra.
0: Un trasquilón. Bueno, ja, o sigui, ja queda clar, no?
1: Aquell que
0: te'l deixaria allà, no? I se n'aniria i ara queda,
1: sí,
0: clar
1: ja de què
0: estàs parlant. Que ara ho deies, tu vens de família de perruquers?
1: Sí, sí, sí.
0: Tant pare com mare eren...
1: Pare, mare i avi patern.
0: Era... Però tots a la mateixa perruqueria o cadascú tenia la seva perruqueria?
1: No, cadascú tenia la seva. El meu avi va ser, diguem, el primer, ell era barber. el meu pare va començar amb ell i va conèixer la meva mare, i casualment la meva mare era perruquera també. Llavors van muntar una perruqueria junts quan es van casar, i van treballar tota la vida junts. Ells dos a la seva perruqueria i el meu avi fins que es va jubilar a la seva.
0: I després entres tu.
1: I després entro jo perquè no volia estudiar, i això. I em van dir, doncs, si vols a la perruqueria tens espai. Em vaig treure el títol i vaig estar allà 4 anys. I després un dels meus clients era gerent d'un gimnàs que tenia dins una perruqueria i un gabinet d'estètica i tal, i em va convidar a portar la perruqueria d'ells, i vaig estar 4 anys compaginant teatre, música amateur
0: i perruqueria.
1: Sí.
0: Que quan tu obres la teva perruqueria, normalment hi ha perruqueries que són per senyores, per senyors, per joves...
1: És mixta, totalment.
0: Sí, toques de tot, tu?
1: Sí. Sí, perquè el meu pare va començar com a perruquer de cavallers amb el meu avi, i la meva mare era perruquera de dones. Llavors, ells dos, cadascú m'ensenyava coses.
0: Si tu feies tant d'una permanent a,
1: sí, tot,
0: a un degradat...
1: Absolutament tot.
0: Alguna especialitat?
1: El tall m'agradava molt. El tall masculí m'agradava molt. I algunes modes que es van portar durant una època determinada en el tall femení també m'atreien molt, eren molt divertides.
0: Un escalat, un tupé...
1: Sí,
0: un...
1: bueno, van començar a portar-se els tossos molt repelats amb les dones, amb unes melenes curtes, molt charleston, que venien fins aquí, fins
0: a... Això t'agradava a tu, eh?
1: I era molt divertit fer-les, sí. I a més jugaves amb colors, i amb això em divertia. Però el fet d'estar sempre esperant a la perruqueria que vingués la gent i havia d'estar allà, això em pesava. Sí. Bueno, i que m'agradava molt més cantar i actuar. No?
0: I entenc que ara a casa teva, la teva dona, els teus fills, els hi talles tu el cabell.
1: A la meva dona ja fa molts anys que no.
0: No es deixa?
1: No em deixa. Alguna cosa te li faig, però no molt poc. Perquè, no és que no em deixi, és que jo mateix vaig dir... Arriba un moment que... Les modes t'escapen i ja no pots fer determinades coses perquè no coneixes quina és la tècnica concreta per fer-ho, no? I amb els meus fills, fins que van deixar de ser nens, a partir d'aquí ja han buscat la seva perruqueria, perquè el pare no els hi fa com ells volen. No?
0: Clar, tu et vas quedant els pentinats de que tu fas el pentinat a lo garçon, no?
1: Sí.
0: Ara, ja no es, ara si et fas això, sembla que t'hagis fet a la Seguretat Social, la gent no vol
1: coses. Vull dir, pots fer molta cosa perquè la tècnica és la mateixa, però les modes van canviant i no...
0: Que, Xavi, suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons. És Burbujas d'amor, de Juan Luis Guerra.
1: Sí.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: És una de les més importants, perquè és la banda sonora de la meva relació amb la meva dona, amb la parella amb la que porto 32 anys, i és la meva companya de vida en molts aspectes. I allò va ser, mira, sonaven aquestes cançons del Juan Luis Guerra, el 440, la Bilirrubina,
0: La Visa para un Sueño.
1: Efectivament. I va ser el moment en què va ser el moment inicial de la nostra relació. És un moment que això no s'oblida, no?

0: a la meva nòvia, però les nostres relacions, aquelles relacions es van acabar i vam començar... Primer vam començar com abans, he de reconèixer que primer érem abans, no? I a poc vam decidir que volíem compartir la nostra vida i mira, ens ha portat fins aquí.
1: Sí, no us heu equivocat.
0: No.

0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta com un cinc. Mare de pols, segresta l'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins. M'agafe tu, os, que més estimava.
2: I acabarem de rebobinar els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de tota una institució en coneixement sobre l'islam com és la Dolors Bramon. La Dolors és doctora en llengües semítiques i en història i ha dedicat gran part dels seus 82 anys de vida a l'estudi de tot el que envolta l'islam. I parlant de vida, amb la cançó que està sonant, M'aclame a tu, el poema musicat pel gran Ovidi Montllor, marxem en aquella etapa de la seva vida, a principis dels anys 70, quan la Dolors va marxar a viure a València amb el seu marit d'aleshores, és a dir, amb l'Ernest Lluch, el polític que desgraciadament va assassinar ETA ara fa una mica més de 25 anys, i també amb les seves filles. En fi, anem a veure què més ens explica la Dolors.

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València. Com és que aneu a viure la família Lluc Bramont a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir, jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret, de les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Exactament, no, fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí, vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar. I a més, vaig aprendre molt a l'Enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies allà?
1: Tot el de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot el d'islam, tot el judaïsme... Història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha alguna cosa.
1: És que saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: aquí ens encanten les xafarderies. Eh? Si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir, perquè
0: home,
1: hi ha suplements. Però a la primera edició ens la vam descuidar.
0: No passa
1: bueno,
0: res.
1: Jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
1: sí, en enciclopèdia. Sí, un gran per

0: Sóc una gran intel·lectual.
1: Enric
0: Lluch era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar a lletres.
1: I què tal aquests 8 anys allà a València?
0: Ah, vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a de dia, sortia, però quan arribava les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
1: I per què torneu?
0: Per què? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
1: Sí, 78 estem.
0: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
1: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluch.
0: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
1: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
0: No.
1: No?
0: Impossible.
1: Impossible?
0: Jo no ho he escrit mai. No
1: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits, amb l'estil...
0: Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
1: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
0: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions? Que no sé ni d'on deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una au lliure i moguda.
1: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
0: No arribaven a 20.
1: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
0: No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
1: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
0: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
1: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
0: No les recordaré i em quedaré tan ample.
1: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
0: Cap problema.
1: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
0: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
1: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure? El dia que van assassinar l'Ernest?
0: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. Jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
1: Que fort.
0: Fortíssim, però ja està.
1: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això,
0: terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
1: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
0: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles del Bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti. Eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
1: I per què diem tan alegrament terrorisme islàmic?
0: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha en l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes desgraciadament n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
1: I que s'emparen en la religió.
0: Aquest és el doble mal.
1: A casa, sí. Jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
0: no ho diu. però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
1: Bueno, qui vulgui entendre, que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
0: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
1: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però allò... ja me deixes aquí i dic, ja home, no jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
0: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però s'hauràs de quedar amb les molles.
1: Clar, però ens dones això de...
0: No,
1: tu saps coses...
0: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
1: Què és la xària?
0: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos, que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xària surt, xària només surt una vegada a l'Alcorà. I només, i diuen que ho va dir Déu, eh? Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. O sigui, un camí que aporta... Pots traslladar-ho a la salvació, però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí, fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, oh, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
1: Però... Ni amb un mòbil, no?
0: Ni amb un mòbil, exacte.
1: O sigui que la xaria és una cosa que han retorçat
0: l'Alcorà... Que cada un retorna...
1: Per fer de dictador.
0: Cada persona, cada dictador, diu que és xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat em dirà que seria una altra cosa. És una entelèquia.
1: I tant, i tant.
0: I fa molt de mal.

Doncs això és el que ha donat de si el rebobinent dels millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana. Així que res, marxem a descansar una mica i ens retrobem dilluns a les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi i el de sempre. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: La ventana siempre.
1: Lo futur del Pere.
2: Algun dia tenir el meu propi piset.
3: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
4: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Fabià Puigcerver va ser escenògraf, figurinista, director d'escena. Des de petit va tenir clara la seva vocació.
8: Jo recordo que em passava hores i hores a casa fent teatrinos i fent escenaris, diríem, caixes de sabates, amb el que fos, però jo ja vaig començar en aquell moment a realitzar escenografies.
7: I va dirigir i escenografiar grans autors. Va treballar obres de clàssics com Shakespeare, Molière o Chekhov, aportant-hi una mirada contemporània. A més, Fabià Puigcerver va ser un dels fundadors del Teatre Lliure l'any 1976. Precisament, al Lliure de Gràcia, al bar, es pot veure l'exposició Fabià Puigcerver amb mirada d'infant. És una mostra col·lectiva del material plàstic elaborat per l'alumnat de sisè de primària de l'escola La Sedeta de Barcelona. Un recorregut visual per la trajectòria vital de Puigcerver i pels inicis del Teatre Lliure, reinterpretats des d'una mirada neta, lúdica i creativa, comissariada per l'escenògraf Sebastià Brossa. Puigcerver, una de les figures clau en la renovació del teatre català contemporani, va morir el 31 de juliol de 1991, amb només 53 anys. I fins al 31 de juliol es pot visitar aquesta exposició.
6: CERT Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui al balcó, ciència amb Salvador Massip, que ens explicarà com aprendre estant inconscients. I a les 8 els Otero ens parlen del JOMO i una mica també del FOMO.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7. Avui el balcó és a Nou Barris, en un centre cívic que es diu Can Basté, i hem vingut amb en Jordi Mir. Hola, Jordi Mir, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Perquè avui és 15 de maig i fa 15 anys del 15M. Per què aquí?
1: Per què aquí? Perquè aquí, avui, aquesta tarda, s'inaugura una exposició que és un projecte, crec que molt interessant, perquè durant aquell temps la gent de Nou Barris i des d'aquest espai van fer com una crida perquè les persones compartissin aquells documents que estaven elaborant, aquelles imatges que estaven guardant. En aquest centre cívic tenen una especial atenció per la fotografia, tenen un treball que fan quotidianament d'exposicions, de xerrades, de diferents tipus d'activitats, i és un exercici de memòria col·lectiva per recuperar 15 anys després aquelles imatges que es van generar en aquell moment i que jo crec que avui ens donen elements per pensar potser una mica diferent d'alguns altres tractaments que es fan sobre el 15M ara.
0: Són una seixantena de fotografies, Plaça Catalunya de protagonista, hi ha també algun dels cartells que hi havia aleshores, deia si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir, democràcia real ja, i sobretot els del 15, del 15M. Estem parlant de 2011. No hem vingut sols. Hem decidit portar dos periodistes, activistes, ho eren i ho són, compromesos sempre amb la igualtat, amb tota la temàtica social, molt admirats. Els llegim a la directa, al crític, anem a presentar-los. Qui hem decidit portar? Va, presenta'ls tu.
1: Hem decidit portar, o hem convidat a que vinguessin el Manu Cimarro i a la Montse Santolino, dos periodistes, però activistes i segurament amb altres coses, vull dir, no sé si la figura del periodista els defineix només com a tal, dos persones que durant aquell temps van estar en les mobilitzacions, com tantes altres persones, però que també tenien una trajectòria prèvia i una trajectòria posterior, que jo crec que els fa interessants o particularment interessants per parlar avui del 15M des d'una perspectiva que potser no és la més habitual quan pensem avui el 15M, amb alguns dels tractaments que s'està fent, es fixa molt en la política institucional, on estan algunes de les figures que van a rebre la política institucional, però si ens fixem, per exemple, en les fotografies, aquí sobretot veiem gent mobilitzada, persones que van decidir anar a les places, en els carrers per mobilitzar-se, i elles són d'aquestes persones.
0: Ha sigut molt bonic perquè han entrat aquí i de seguida s'han apropat a les fotografies. Jo crec que en Manu Cimarro s'ha buscat a la Plaça Catalunya. Manu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda, Anna, molt bé. Aquí, emocionat de, bueno, una mica flipat de que faci ja 15 anys d'aquestes imatges, perquè veient l'exposició és com que t'hi trasllades automàticament i sembla mentida que faci 15 anys, de veritat.
0: Quants anys tenies?
2: 21 anys, i ara que dèieu, no, recordo d'on venia tot això, és a dir, ens hem de traslladar a una crisi que esclata el 2008, una gran onada de retallades, de desnonaments, d'acomiadaments, de molta indignació. Jo recordo que va haver-hi una vaga general, que fa que ara la paraula vaga general ni existeix en un repertori perquè no se'n fan, però va haver-hi una vaga general al setembre del 2010, és a dir, veníem d'un moment de gran efervescència social. I bueno, llavors en aquell moment va haver-hi unes manifestacions hipermassives, recordo que era el diumenge 15 de maig, però tota la gent que ens veníem organitzant, no? Moviment estudiantil, moviment contra la crisi, que la crisi la paguin els rics, no? Recordo totes aquelles manifestacions de l'1 de maig, vam dir, escolta, hem d'aprofitar aquestes manifestacions per anar una mica més enllà, per organitzar acampades. I bueno, jo crec que el fort d'aquelles pensades, no? d'anem a liar-la una mica més, vam comptar amb una cosa que es deia Twitter, que ara mateix està en mans de l'extrema dreta i en mans d'unes grans corporacions, i ho està aprofitant una altra gent, però en aquells moments ho vam aprofitar nosaltres. I llavors tota aquella organització primigènia va connectar a través de les xarxes socials amb una ciutadania indignada. Una ciutadania indignada que és que jo recordo perfectament, el no hi pan para tanto chorizo, si pensem que el 2011 esclata el cas Nos, esclata el cas Gürtel, el cas dels ERES es comença a instruir, llavors hi havia una indignació social de, hosti, ens estan dient que ens retallen la sanitat i per l'altra banda estan robant. Llavors, a través de Twitter vam connectar, jo crec, amb tota aquella gent.
0: Montse Santolino, tu estàs fent que sí, t'he vist fent fotografies de les fotografies, com estàs?
3: Hola, molt bé, molt contenta. I una mica, com diu el Manu, recuperant una mica aquella efervescència, aquell bon rotllo que ens va donar tot això. Jo era bastant més gran, vull dir, clar, aquesta...
0: No t'ho he demanat, però si tu abans va...
3: Jo puc dir, però Clar, jo venia, o sigui, igual que jo venia de la campada del 07, vale? Dels anys 90. Jo havia començat ja a activar-me als anys 90. De fet, jo ja era d'una generació que pensava que això ja no ho tornaria a veure, que em jubilaria sense veure-ho. I, hòstia, aquella mani del 15M, quan vam veure tot allò, quan vam veure tota aquesta gentada, i molta que no coneixíem, o sigui, no era la gent organitzada de tota la vida, tot i que la gent organitzada efectivament va ajudar a tot això, però tanta gent que no coneixíem, llavors va ser com un uau, una altra vegada ho hem aconseguit, no? Una altra vegada la gent s'està movent, i va ser bestial. I ara mirant les fotos, doncs clar, recuperar aquell sentiment d'aquella mani de uau, això serà gran, és increïble.
0: Vas dormir-hi a la plaça?
3: No, no vaig dormir-hi, però no vaig dormir-hi perquè no, jo prèviament, o sigui, nosaltres, igual que hi havia més mobilitzacions, la gent de les ONGs estaven fent unes altres manis, perquè també les retallades ens estaven afectant moltíssim. I llavors estava en un altre espai fent manis. I la primera nit, el primer matí que va dormir algú a Plaça Catalunya, ja ens hi vam apropar a dir, podem venir amb vosaltres, podem traslladar la nostra mobilització. I crec que això va ser la tònica general, no? De que tot el que s'estava movent va acabar confluint a la plaça.
0: Manu, tu hi vas dormir.
2: Jo hi vaig passar moltes nits, però no vaig tancar els ulls. És a dir, jo me'n recordo d'estar amb el Jesús Rodríguez, per vista la directa, que aleshores sí. Érem companys, treballàvem junts, vetllant, perquè és que... Clar, o sigui, hem de pensar que és una acció que no estava autoritzada. Jo recordo la primera nit que vam arribar amb les tendes, que era la nit del dilluns, no? Que ja començava a haver-hi a Madrid, a València, la idea de posem tendes, ens quedem, venia la Guàrdia Urbana cada nit. I recordo amb una tendresa la nostra determinació...
0: Ja no ens mourem d'aquí.
2: Ja no ens mourem, és a dir, jo recordo de parlar amb la Guàrdia Urbana i dir... Bueno, perfecte, desallotgeu-nos, que ens portareu a Pla de Palau? Bueno, doncs posarem allà les tendes. Llavors jo recordo aquesta determinació i també aquesta incertesa de cada nit de dir, bueno, avui podem venir a desallotjar. Finalment, bueno, només cal veure les imatges, la massivitat, l'assistència, cada tarda a l'assemblea era tan heavy que al final, bueno, va haver un desallotjament molt violent, però va trigar molts dies en arribar.
0: Clar, per un professor d'Humanitats com tu, Jordi Mir, tu dius... Ho entenc perfectament. Tenia una lògica amb el context que estaven vivint, allò que estava passant a Plaça Catalunya. Tu com a
1: tenia
0: teòric...
1: Tenia una lògica, però no està escrit que hagués de passar. És a dir, ara quan la Montse deia, bueno, jo vinc de les acampades del 07, no? I pensàvem que això no ho tornaríem a veure, a mi m'ha vingut un flash del meu pare dient-me quan el Barça va guanyar la Copa d'Europa del 92, dient-me, això no ho tornaràs a veure. Aquesta idea de que les coses bones passaran poques a la vida i no les veurem. I llavors dius, bueno, el Barça doncs, ha guanyat altres Copes d'Europa també, fins i tot ja han tingut equips més interessants, i dius, bueno, i això ho hem tornat a veure, no? I ho podem tornar a veure. Aquí, jo crec que la qüestió clau aquí estava en que molta gent es va mobilitzar, va sintonitzar amb aquest malestar, perquè això venia de lluny, hi havia una gent activista que estava intentant, diguem-ho així, fer avançar la mobilització, però una gran part de la població, que no necessàriament era activista, que es va polititzar, gent que potser ho havia estat i que ho havia deixat d'estar i que va tornar a polititzar-se i que va entrar en aquell escenari. Nosaltres ens va agafar el 15M fent justament una recerca que ens havien donat l'any anterior sobre el malestar dels joves amb la democràcia i com creaven formes de participació alternatives. Això ho havíem proposat juntament amb un grup d'estudiants de la universitat. I va ser com, bueno, això que vosaltres esteu proposant és el que altra gent ja està fent i ara de cop i volta ens ha aparegut aquí al mig de Plaça Catalunya.
0: Jo expliquen a casa, que tinc joves, què era el 15M, la pregunta va ser, home, però si ara va tot de pena, mare, per què no hi ha un altre 15M?
2: O sigui, jo crec que el que hem perdut és l'optimisme i la determinació de dir les coses poden ser d'una altra manera. És a dir, jo és que ja et dic, la mateixa determinació de no mourem les tendes més enllà, hi havia un gran optimisme en el futur, de el futur pot ser d'una altra manera. Jo recordo estar votant amb un amic dient aquí comença la revolució, aquí comença, i el meu cervell en aquell moment creia que era possible la revolució. Ara em veig amb certa tendresa, perquè ja et dic, jo pensava, bueno, doncs aquí hem d'anar ara als centres de treball, després als centres universitaris. Hi havia una confiança amb l'utopia, amb les coses poden ser d'una altra manera. Jo crec que el que ara tenim malestar, ara tenim disgust, tenim ràbia, però el que se'ns està robant una mica és l'horitzó. I jo crec, o sigui, el que deia la Montse, de sense acampar del 07, no hi hagués hagut 15M. Sense 1 de maig no hi hagués hagut 15M. Llavors jo estic convençut que tornarà a haver-hi un 15M, que serem més, que arribarem més lluny del que ha arribat aquest 15M. El que passa és que ens cal, o sigui, no deixar que ens robin l'esperança, que és el que està passant.
0: Montse, ens han robat l'esperança, doncs?
3: Sí, i l'ultradreta està treballant fortament per això, diguem-ne. I llavors, o sigui, primer que estic absolutament d'acord amb el Manu, que hi ha un fil de mobilitzacions, vull dir, perquè aquella mobilització del 07 als 190, si mirem la gènesi, igual que el que hem comentat, o sigui, corrupció, manca de treball, els joves que tampoc no trobaven feina, uns nivells d'atur, o sigui, el que està passant durant dècades ja és que aquella nova democràcia en aquell moment ja estava fallant i s'estava trencant, i s'està trencant de moltes maneres, però després ja vam veure el moviment antiglobalització. Després, de vivienda, sí. Perquè això va començar molt abans de la PAC, que es va impulsar justament amb el 15M. Després el procés, després les onades feministes. Això segueix, o sigui, això va passant. El que passa és que per això, o sigui, una dels temes que hi havia el 15M molt fort era sense por. Sense por. I una mica el tema és que ara, justament, què treballa l'ultradreta? La por permanent a tot i a tothom. Llavors, el canvi climàtic, que llavors no era una preocupació encara com la teníem allà. Llavors, justament, sí, el que hem de recuperar és aquesta idea de que és clar que si ens organitzem, que és una altra cosa que ens estan robant, o sigui, la capacitat d'acció col·lectiva, és clar que podem canviar les coses.
2: I crec que hi ha una altra cosa de les acampades que reforça això, que és que érem 4 matats, no és com dir-te, és a dir, el fet de veure'ns 20 persones...
0: 16 la primera nit.
2: 16 la primera nit, i per Twitter necessitem, recordo aquelles llistes que corrien, necessitem cordes per penjar cap en cartes, papers, gent amb cartrons, és a dir, no cal en grans recursos. O sigui que no calen grans recursos per mobilitzar-se i per canviar, jo crec, el sentit comú durant aquests 15 anys. Jo crec que el 15M, molts cops, no, ara quan llegeixes els anàlisis després de tots aquests anys, és bueno, no han aconseguit el que volien, els indignats han perdut. No es puc estar més en contra. És a dir, jo crec que, evidentment, no s'han aconseguit tots els objectius que volien que volíem els indignats, però hòstia, hi ha hagut un canvi de sentit comú en tants àmbits. Ha girat, jo crec, en moltes coses la societat a l'esquerra, no? Llavors, amb molt poques coses, amb pancartes de cartró, amb 4 tendes de campanya, però amb determinació i optimisme vam aconseguir això.
0: Ell no ho dirà perquè és molt humil. Jordi Mir, tu precisament en Nació Digital esbosses 15 punts del que sí que va aconseguir el 15M. Per aquests que deien, Manu, que diuen doncs, va ser una utopia fallida.
1: Sí, per les converses que teniu a casa, no? O sigui, jo entenc per una banda la frustració i fins i tot el desencís de dir no vam aconseguir tot allò que voldríem haver aconseguit, perquè el Manu estava pensant en la revolució i en la revolució tot ha de canviar, i ara el que et trobes és un govern de coalició, per exemple, la política institucional, i suant per poder fer una llei d'habitatge o per intentar fer una moratòria de desnonaments. I clar, hi ha una gran paradoxa quan pensem en la política institucional, que és, per una banda, la gent que es mobilitza vol grans canvis. I els canvis culturals, els canvis, per exemple, de sentit comú que hi ha el Manu, tenen a veure amb això. El tema de la por, per exemple, que deia Montse. Però després, els canvis legals s'han de fer a les institucions. I llavors, el trasllat del carrer, de la plaça a la institució, és un trasllat sempre complicat. I la gran paradoxa actual és que alguns dels projectes polítics que van sorgir vinculats al 15M, ara estan governant amb qui governava quan va emergir el 15M, perquè qui governava quan va emergir el 15M era precisament el PSOE. Llavors, aquells que van dir no ens representeu, feu unes polítiques en favor dels poderosos, ara són amb qui has d'intentar arribar a acords. I aquí té una gran dificultat. Dit això, com a element també a valorar, si fem una mica de record o per la gent més jove els hi expliquem que quan hi va haver la crisi del 2008-2009, sí, les mesures que es van prendre, que van ser en part les que van animar la reacció del 15M, eren unes mesures molt d'austeritat, salvar els bancs, la Sareb, aquest banc dolent,
0: sí,
1: acomiadaments. I després, quan hi va haver la crisi del coronavirus, en part el canvi generat pel 15M, les mesures no van ser iguals. Va ser intentar que la gent no perdés els llocs de treball, que poguessin haver mesures per fer un escut social. La gent que s'estava mobilitzant el 15M no es mobilitzava per això en concret, però aquestes mobilitzacions, això ho van fer possible.
0: Jo vull parlar una mica del paper dels periodistes. jo ho era, jo estava a la SER, allà hi havia gent a la plaça, acampada, no sabíem què era, perquè ara tu parlaves de Twitter, Manu, però realment no sabíem què hi havia. Va haver-hi molta por, també, hem de fer un mea culpa a tots els mitjans, perquè ningú s'atrevia a explicar ni a preguntar per què això, Montse.
3: Jo el que recordo justament era que la gran mani, ningú confiava en que fos una gran mani, els grans mitjans no la van, o sigui, a correcuita el dia següent van començar a dir què ha passat aquí, perquè no esperaven, o sigui, realment el que demostrava això és que bona part dels grans mitjans havien desconnectat absolutament amb aquest sentit justament, no?, que estàvem parlant, amb aquest malestar, amb tot el que estava passant. I bueno, d'alguna manera hi havia un periodisme blanc de classe mitja que s'havia desconnectat del carrer. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, clar, durant la crisi també van començar a fer fora periodistes. Recordo, sí, molts sí. Periodistes van ser, en aquella època, no, de les retallades, va ser la debacle també per la professió. I aquí va haver un canvi de xip també per molts companys i companyes. Però jo recordo el dia següent del 15M, uh-huh, quan s'estava organitzat a la plaça, periodistes molt famosos trucant a telèfons de gent de la directa, mm-hmm, i de gent que sabien que estaven en organitzacions de amb qui parlo, qui és el jefe, una altra clar. Cosa que...
0: Qui era el jefe?
3: Clar, no, bueno, però és un dels canvis,
2: sí, no hi havia.
3: És un dels canvis que s'han produït. Ara és normal que tu a un periodista li diguis no tenim portaveu, són diversos, i és normal. Llavors no, llavors buscaven un jefe per tot arreu, un portaveu, qui és, qui us representa, i nosaltres no us representa ningú. Vull dir que aquí va haver-hi un canvi cultural també dels propis mitjans en molts sentits.
2: Bueno, és l'època de es comencen a financiaritzar, no?, les estructures dels mitjans de comunicació, els bancs, després de la crisi del 2008, caiguda de publicitat, comencen a guanyar molta presència i, per tant, segurament a trucar, no?, als directius, a dir, bueno, això no es pot tractar. Jo crec que els mitjans segueix passant una mica, no? Jo crec que hem evolucionat molt, però hi ha una gran desafecció. O sigui, jo crec que el 15M, el Jordi podrà explicar millor, però és el reflex d'una gran desafecció ciutadana. El crit de no ens representeu, no ens representen. Els polítics no ens estan representant, els mitjans de comunicació no ens estan representant. Jo recordo amb l'Ibai Arvide, des de la comissió de comunicació de la plaça, clar, no teníem portaveus, però alhora sabíem de la importància dels mitjans. Jo recordo en algunes tertúlies, a Can Basté, per exemple, jo crec que seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores, els matins de TV3, jo crec que ara mateix seria impensable veure les tertúlies que hi havia aleshores. És a dir, hi havia una desconnexió, no?, del sentit comú de la ciutadania.
0: Gràcies que diguis Can Basté, que estem aquí a Can Basté, en el centre cívic.
2: No, em referia al centre cívic, ja. Vull aclarir-ho. És a dir, em referia en tot moment al centre cívic. Però jo crec que aquesta llunyania entre ciutadania i sistema polític, sistema mediàtic, quan és massa gran, al final la cosa esclata, no? És a dir, surt com la lava, i en aquell moment jo crec que va emergir per Plaça Catalunya, per Puerta del Sol, etc. I a tot el món, Jordi, perquè jo crec que hem de recordar que l'esclat d'indignació va ser a nivell global.
1: Clar, va ser un any en què havia començat a finals del 2010 amb Islàndia, si recordem, després del que es va anomenar les primaveres àrabs, no? En alguna, aquí podríem trobar imatges d'algun cartell fet amb aquests cartrons que deia el Manu, que deia Plaza Tahrir, que era com una vocació de dir, bueno, allò que està passant a Egipte també és el que està passant aquí. Després van arribar, per exemple, a Occupy als Estats Units, no? Va ser un moment de grans mobilitzacions que tots tenien uns elements en comú, que és aquesta crisi de la representativitat, que ara, 15 anys després, és interessant veure com l'està intentant aprofitar l'extrema dreta, el feixisme, per dir, com que no us han representat aquests que van dir que vindrien a representar-vos, us han enganyat, nosaltres som els que veritablement us representarem. Jo recordo que el 2020 fins i tot Vox va fer un acte amb gent que presentava com gent del 15M per dir, nosaltres Vox som el veritable 15M, som els que volem canviar això.
3: I no només això, sinó que han copiat les formes de mobilització i organització i d'estar al carrer.
0: Clar, el 15M, o sigui, un referent mundial.
1: I és que tot el que triomfa, encara que et diguin que has perdut, després és copiat. I Elon Musk compra Twitter perquè sap que Twitter ha fet possible coses que ell no vol que existeixin. I ell ho diu obertament. Elon Musk no té cap problema amb dir obertament. És que Twitter ha fet possible mobilitzacions, l'expansió de determinades idees que jo no comparteixo. I llavors jo ho compraré, no per fer un negoci, sinó ho compraré perquè això sigui una altra cosa.
0: Jo us volia preguntar, per anar acabant, a títol personal, què va representar per vosaltres? O sigui, quan tot això acaba, és a dir, com us ha marcat aquest 15M de manera personal, ara que seguiu sent tan compromesos com ho éreu aleshores?
3: Bueno, jo ho he dit al principi que, bueno, quan portes molts anys pensant, ai, estem, no passa res, estem baixos de moral, i n'hi ha, no? Aquests moviments socials, Jordi ho sap millor que ningú, que són molt cíclics, no? Llavors és el reencantament, després és del desencant polític, el reencantament. I com deien també al principi, el 15M no són ni molt menys els líders polítics que van arribar al poder institucional, sí, no, no sé què, no té res a veure amb això, té a veure amb tota una nova generació que es va polititzar i que continua al peu del canó de moltes diferents maneres a molts llocs, no? I per la gent que ja veníem una mica, no, de lluny, doncs una mica, doncs això, una injecció d'energia i de dir això tornarà a ser possible. No sabem quan ni com, però tornarà a ser possible.
2: Jo em quedo amb el si se puede. És a dir, jo em quedo amb el concepte si se puede. És a dir, estic intentant transmetre aquest optimisme, ho podem fer-ho junts, juntes ho podem tot. És que recordo molt aquesta sensació d'estar a la plaça. Nosaltres, companys, companyes, no som nadie, no tenim els mitjans de comunicació, no som els partits, de fet, me'n recordo, a part és que hi ha com una gran distància, no? Perquè jo recordo que a les municipals del 2011, que van ser, si no recordo malament, el 13 de juny, és a dir, com poc un mes després, va guanyar el Partit Popular per golejada. En canvi, al cap de 5 anys, doncs, diguem-ne que els ajuntaments del canvi, doncs, es van obrir pas. Llavors, jo el que em quedo i el que m'ha quedat a mi personalment és...
0: I el que transmetràs al teu fill petit.
2: El que transmetré ja quan m'entengui sobre aquest tema és, escolta, sí que es pot en el sentit optimisme. Els resultats potser triguen, no? Perquè els canvis, tu quan els generes, en aquell moment potser no estàs recollint els fruits, però jo crec que gran part de les coses que estem vivint ara són fruit d'aquella esclat d'indignació.
0: Mir, quantes vegades treus 15M d'exemple a les teves classes?
1: Home, ara el que passa és que els estudiants ja no el coneixen, el 15M, no l'han viscut. Llavors,
0: raó de més.
1: Hi ha un element d'explicació en alguns casos, però també, i això ha sortit durant la conversa, i ara podríem anar un moment cap allà perquè també podreu veure unes imatges una mica particulars, entendre que això... Jo m'agrada plantejar-ho com una mena de cursa de relleus, és a dir, pensant en l'atletisme, diem, les mobilitzacions es van donant al relleu unes a l'altre,
0: sí.
1: I també les generacions. Hem
0: canviat de sala, el Mira doncs, ens està portant aquí.
1: Record, jo crec que ho han fet molt bé, han plantejat que el 15M...
0: Aquí hi ha fotografies de nou barris.
1: També té a veure amb les lluites veïnals, amb les lluites polítiques que van tenir lloc a dècades anteriors, de la mateixa manera que el 15M també tindrà a veure amb mobilitzacions actuals. Per exemple, no entendríem la potència del moviment pel dret a l'habitatge, el sindicat de llogateres, els diferents espais mobilitzats en favor del dret a l'habitatge, sense el 15M. Clar. El 15M va posar en el centre del debat polític el tema de l'habitatge, com mai abans havia estat. Però el tema de l'habitatge ve de molt lluny, ve dels anys 70 també, dels anys 60, a Nou Barris ho coneixen perfectament, i està molt bé que vinculem les mobilitzacions, per exemple, del 2011 amb les mobilitzacions...
0: Amb les lluites veïnals de Nou Barri del 70 i 80.
1: Quan es va ocupar la planta asfàltica per aconseguir l'Ateneu Popular, la reivindicació de transport... La gent
0: dels hospitals de barri, ambulatori...
1: Doncs totes aquestes lluites estan
0: com sempre,
1: connectades.
0: Jordi Mir connectant. Avui hem fet la connexió aquí al Centre Cívic Can Basté, a Nou Barris. Ha estat un plaer, Montse Santolino, Manu Simarro, que hagueu refrescat els vostres records d'aquell temps i que hagueu dit, escolta, que pot tornar a passar i no perdem l'esperança. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Mir, gràcies.
1: A tu.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Bona tarda, Anna.
2: Què ha passat i què recollim del dia?
1: Doncs la vaga de mestres a les Terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ara mateix hi ha una nova manifestació que està tallant la C-16. Els docents estan bloquejant el trànsit a la boca nord del túnel del Cadí en els dos sentits de la marxa. És una altra de les moltes mobilitzacions que han fet avui els mestres. Educació xifrat en un 18% el seguiment d'aquesta vaga, mentre que els sindicats l'han apujat fins a un 60%. La jornada de vaga l'està seguint durant tot el dia la Mercè Marc.
3: Una mobilització avui a Lleida tancant la setmana de protestes educatives i que ha començat amb talls a la Nacional 240 de bon matí amb contenidors que han bolcat a la via i també han portat mobiliari d'escola com taules i cadires que han acabat cremant en una foguera. Tot per cloure en una manifestació davant la Casa dels Gegants, al costat de la seu del PSC, amb unes 4.000 persones, 4.200, segons l'USTEC, que els Mossos es rebaixen a la meitat i al punt de mira, la consellera d'Educació.
4: La consellera té algun problema de comprensió o de dèficit d'atenció. Avui volíem evitar haver de tornar a fer una altra jornada de vaga, però no ha estat possible davant de la inacció absoluta i de la manca absoluta de compromís amb el col·lectiu.
3: I si algun càntic ha estat el protagonista, aquesta versió d'un dia de partit. La jornada de vaga ponent a l'Alt Pirineu i Aran ha tingut un seguiment d'un 15%, segons Educació, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 60%.
1: Gràcies, Mercè. Les aturades de professors seguiran. Dilluns la vaga serà al Barcelonès, dimarts al Maresme i Vallesos i dijous a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I recordem que entremig hi haurà nova reunió entre sindicats de professors i el Departament d'Educació. I sobre la polèmica filtració de Mossos en una assemblea de professors, tenim novetats. El cap de la Comissaria d'Informació i el cap dels Mossos han posat el seu càrrec a disposició d'Interior, però el govern ha decidit mantenir-los. Així ho ha explicat la cúpula del Departament als sindicats de Mossos, els que ha citat a una reunió per intentar calmar les aigües. Hi havia malestar entre els agents que consideren que se'ls ha responsabilitzat a ells de l'error. Andrea Villoria.
5: Exacte, el director de la policia catalana els havia citat aquest matí amb l'objectiu de calmar les aigües dins del cos. Trapero, en aquesta hora de reunió, ha assegurat que les disculpes que es van fer al Parlament i el reconeixement de l'error per aquesta infiltració no són cap atac al cos. Explica en fons de la trobada que també s'ha fet aquesta crida a la calma als ànims d'una plantilla que sent que s'ha fet pagar l'operativa una polèmica política per una acció que, més o menys encertada, és legal. Això mateix ha repetit el cap de la Comissaria d'Informació, tant ell, l'intendent Carles Hernández, com el cap dels Mossos, el comissari Miquel Esquius, han posat aquests dies el seu càrrec a disposició, però Interior els ha ratificat la confiança.
1: Gràcies, Andrea. I el 27 de maig i el 5 de juny són dies marcats a l'agenda per les vagues de professors. Aquests dos dies seran els de les dues vagues totals a l'ensenyament públic, però és que avui també hem sabut que hi haurà també vaga a tot el servei de Rodalies. Els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, han convocat aquests dos dies denunciant que no s'està complint el que es va acordar al febrer quan va esclatar la crisi derivada de l'accident de Gelida perquè no s'han incorporat el personal. Pol Valero.
6: L'aturada està prevista en tres franges, de matinada, al matí i a la tarda, per demanar millores salarials i la contractació de més interventors. Segons els pactes del febrer, n'hi hauria d'haver un a cada tren de mitjana distància, però els sindicats denuncien que això no s'està complint.
7: La situació de Rodalies ja és insostenible, tant per als que hi treballem com per als que viatgen amb nosaltres. Falten interventors i falta seguretat. I demanem solucions ja, perquè més personal és sinònim de més seguretat.
6: I és Pau Mercè, portaveu del sector ferroviari de Comissions Obreres. Els sindicats també han demanat una mediació del Departament de Treball per intentar arribar a un acord abans de l'aturada.
1: Gràcies, Pol. I en política, avui ho ha detallat SER Catalunya, el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana han arribat a un acord per signar pressupostos. Es ratificarà dimarts, això sí, sempre que la militància d'Esquerra el validi dilluns en la reunió del Consell Nacional, que és l'òrgan de decisió del partit, que té una vuitantena de membres. Xavier Belló.
8: El Consell Nacional dels Republicans haurà de valorar si es donen les condicions per signar un acord de pressupostos. La voluntat de la direcció d'Oriol Junqueras és clara, ratificar amb rapidesa un acord que ja fa dies que està molt avançat i que s'oficialitzaria tan bon punt hagin passat les eleccions andaluses d'aquest diumenge. En el darrer Consell Nacional del partit, la decisió que es va prendre va ser precisament la contrària, la de no acceptar l'aprovació dels pressupostos per l'incompliment dels socialistes amb la recaptació de l'IRPF. Ara aquesta qüestió ha quedat definitivament ajornada, però Esquerra ha repensat l'estratègia i espera superar sense entrebancs les discrepàncies que part de la militància ha tingut amb l'estratègia de Junqueras en els darrers mesos.
1: Gràcies, Xavi. L'estratègia que ha repensat Oriol Junqueras és renunciar a la recaptació de l'IRPF i al Consorci d'Inversions després que es tombés al Congrés, i ara la condició és engegar l'anomenat tren orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats del Maresme, Vallès i Garraf, sense passar per Barcelona, que costaria 5.200 milions d'euros, però que, això sí, no arribaria fins al 2040. I notícia d'aquesta mateixa tarda. Recordareu el Dino Marcelo Miller, l'assassí de 56 anys, que fa un mes va sortir de la presó de Lleida després de complir condemna, tot i que el propi centre va considerar que no estava rehabilitat. Doncs ha estat detingut aquesta tarda després d'haver intentat atracar a punta de pistola un supermercat de Lleida i amenaçar una de les treballadores. La Guàrdia Urbana l'ha pogut localitzar i detenir al cap de poques hores dels fets. Maricel Benavarre.
9: Ha estat cap a les 4 de la tarda. En Dino Marcelo Miller, sense cobrir-se la cara, ha entrat en un supermercat del carrer Baró de Maials, al barri de Pardinyes de Lleida, i amb una arma curta ha amenaçat una de les caixeres. La dona, segons han explicat els Mossos, s'ha posat a cridar i l'atracador ha marxat corrents sense fer mal a ningú ni agafar res del supermercat. Per les càmeres de videovigilància i per la descripció dels qui han vist els fets, Mossos i Guàrdia Urbana han deduït de seguida que es tractava d'aquest individu, l'assassí no rehabilitat, que va sortir de la presó fa un mes després de complir condemna. Al cap de menys de dues hores l'han trobat i detingut. No és el primer cop que aquesta persona assalta de forma violenta supermercats.
1: Gràcies, Maricel.
2: Teje, agradaria del balcó avui des de Gran Canària. Com estàs?
10: Hola, Ana Puigvoltes, molt bé.
2: Quin temps
10: clima
2: fa,
10: tropical.
2: Ja? Clima tropical, sí?
10: Clima tropical, sí, sí.
2: Després vindrà el carbó a dins de tot el contrari, eh?
10: Ha fet ventet durant el dia. Clar, ara sóc a recer, perquè ara sóc a la universitat a veure si aprenc alguna cosa, perquè hi havia un acte amb el president de la federació, amb el senyor Rafael Lozán, i també amb el president del comitè tècnic d'àrbitres, Fran Soto, amb la màxima responsable de les àrbitres, Yolanda Parga, aquesta dona que compagina el càrrec amb ser la dona del delegat arbitral del Real Madrid.
2: Sí.
10: Hi havia també Monora Montero, que és àrbitre andalús internacional, i sabem que és la setmana que és després de les entrevistes i rodes de premsa que ha ofert el president del Madrid, Florentino Pérez.
2: Clar.
10: I és avui l'han denunciat.
2: Hi havia ambient, hi havia ambient.
10: L'han denunciat davant del comitè de disciplina de la federació, en aquest cas el sindicat d'àrbitres, no el comitè tècnic d'àrbitres, no, que és el que depèn directament de la federació, sinó el sindicat d'àrbitres, que va aliar a l'ens regulador del futbol estatal, el que ha demanat al comitè de disciplina de la federació que obri expedient al president del Madrid, que estudiï sancions, a banda d'obligar-lo o fer-li un requeriment perquè de manera immediata demani disculpes, indemnitzi per danys als àrbitres com a col·lectiu i cessi de fer aquest tipus de declaracions. És una de les notícies de la tarda.
2: Sí.
10: A Florentino també l'ha respost Fermín, el jugador del Barça, a una entrevista al que t'hi jugues, que ha sigut fantàstica, que ha entrat a la broma amb les imitacions dels seus companys que fa l'Albert Bermúdez, que ha entrat a respondre a Roncero, que va dir
2: Fantàstic, sí.
10: Si pogués fitxaria Fermín pel Real Madrid. Per tant, amb tota l'actualitat del dia i amb tota la prèvia que ara mateix està parlant,
2: clar, que demà tenim final,
10: de la final de demà,
2: Copa de
10: doncs
2: la
10: farem
2: Reina.
10: Una graderia del balcó des d'aquí.
2: Escolta, deixa'm explicar que ahir arribo a casa cansadíssima, però poso el carrusel i passa això. Tremenda leyenda, no sé si em parlaràs avui una mica, infiltrat i altre
10: sí,
2: cop l'heroi, eh?
10: Sí, jo us ho vaig dir, que jugava infiltrat, però que això no volia dir que anés de camuflatge, vol dir que s'havia d'intentar un calmant muscular, un calmant per calmar el dolor.
2: I va i marca,
10: Sí, el de sempre ho cantava molt bé la Núria.
2: Emocionant, emocionant la Núria.
10: El de sempre, com sempre, on sempre i fent el de sempre, no? Es torna una vegada més. Mira, la gran notícia és que els tenim els dos fora del descens, l'Espanyol que ja hi era i ara també el Girona. depèn de si mateix per salvar-se. I la jornada unificada, la penúltima de Lliga, és diumenge, per tant avui no hi ha prèvies, òbviament hi passarem també per sobre, perquè s'ha de remarcar que, tot i no aconseguir la victòria, el Girona doncs va aconseguir aquesta posició que ara el situa en bona disposició de salvar la categoria.
2: Teje, doncs acaba de disfrutar aquest clima tropical, que aquí fa una rasca que flipes, i que vagi bé demà.
10: Sí, no, gaudir poc, perquè al matí hem començat amb les fanzons i després entrenament de l'Atlético, després el del Barça, ara aquesta taula rodona, ara ens anem al sopar de directives, perquè quan venim venim a pencar. Però escolta'm, us farem dentetes perquè com a mínim no ens mullarem.
2: Vinga, Teje, que vagi molt bé. A quarts de nou l'agradaria. Fins ara. Carbo, com estàs?
11: Gaudint de què bé heu precisat que era un clima tropical el de les Canàries.
2: Home, és que increïbles avui les estampes de la Vall d'Aran, nevada. I aquesta matinada, t'ho vas dir, que seria una mica Mordor, tot congelat.
11: Una mica Mordor. Pensa que ahir a la nit ja em vaig discutir amb l'Aimar Bretos, perquè ell és molt amant de la calor. Mordor, no, això és fantàstic. Pensa que d'aquí una setmana ens estarem queixant de la calor i tindrem molta calor per tot l'estiu. Ara és moment per refrescar les cases i afrontar l'estiu, que sí, així ens afectarà. Dius neu a alguns punts del Pirineu, però també a les parts més altes del massís del Montseny, a part de moltes comarques que han quedat blanques per la calamarsa. Ha estat molt efectiva en calamar-se aquestes tempestes, que encara estan actives, però aniran desapareguent al llarg de la nit. I el cap de setmana, primer de tot, destacar aquest Mordor que deies, que en realitat es traduirà amb gelades, malauradament, a àrees agrícoles demà al matí. Sí. No seran moltes hores sota zero, però hi haurà les condicions favorables. Després, demà, en general, farà sol. A la tarda, ja temperatures més agradables, màximes al voltant dels 20 graus. Alguns xàfecs demà a la tarda, també, a les comarques de Girona i Barcelona, però més locals que avui. I diumenge, temperatures una mica més altes i de nou sol, però amb alguns xàfecs, de nou sobretot a les comarques de Barcelona i Girona.
2: I com deies, ja ho concretarem dilluns, però pujaran les temperatures.
11: Passaràs calor. La setmana vinent et queixaràs, ja veuràs tu, et queixaràs de calor.
2: Gràcies, Carbó. Descansa. Bon cap de setmana.
11: Igualment a tots. Salut.
2: Salut. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:35 d'aquest divendres 15 de maig. Joan, què ha de sonar?
12: Shakira i Burna Boy.

0: És que volia que arribéssim a aquest moment de la cançó. És la nova cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest any, Estats Units.
1: Ja m'està enganxant, eh?
0: T'ha agradat?
1: Sí.
0: Recorda que comença d'aquí exactament 28 dies. Mm-hmm. I avui s'ha publicat, fa aquesta mitjanit, s'ha publicat aquesta cançó. Per tant, tenim a la Shakira un altre cop protagonista del Mundial, artista que fa l'himne. Quan fa de l'últim? 16 anys. Fa 16 anys, de l'any 2010 a Sud-àfrica. L'any passat del Waka Waka de Sud-àfrica, que va donar la victòria a Espanya, doncs ara és el Dai Dai. Aquest,
1: diries
0: el Dai
1: que enganxarà Dai. Tant?
0: El Dai a mi m'agrada molt aquesta, eh? Mira. Però és veritat que l'estribillo aquell de Waka Waka, sí. Samina... Bueno, allò, ara sí. No me'l sé, no, però
1: Samina
0: és molt...
1: Way,
0: és, Samina Way enganxa, enganxa molt. En fi, no només és mèrit de la de Shakira, perquè és que jo t'he dit que hem esperat a un vers d'un home que estava cantant, perquè és un tema que ha fet conjuntament amb un dels meus artistes preferits, que és el nigerià Burna Boy, que si no l'heu reconegut, us recomano moltíssim que ho feu.

0: parlat d'en Burna Boy, sí o no? És una meravella aquest senyor, que ha fet a més àlbums amb Beyoncé, a la banda sonora de Lion King. És molt recomanable i forma part d'aquesta cançó que jo li crec que li dona el toc, el toc així més de...
1: Que de fet es nota molt la seva presència, no?
0: Es nota moltíssim que ho ha fet Burna Boy. I un últim detall, perquè aquesta cançó és una cançó que ha composat Ed Sheeran. Però, una altra cosa important... La FIFA vol una mica copiar la Super Bowl i està preparant aquest any per primera vegada un mega halftime per la final del Mundial. Aquesta final del Mundial, que serà el 19 de juliol al New York JC Stadium, i volen fer un halftime.
1: Que crec que hi ha polèmica, no? Perquè clar, em sembla que allargarà una mica el halftime, precisament.
0: Clar, hi ha la cosa aquesta de que clar, normalment el halftime de la Super Bowl dura 13 minutets. Doncs la mitja part ha de ser una mica més llarga. Ara la mitja part són de 15 minuts de futbol. En fi, l'últim detall, aquesta cançó, durant la meitat del partit d'aquest espectacle, hi actuarà, a banda de Shakira, la banda de K-pop, BTS. I també, atenció, la Madonna. Recorda que una setmana abans d'aquest Mundial, d'aquesta final del Mundial, 19 de juliol, publica Confessions on a Dancefloor, per tant, moltes ganes de veure aquest halftime.

0: 7 i 43. T'he triat això, Salvador Massip. Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, m'agrada, m'agrada. No
0: t'agraden, eh? Dan Peralbo i el Comboi. És que avui a l'Ambassat.
1: Ah, molt bé.
0: Però ja, jo no dono de si ja de tants concerts.
1: Hi ha més coses avui, eh?
0: A mi hi ha més coses. I demà també. Després en parlem. Doncs això, avui comença l'Ambassat. Toca en Dan Peralbo i el Comboi. Crec que pot estar bé. Són de Torelló, són fantàstics. I anem avui, va. Temps per la ciència. No ets

0: molt petit, durant, en un lloc durant uns dies estan tancats moltes persones fent-ho tot junts. Clar, si algun virus entra per allà, s'escampa com la pólvora, és evident.
1: Clar, Clàudia Matas, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
1: Clar, que sigui en un creuer. Vol dir que torna a ser aquest ambient tancat.
0: Sí.
1: 1.700, que... De quants es poden acabar contagiant?
0: En aquest cas és un virus que es contagia molt bé, és el contrari de l'antivirus, i també el contrari de l'antivirus té una mortalitat molt baixa. Ah. Llavors, és possible que hi hagi centenars, en aquest cas, de contagiats, molt diferent de l'antivirus. Mortalitat, hem vist que s'ha mort un senyor de 90 anys, clar, aquests virus afecten són més greus sobretot pels nens i per la gent més gran, o la gent amb patologies. Llavors, és el risc. En principi, no hauria de transcendir massa més que això. Una gastroenteritis, que és una putada, sí, però...
1: Ara direm norovirus, ara ja hem après,
0: directament.
1: No?
0: Quan... Jo crec que això és important. Primer, el que l'antivirus ha posat sobre el mapa és el fet que aquests virus que circulen en vaixells, que normalment eren virus entèrics d'aquests, de diarrea i vòmits i poca cosa més, que bueno, ja és prou greu, però poden ser també virus més agressius com l'antivirus. O sigui, es pot generar un brot d'un virus bèstia com és aquest virus, és un virus que pot causar una mortalitat molt elevada en un vaixell. I això jo crec que hauria de portar-nos a revisar una mica els protocols de què passa amb un vaixell, perquè en aquest cas, una mica com amb la pandèmia de la Covid, que al principi no sabíem què fer, doncs amb el vaixell aquest es nota que tampoc sabíem molt bé què fer, estàvem més acostumats a brots de gastroenteritis i no sabíem molt bé, no, aneu, et van deixar sortir gent, clar, no pots fer això si és un virus tan bèstia com aquest.
1: Jo he visualitzat el típic, no?, la safata anar passant i allò que et posa una mica el ranxo.
0: I el ranxo i el virus al costat.
1: Clar, i anar repartint, va així, no? Pot ser
0: així.
1: Qualsevol menjar...
0: Sí. No, és, a veure, és que és molt difícil evitar-ho. A veure, s'ha d'anar amb totes les mesures de seguretat, però de la mateixa manera que els virus a les escoles circulen com bojos o els quartels circulen com bojos, els creuers és l'altre entorn. Llavors, precaució i sobretot protocols. En aquest cas, si heu vist, a diferència d'altres casos de brots en un vaixell, el primer que ha fet ha sigut tancar-lo.
1: Però clar, és que tenim la psicosi
0: ja. Doncs, però això és que és el que s'ha de fer, perquè no saps si aquest virus serà un virus que pot ser greu. A veure, dintre la gravetat aquest és el que menys, no?
1: Sí.
0: Doncs anem a fer protocols d'aquest, de si apareix un brot d'alguna cosa que no saps què és amb un creuer, tanca'l i després parlem després. Aquí xoquem, ho hem vist aquests dies, amb el tema legal. No tots els països, de fet, la majoria de països no tenen una normativa que permeti tancar la gent. Llavors has de deixar que la gent faci la quarantena a la seva, pròpia voluntat.
1: Mira, és que de fet tenim les quarantenes que estan seguint els afectats de l'antivirus, però cada país són diferents, els protocols.
0: Sí,
1: però bastant diferents,
0: molt,
1: no?
0: Sí, sí. Si heu vist, l'OMS va recomanar molt clarament, i el nostre protocol, que l'OMS es basa en científics, no en polítics, ni en lleis, el protocol científic hauria de ser 42 dies, que és més o menys el període màxim d'incubació, i a partir d'aquí segur que ningú el té. A partir d'aquesta recomanació, cada país ha fet el que ha pogut, el que ha volgut i el que ha pogut. Té les dues coses, no? Depèn dels polítics.
2: Sí, estava a Països Baixos, fan 6 setmanes de quarantena a casa dels afectats, els 5 francesos afectats d'antivirus estaran 3 dies a l'hospital i després 45 dies a casa. Els nord-americans entraran a unitats de quarantena a Nebraska, suposo que un búnquer sota terra on ningú salvarà què passa amb ells.
1: No, però hi ha un detall divertit, no? Bueno, que disposen de llits i equipaments com bicicletes estàtiques.
2: Bicicletes estàtiques. Això indica que estaran aïllats, de veritat.
1: I els britànics?
2: I els britànics aniran directament a un hospital del nord-oest del país.
0: Clar.
1: Que, poca broma, ara abans de baixar estava veient el virus de l'èbola, que ha rebrotat al Congo, que deia que podria ser un dels més greus de la història. Espero que no n'haguem de parlar divendres que ve.
0: Torna a ser un brot d'aquests d'un virus molt agressiu, de família similar, de família diferent, però més propera a l'antivirus, diguéssim, que no als altres virus. Transmet malament, però molt, molt, molt mortal. I aquest sí que et donarà, doncs, segurament, com sempre, un brot amb desenes de casos i o pot arribar a centenes baixes i amb una certa mortalitat.
1: Però, com sempre, se'n parla poc, no?
0: Se'n parla poc, perquè aquest no ens arriba aquí. No està un vaixell de gent rica que s'ha anat a mirar els glacials de la Patagònia. Doncs,
2: sí, les últimes notícies crec que parlaven de 64 morts ja.
0: Sí, sí, és
2: en molt pocs dies.
0: És d'esperar que la classe serà diferent. Però, bueno, si tot això serveix per prendre consciència una mica, perquè sobretot això, si legalment no podem obligar a fer quarantenes, fer coses, almenys que la gent prengui consciència de com és de greu, perquè n'han enganxat un que s'havia anat a la discoteca, no? Que havia estat en quarantena i estava ja de festa. Dic, home, a veure, una mica de serietat, no? Perquè...
1: Anem a parlar del clima. Ara que estàvem dient que aquí fa molt fred, s'han obtingut dades climàtiques de la Terra de fa 1,2 milions danys.

0: Com s'han aconseguit aquestes dades?
1: Han agafat la màquina del temps, que ja s'ha anat endarrere amb una estació. No, a veure, de fet, és una màquina del temps, això, perquè el que fan és anar a l'Antàrtida amb uns d'aquests, aquestes broques immenses, foradar el gel i anar baixant, fins a emportar-se un cilindre de gel, que és l'equivalent a això, a 1,2 milions d'anys. O sigui, els...
0: I a quant de profunditat?
1: 2,8 quilòmetres han hagut de baixar per agafar això.
0: El que passa, però quina gel... broca hi ha de
1: 2,8? Doncs en tenim, els científics fem aquestes coses, inventem broques d'aquesta mena.
2: I que no troben terra, vull dir, que això és tot gel. Són quasi 3 quilòmetres de gel.
1: Per això se'n van a l'Antàrtida, perquè és un lloc on el gel, clar, si ho penseu, un gel que està a 3 quilòmetres de profunditat...
0: És que és la neta, això.
1: Clar, sí, és que no l'ha tocat ningú des de fa molt de temps, clar. S'ha anat acumulant gel i es va una capa, fins que fas uns 4 quilòmetres o més de gel.
2: I què llegeixen d'aquell gel? O sigui, quines dades poden treure?
1: Allà poden treure moltes més dades del que penses, sobretot la composició de l'atmosfera de la Terra en un moment donat. Si calcules l'edat que té aquell gel, en funció de tots aquests paràmetres que fan els experts, i a partir d'aquí, fent una composició de, per exemple, mirar quant de CO2 tenia, sí, poden deduir, en funció del percentatge de CO2 que hi ha en aquell gel congelat allà sota 3 quilòmetres, saben quin CO2 hi havia a l'atmosfera en aquell moment. I això va molt bé perquè poden predir coses com o calcular què passava quan hi havia aquestes edats glacials a la Terra. Hi ha hagut uns canvis molt radicals, hi ha hagut èpoques glacials.
0: Fulminaven tot, no?
1: Fulminaven tot, de cop i volta tenies una edat glacial que durava 1000 anys o el que sigui, fins que es va estabilitzar una mica, diguéssim, el temps. Però això és habitual a la Terra. Llavors això poden lligar-ho a les concentracions de CO2 que hi ha a l'atmosfera i deduir per què podia haver passat això. Per què de cop i volta hi ha una època en la qual les edats glacials eren molt freqüents, després es para, i després hi ha algunes que són menys freqüents però més llargues. Això va passar fa 1 milió d'anys i així.
2: Sí, que he vist el paper, deien que hi havia una edat de gel cada 40.000 anys, cada 40.000 que trobo que és molt sovint.
1: Molt sovint, sí.
0: Però quan ens tocaria ara?
2: En 1 milió d'anys, vull dir. Que...
0: Clar, quan ens tocaria ara?
1: Quan ens tocaria propera, no?
0: Clar, és que bueno, això és el que...
1: De fet, ja va haver-hi, a l'edat mitjana ja va haver-hi una mini edat de gel i ja havies de tirar més enrere, encara es creu que els humans han patit algunes molt diferents d'aquestes que estem dient, algunes mini edats de gels que el temps era anormalment això de Winter is Coming, no? Que ve l'hivern
0: de Joc de Trons,
1: una mica això, no? En principi, clar, això se suposa que ha canviat. Això era al principi de fa 1 milió d'anys o i més. Es creu que era per canvis de l'eix de rotació de la Terra, petites inestabilitats.
0: Però això està passant, no? Sempre hi ha un petit
1: canvi. Canvis al camp magnètic, per exemple, que també ha anat canviant. Ara, a veure, jo crec que si hem d'esperar 40.000 anys potser no ho veurem ningú dels presents.
2: No arribarem.
1: Bueno, no ho sé, perquè els que estem investigant amb envelliment potser aconseguirem alguna cosa, però al principi no crec que ens hagi de preocupar una edat glacial. El que ens ha de preocupar és el canvi climàtic que estem forçant.
0: Clar, és que ja estem prou preocupats amb aquest
1: any.
0: De fet, anem cap a la inversa. No? Sí, sí, més sí. Que edat de gel,
1: anem cap als climes
0: extrems,
1: edat de l'infern, i bé, sobretot extremes. Ara estem parlant molt del superniño aquest que ve, el niño és aquest fenomen meteorològic que ve de tant en tant en funció de l'escalfament de l'aigua de Sud-amèrica, que després canvia doncs, el corrent del golf, etc. Ens podríem anar cap a un estiu o cap a un any de temperatures extremes, de per dalt i per baix, i això tenir uns mesos bastant intensos.
0: Ja les viuen així a l'Àfrica, no?, de fet.
1: Doncs això.
0: Massip, la capacitat del cervell per processar informació.
2: Sí, perquè se sap que les persones a les quals se les administra anestèsia general que han estat semblant al coma, en què la memòria i la percepció del dolor queden desactivades. Però un estudi ha demostrat que podem aprendre quan estem inconscients. Noves dades revelen que una part del cervell es manté sorprenentment activa, analitzant gramàtica, significat de les paraules parlades i fins i tot anticipar què es dirà a continuació d'aquella conversa.
0: Això.
2: Mentre estàs anestesiat.
1: Estàs subat i estàs totalment fora.
0: Això
1: vol dir que el cervell no desconnecta al 100%. Estem parlant
0: com els taurons, que no dormen, sempre funcionen.
1: És que no ens n'adonem, però hi ha una estructura que és l'hipocamp, en aquest cas, que és el que estan mirant, que està molt relacionat amb la memòria i tot això. Han fet tenen ara uns electrodes per mesurar l'activitat neuronal mil·limètrica, gairebé neurona a neurona, i pots veure què s'activa, què no s'activa. Han agafat pacients que estaven anestesiats.
0: Demanant permís, no?
1: Jo, evidentment, no, aquestes coses s'han de fer amb molt
0: Mira, estàs molt preocupat per l'operació que et farem, ara t'anestesiant, i també observarem qui aprens.
1: Ja que hi som. La gent, si mai us pregunten si voleu participar en un estudi clínic, penseu que podeu acabar sortint en programa de ràdio, perquè és important que ajudeu a la ciència. Doncs en aquest cas, feien coses com, per exemple, posar una sèrie de tons musicals i llavors un fora de to. per exemple, un accent... nascut entre Blanes i Madrid, saps? Allò, dius, una cosa que no quadra. I el cervell detectava que allò no quadrava.
0: Com? O com sigui, es nota?
1: Tenies una activitat neuronal i cop i volta, quan hi havia la nota o la paraula que no era, miec, sortia i s'anava...
0: Quin exemple has pujat, eh? Que
2: el cervell està esperant una altra cosa,
1: perquè
2: no?
1: El cervell està
2: esperant una previsió
1: entre Blanes i Cadaqués, i en lloc de Cadaqués li poses Madrid o una altra nota diferent, el cervell preveu el que ha de venir i de cop i volta veu que allò no és. I ho interpreta, ho sap que l'estàs enganyant. O sigui, tu estàs dormit, no t'enteres, tu no t'assabentaràs mai d'això, però el teu cervell està conscient fins a cert punt conscient del que està passant.
0: Clar, em fa pensar, no té res a veure estar anestesiat amb estar en coma.
1: No. Bona pregunta, perquè podria ser que hi hagués uns punts en contacte. Al principi no, perquè l'anestèsia és una cosa controlada i no tan profunda, però precisament aquests estudis obren la porta a pensar que la gent que està en coma potser pot tenir alguna manera de comunicació, d'entendre el que està passant, o pot potser arribar a aquesta gent. Ara que tenim eines que permeten mirar més finament l'activitat neuronal, podríem veure-ho. Això està lligat a un altre estudi també que s'ha fet aquests dies, que s'ha publicat, en el qual el que fan és agafar persones que tenen somnis lúcids. Aquests són les persones que quan dormen i somien, saben que estan somiant. De fet, a mi alguna vegada m'ha passat això.
0: Que fins i tot et lleves i pots continuar els somnis.
1: Per exemple, no? O que estàs somiant i dius, això és un somni, parem-lo que m'està convertint en un malson. Això és el somni lúcid. Gent que té historial de somni lúcid, que vol dir que té un cert control o una certa sensació del que està passant, i els hem posat això, música, els hem posat un podcast, els hem posat coses per veure si poden processar-ho. I, sobretot, el que els feien era... abans de dormir-se, feien un trencaclosques i no l'acabaven, un trencaclosques molt difícil, no? I els deien, vale, ara te'n vas a dormir, i el feien, mentre feien el trencaclosques, hi havia una música de fons. I te'n vas a dormir, i si somies amb aquest trencaclosques, intenta resoldre'l. Llavors, quan estaven dormint, els hi posaven la música del trencaclosques. I molts d'ells, un percentatge important d'aquests, començaven a somiar amb el trencaclosques. I començaven a intentar resoldre mentre somiaven i sonava aquesta música. Totalment dormits, eh?
0: O sigui, una mica Pavlov, no? Allò que deien...
1: Totalment, condicionat, el reflex condicionat a pensar en això mentre estàs totalment dormit. L'endemà s'aixecaven, s'anaven a fer el trencaclosques i els que havien somiat amb el trencaclosques havien avançat. O sigui, el resolien més ràpid perquè durant el somni havien processat. El cervell estava treballant amb el trencaclosques estimulat per la música.
2: Bueno, quantes vegades no hem somiat amb un problema que tenim i hem dedicat tota la nit a resoldre allò.
1: L'endemà, pam.
2: I el dia següent, potser no és la solució del somni, però vas molt ràpid.
1: Sí. Ei,
0: ara, no sé si t'has equivocat, tu has dit, havíem... No, ho vas fer tu, no t'has posat...
1: No, havíem per als científics.
0: Dels científics, ara dic...
1: És plural majestàtic, això.
0: Això podria... Clar, he pensat, ara és quan ell s'ha sotmès, però no s'ha volgut posar de protagonista. El que queda claríssim és que del cervell encara queda tant per descobrir.
1: És claríssim això, sí. Perquè, clar, tot això s'ha parlat moltes vegades de que si pots aprendre mentre dorms, tal i qual, fins que no tenim ara les eines per mesurar-ho, no podem estar segurs que tot això està passant, és fascinant.
0: Mira què t'estem posant, mira. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Tu somiaves amb anar a veure el sopar de cabra,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Era un somni lúcid i real.
1: Lúcid i real.
0: I on vas demà?
1: Vaig a veure el sopar de cabra, evidentment.
0: Home, que els vam entrevistar a Balcons, ho vam passar.
1: A més, per mi és tornar al que era el Celeste abans, a veure sopa després dels 30 i tants anys.
0: Doncs disfruteu, Massip. Bon cap de setmana. Nosaltres, res, una pausa i ja estan aquí els Otero.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
5: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
6: Si busques una solució ràpida i eficaç per aconseguir diners extra, a CIM Joyers comprem el teu or amb la millor taxació i al moment. Podràs disposar dels teus diners a l'instant. CIM Joyers, a Barcelona, a l'Eixample, Toro Parc i a Viladecans.
7: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
8: Volem portar la Champions des d'Oslo. El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval, al passeig de Gràcia en Diagonal.
9: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
8: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de casa Cupra Raval.
10: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
11: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: ¡Valorado!
11: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
14: Justo cuando abres la puerta de casa y te han preparado una fiesta sorpresa. Justo viene a presentarse tu vecino nuevo, que resulta ser un cantante famoso. ¿Qué haces? ¿Entras a la fiesta y le dices al famoso que otro día habláis? ¿Te pones a hablar con el famoso y le dices a todos tus amigos que repetís la entrada en un rato? Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la Once las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más del día.
15: Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: ¿Y si el periodismo no solo contara la historia, sino que la cambiara? Descúbrelo en Cómo contar un país, un podcast documental sobre cuatro momentos en los que el país ayudó a impulsar un cambio histórico en España. Ya disponible en la web y la app de El País y en todas las plataformas de audio.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Els divendres ja sabeu que acabem amb els Oteros. Miqui, Malcolm, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt
0: com, bé. Com sempre, es presenta?
2: Sempre diem el mateix.
0: Ja.
2: Superbé.
0: Superbé.
2: I a més que com que sento la cançó, sembla que faci 5 minuts, que s'ha sentit una setmana més.
0: És que passa molt
2: ràpid, no? Anem superbé fins que acaba la vida, saps? Anem dient superbé i llavors arriba l'últim.
0: Fins al dia que us preguntaré, què tal li direu
1: una
0: de
1: merda.
0: Pena?
2: Sí, una no, merda. No, clar. És que si dius bé, estàs mentint. Llavors has de dir superbé per...
0: Que a mi m'encanta sempre parlar del temps, però és que glaçarà aquesta nit, ha dit en Carbó.
1: Com? Glaçarà?
0: Que, sí, hi haurà llocs, o sigui, hi ha nevat a la Vall d'Aran.
2: Ja.
1: No entenc res, ja.
0: Ja està.
2: Canvi d'armari, una altra cosa.
0: Canvi d'armari, que va parlar la setmana passada.
3: Ja s'ha quedat antic el programa la setmana passada, ja no serveix.
0: Mira, és que avui parlem d'un concepte, el JOMO. Dieu JOMO o HOMO? JOMO, no? Perquè és de join.
1: JOMO, sí.
0: Però abans que l'expliqueu, aquest concepte...
2: Tu dits gladiator o gladiator?
0: Gladiator.
2: I pantocràtor o pantocrator?
0: Pantocràtor.
2: Ja, hi ha una contradicció aquí, Anna.
0: Total, és que... aquest concepte neix com a contraposició d'un altre que és el FOMO. Em falta...

0: que sempre trieu vosaltres les cançons, però la Laura Boló del Fo, Laura, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tenies claríssima
2: la fumiga. És que volia regalar aquesta cançó perquè em sembla un temazo que explique clarament del que no voleu parlar, però que neix a partir d'aquest concepte que és el FOMO.
3: El FOMO, sí.
0: Què és el FOMO, va?
2: El FOMO és el fear of missing out, que és por a perdre't coses, por a no ser a un lloc determinat, perquè estàs a un altre lloc, potser, o perquè no estàs fent res, però és que tu vols estar a tot arreu, tota l'estona.
0: I que a tu et passa moltíssim.
2: A mi em passa moltíssim. L'estic treballant molt, va ser el meu propòsit de l'any passat, treballar el meu FOMO. Uh-huh. M'ha sortit a mitges.
3: Però és un FOMO digital o analògic?
2: No, presencial. O sigui, jo aquest cap de setmana tenia 3 plans.
3: Sí?
2: Evidentment, només puc anar a un, perquè són lluny els uns dels altres.
4: Dos.
2: Sí, totalment.
5: Clar, jo, hem de dir que el Mic i jo vam dir que llegiríem un llibre,
0: sí,
5: que es diu Jomo, que ha publicat Anagrama, de Juan Evaristo Balls-Boix, i vam llegir el llibre. I jo, fins a aquest moment, jo tampoc tenia molt clar el concepte FOMO-JOMO, jo pensava que FOMO era quan jo marxava de la festa i no volia marxar perquè pensava que en el moment que jo marxés passaria el millor de la nit.
2: També sí, pot ser això.
5: Això era el FOMO per mi. Però
3: és resulta el síndrome Nitbus, no?
5: Exacte.
3: Esperes 30 minuts, 33 minuts, dius, i marxes i arriba el Nitbus.
5: Exacte. Aleshores, però clar, llegint aquest llibre he vist que no, que el FOMO és el símptoma del capitalisme més salvatge, és la culpa de la depressió dels nens, vull dir, és Darth Vader dels sentiments.
0: Sí.
5: I clar, aleshores...
0: Darth Vader dels sentiments.
3: T'estan mirant amb una cara, la Laura...
2: No, és que té raó.
3: Sí, perquè hi ha aquesta cosa com que...
0: És el Satan de la vida, no?
5: És Satan.
3: Darrere d'aquesta ambició com de voler accedir a tot el plaer i a tots els plans, el que amaga això realment és la por a perdre't.
2: Sí, i que no et deixi gaudir del que has triat a fer. O sigui, el que estàs fent en aquell moment, ho estàs gaudint, però estàs sempre pensant en...
0: Això és com extrem,
2: si
0: ja, Laura.
2: Sí. Que per això sí que l'he treballat, però no, ara ja no em passa això.
3: Això té... No, sí que et passa, sí. Però això té a veure seguint del teu cas, amb la sobreabundància. Tu tens 3 plans possibles per un sol dia.
2: Sí.
3: El problema és que tens massa plans...
2: Tinc massa amics, vols dir?
3: No. Pot ser.
2: No.
3: Però ja és aquesta cosa com de que pot ser en els plans del cap de setmana de Laura, en el menú de Netflix o en qualsevol altra cosa, de la sobreabundància d'oferta que et genera. Aquesta, ja el llibre cita un altre autor mort, lamentablement, però que ens agrada molt, que és el Mark Fisher, que parla de l'adonia depressiva. És a dir, és la depressió no per tenir adversió, ni l'adversió al plaer, sinó per tenir una addicció al plaer, per buscar-lo massa, no? I en aquesta búsqueda és tot el que perds i en el que et converteixes en un zombi consumidor, perquè la imatge, per mi, la imatge mental que em genera el FOMO, ja no sé ni què homo és, el FOMO...
5: El Sapiens.
3: El FOMO Sapiens, la imatge mental que em genera és algú en el sofà, en realitat, no anant a cap d'aquests 3 plans, demanant globo i menjar a domicili, fent scrolling amb el mòbil i no fent res, però consumint tota l'estona mentre no fa res.
0: Però ara que deies-ho de les plataformes, és veritat, això de Netflix, que tu tens un ventall tan gran que estàs una hora i mitja intentant triar i no acabes veient la pel·li.
5: Us en recordeu quan es parlava de sèries i eren El Soprano, The Wire i 3 més? I era tonta, limitat. Ara és infinit, no? Però per mi el FOMO era un festival de música. Un festival de música per mi és el FOMO, perquè arribes i dic, si vaig aquest, m'estic perdent aquest, però aquest m'agrada més, però bueno, aquest em diuen que és molt bo. I el que estàs allà i fas 18 quilòmetres perquè fas una mica de tot i al final no gaudeixes de res. No?
3: Però en el cas de la generació de la Laura, jo crec que és perquè pots seguir, diguem, o mirar imatges contínuament dels altres 3 plans que no estàs fent. Això és el que jo crec que et genera.
2: Clar,
3: també.
2: Clar, perquè estàs veient el que està passant i tu no hi estàs, no hi ets.
3: Però, no hi ets. No? I tot i que saps la trampa, que és que aquesta penya s'ho està passant malament.
0: Però creieu que és generacional.
3: Les imatges, però...
0: És generacional, perquè dius, de la jo tinc FOMO també.
3: Sí, però més atenuat, més no, crec que no és tan
0: dir,
3: intens.
0: És a dir, puc disfrutar del que estic fent i del que...
3: No tens FOMO natiu, o sigui, tindria un altre nom o no, crec que sí que és una
2: és
3: cosa...
2: És que és molt activa, la...
3: No. Però ja el llibre recull les xarxes dels tants % de penya, per exemple, amb depressió, amb ansietat. Els menors de 25 són un 40 i pico % diagnosticats amb ansietat.
5: No, diu, el 15% dels menors de 15 anys tenen depressió. I ansietat, el 41% dels menors de 25 anys. Clar, és un percentatge bestial. Bestial. Clar...
0: Estem parlant d'ansietat, eh?
5: Ansietat, sí.
3: I té a veure amb això.
5: No la de Nat King Cole de Quererte.
0: Ja. En contraposició hi ha el Jomo, que aquí Claudio Matas apropa't al micro.
2: És que és el màxim representant.
0: Perquè, clar...
3: Mira, abans que parli posem un temazo, que va. És perquè va de perdre, anem a posar l'úser.
0: Vinga.

0: veig que és un geni de la música, a més toca amb instruments i tal, m'encasta que en aquesta cosa que diu en castellà de soy un perdedor, I'm a loser.
1: Però home, com... hi ha un disco que es diu Odelay perquè era com ell pensava que es deia Andele, però la idea d'un tio rapejant, que és un perdedor, sí, a mi sembla massa...
0: Aquesta cançó ha estat la meva banda sonora molts anys.
2: I mireu com ha saludat el Claudio, ha dit hola, què tal?
1: Hola, què tal?
3: És que ell no vol estar aquí, ell té jo no estar aquí.
4: Clar. Si diuen, podries no participar avui a la secció dels Soteros, diria, que bé!
1: Això comença a ser lleig.
4: No d'anar.
1: Això és molt lleig.
2: Però diem la veritat.
1: Pots tenir Jomo de tot menys de nosaltres, Claudio.
2: Vosaltres vau proposar Jomo i Claudio Matas va aixecar el dit. És a dir,
4: vaig dir, soc jo.
2: Soc jo.
1: Vale, explica'ns per què ets tu.
2: Per què?
4: A veure, jo he detectat, pot haver una boda d'algú que jo conec que ha convidat a tota la gent que està al meu voltant, sí, i a mi no m'ha convidat, i alguna gent m'ha dit, t'ha sabut greu? I jo dic, no, m'ha encantat, em sembla un regalasso brutal.
1: Ens estimem tant que no et convido, perquè sé que et faria mal.
2: Però sempre passa, Claudio, hi ha plans que et deuen... No,
4: no, si no m'inclouen, jo ho gaudeixo molt. Quan m'ho conviden, també. Però si no em conviden, dic...
0: Però no és millor dir que no. Que et convidin, veus que t'estimes, però no puc, perquè...
2: Oh, això és el ple màxim, no, Claudio, doncs?
4: No. El Jomo, l'autèntic Jomo no joy, l'alegria real, és que no t'incloguin en el plan. Que puguis perdre tu d'una forma natural, sense posar excuses. Llavors, no m'he d'inventar res per no anar-hi.
1: Però no hi ha acte polític aquí, Claudio, perquè el Jomo el que diu... Jomo és joy of missing out. Sí. O sigui, és el contrari de la por. A perdre't alguna cosa és la joia.
4: Però ja està el plaer. El plaer és perdre tu sense haver d'esforçar-te ni tan sols.
1: No és un plaer afirmatiu. No ets l'escriviente de Bartoli, del Melville, de preferir no fer-lo. Tu no tens el gest de dir que no. No t'han convidat a la boda, Claudio. Vull dir, la gràcia és dir no vaig.
0: No, és que no és el mateix. És un loser, però no és
4: Jomo. És el plaer. L'important per mi en aquest concepte és el plaer. Quin nivell de plaer tens de perdre-te coses? I en el meu cas és altíssim.
1: Altíssim.
0: Però sí, però sí
1: tu que... celebres a casa. O sea, poses canapés a casa, celebres amb xampín la teva pròpia boda de no anar a la boda. No? O sigui...
4: és, mira, això no ho he fet. I està molt bé.
2: I està molt bé celebrar-ho. Vosaltres teniu Jomo? A mi, Malcolm, dubto que tu tinguis Jomo.
0: A mi m'encanta... o sigui, jo ja, abans parlava amb el Miqui. Clar, jo sóc d'un Jomo. Aquí critica... O sigui, el FOMO, diguem-ne, que és el capitalisme, i el Jomo és revolucionari. És el dicanó, és el contestatari... O sigui, hi ha com un activisme de... I, de fet, hi ha un capítol que es diu Cama, llit, que és com quedar-te al llit, però clar, també es critiquen els llits rodons aquests de Hugh Hefner, perquè són tal. Però jo sóc molt... Més aviat, jo sóc un hedonista del dolce fer niente. A mi m'encanta no fer res. I sóc d'aquestes persones que tot li fa mandra a priori. Un cop que ja les estic fent, ja em deixo...
2: Però, ja no vols
0: marxar. Però abans, jo sóc d'aquests que sempre que surt un sopar amb el millor amic del món, el que més estimo, dic... Hòstia, que, per què no cau ara una tormenta terrible i dic, hòstia, no puc perquè no vull dir, no, perquè no hi ha taxis, alguna cosa, una vaga de taxis espontània, alguna cosa.
2: Val, és mandra.
0: Sí, jo soc més aviat mandrós, que no és exactament el mateix.
1: Però la
2: clar,
1: mandra,
2: Miqui, en canvi jo sí que et veig a tu, més de Jomo.
1: No et creguis. Ah, bueno, de Jomo sí.
2: Sí, de Jomo, Jomo.
1: Ah, moltíssim. Sí. No, però que sí que aquesta mandra, sí que això ho hem defensat aquí sense parlar d'aquest llibre, molts cops. A mi em sembla, la mandra em sembla molt revolucionària i a més hi ha assajos i pamflets que em donen la raó des del final del 19 com l'elogi de la mandra de la Fart, no? Que algunes de les idees també es recullen aquí, no? El mandrós afirma perdre's la cosa, és una afirmació, és un posicionament. Jo no vaig aquí, vale? Jo no vaig en aquests llocs. A aquests puestos?
2: Jo no vaig. Com què?
1: No em veureu en determinat tipus de reunions, en determinades situacions compromeses, en coses que en realitat no t'agraden i no et deixes portar, llavors no hi vas. Això és una qüestió que et pot tenir a veure amb el teu caràcter, fins i tot amb la teva... ètica, amb el que sembla, té ideologia, fins i tot el que sigui. Però després hi ha el Jomo com a postura per baixar-te del carrusel rapidíssim de la vida moderna, diguem. Que aquest és un altre, no? O sigui, és com convertir... És com, d'alguna manera, polititzar l'ansietat, no? I convertir, diguem, l'ansietat, negar-la a través de no fer, no aparèixer, no dir determinades coses, no? No està en el mercat, no està a l'aparador.
2: No està al mercat.
1: I aquesta em sembla... O sigui, em sembla com, com interessant, perquè a través d'això, si tu fas això, d'alguna manera arribes a la conclusió de que no és culpa teva, per exemple, no anar a un lloc o no arribar a una feina, sinó que té a veure amb una mena de plantejament injust sistèmic. És a dir, tu estàs rebentat i no et ve de gust perquè, diguem, tot va massa ràpid, passen masses coses, etcètera, etcètera.
2: Però ara has parlat de culpa, és a dir, no és culpa meva.
1: Una de les grans coses del FOMO jo crec que té a veure amb la culpa, sí. amb la culpa de, per no fallar a una altra persona, amb la culpa en general de no fer les coses, per exemple, la feina, de no saber dir que no, etcètera.
0: Clar, jo tinc un amic que treballa a una gran empresa d'aquestes de promoció de concerts i sempre em convida a concerts d'aquests importants. I d'aquests concerts que tothom fa 3 dies de cua, que està esperant perquè li donen una entrada i tal. I a mi em dona, quantes vols?
2: Quantes entrades?
0: I dic, no, és que no hi seré aquell dia, però potser falten 8 mesos, ja sap que és mentida. Però dic, no hi seré. Perquè després arriba el moment i dic, hòstia, m'hagués agradat estar a aquest concert i tal. Però quan ho penso, dic, hòstia, ara fer la cua aquella, pujar fins a Montjuïc, on sigui, esperar tal, I aleshores dic que no preventivament i m'invento una excusa. Ja sé que mentir ja no és tan revolucionària, és una cosa més... Però m'invento una excusa que se sap que és mentida, perquè si normalment ara les concerts són un any abans, i clar, doncs un any abans és impossible que tinguis un compromís.
2: Estàs donant una de pistes, la de gent ara que està dient, perquè no, manguis, que és el Malcolm...
0: Aquest amic meu de Live Nation, no t'emprenyis.
1: També hi ha l'inrevés, dir que sí, perquè falta un any, a mesura que t'apropes és quan veus aquest tipus, quan veus el cansament als ronyons de la cua, o quan veus això ho veus quan t'apropes a la data.
3: Clar, però no creieu que a vegades el JOMO pots fer que t'estanquis a la teva zona de confort i el FOMO fer-te coses? Perquè jo, per exemple, m'he apuntat a activitats i a fer coses per FOMO, que després penso, sort que m'hi he apuntat, perquè quina sortida de zona de confort i quin repte que he fet.
1: Però
3: saps?
1: És que no, és que quina és la teva zona de confort? És que la teva
2: paraula zona de confort,
1: la teva zona de confort, Laura, està sent atacada per tot. S'ha de defensar la nostra zona de confort. O sigui, estem vivint en uns moments, diguem, que estan venint amb cavalls i amb lances cap a la nostra zona de confort. No hem de sortir nosaltres, ens volen treure, volen treure'ns la cavallera i arrossegar-nos cap a fora de la zona de confort. Queda't a la teva zona. Delimita, fes un fortín a la teva zona.
3: O sigui, cada vegada és més gran la meva.
1: Perfecte, llavors no és tan petita, llavors inclou molts interessos.
3: Perquè va sortir.
4: Hi ha una part del teu FOMO, Laura, pel que expliques, que té a veure amb la productivitat.
3: Sí.
4: Que és una de les coses més odioses del món actual. Que és que estic desaprofitant el meu oci, no estic fent el meu oci a tope,
1: no,
4: al màxim, al seu límit.
3: Totalment.
4: Dius, no, l'oci, justament el temps lliure és lliure.
2: Sí. Però això sí que té a veure amb l'edat, sí. No? Que és quan jo puc fer-ho tot.
4: No ho sé, perquè jo també he tingut la sensació que a mesura que em faig gran, i ara ho soc bastant, queda menys temps per fer coses. I potser podries agafar aquest rotllo de ho faré tot
3: també.
4: Ara sí. Perquè em queden 30 anys.
1: No, té sentit, perquè no hi ha ningú que dormi més que un adolescent i a mesura que et vas fer gran, dorms menys hores. Vull dir que el cos et diu aprofita, nen, que s'està acabant això. Però
0: és veritat que el que diu la Laura, vull dir, això d'intentar fer moltes coses, apuntar-te molts plans, és que no tens... O sigui, és temps que sembla que és per tu, però no és per tu. A mi m'agrada, no sé si se'n recordeu aquella escena de Serious Man, aquella pel·li dels Coen, que va al rabí i diu que vol parlar amb ell, aquest tio està perdent la fe, i diu vull parlar amb ell, i surt-la ja com la secretària i diu no, està molt ocupat, i el veu allà que està assegut sense fer res i diu, però si no està fer res, i diu he's thinking. Doncs això per mi és un estat com de meditació, no necessàriament transcendent, sinó, vull dir, és un estat per mi de felicitat, és que, no fer res. És,
1: bueno, primer, o sigui, i té a veure també com amb l'exposició de la intimitat a les xarxes i tal i tal. No només tens molts plans, sinó que són plans que han de ser fotogènics, perquè els has d'ensenyar. Aquesta és una altra. És a dir, tu has de fer aquest plan per ensenyar que l'estàs fent, no per fer-lo, sinó
2: però
1: per ensenyar.
2: Però d'aquí neix el FOMO, quan tu estàs veient a Instagram els plans que han fet els altres.
1: El FOMO és presencial, en el cas de la Laura, però en molts casos és digital,
3: sí,
1: també. És, no,
3: sí,
1: no.
3: Hi ha molts casos que estàs de... Ai, hauríem d'haver anat aquí, i és com, bueno, t'he proposat 3 vegades si volies anar i no hi has volgut anar.
1: Vull dir que la teva manera d'estar a gust amb tu mateix i amb la vida pot ser mirar una rentadora i no faràs un vídeo d'Instagram, un reel d'Instagram amb això, però
3: seria
1: la gent, el cas és que fa...
3: Sí,
1: bueno, però la quietud de la que parlava el Malcolm amb Serious Man, realment en la tranquil·litat, en la calma, en la quietud, i jo vull posar una cançó que es diu Obsesión, ni más ni menos, és on tu, ho diu el llibre, on tu, diguem, diferencies l'ansietat i el desig, o diferencies, i d'aquí va la cançó, l'amor i l'obsessió, només quan estàs tranquil.

0: cómo te has a hacer cosas,
1: es
0: Laura.
1: Perfecta, ¿no?
0: Laura, el FOMO te has a hacer cosas.
2: No, només us diré,
0: que no atienden a la razón.
2: Només us diré que per FOMO, per por, no sé, on estaran els meus amics un dia, farem 50 quilòmetres caminant de nit del Prat de Llobregat a Montserrat.
0: Però a mi això em sembla guai, veus?
2: Veus? Pues això et deia, reptes, reptes.
0: Pots venir, si vols. Puc venir al tram final, com els que fan el Camino de Santiago des de l'aeroport de Ryanair.
2: Estàs tenint FOMO?
1: Estàs tenint FOMO.
0: Home, és que aquest em sembla guai.
1: No et crec, Miqui, no et crec.
3: L'última, l'últims 10 mesos.
4: No, però el que diu la Laura és també un FOMO, diguem, el FOMO social és una mena, és una cosa de pertany a la comunitat, dels teus amics, no ser un menys d'aquests, vull dir, és un FOMO diferent perquè és...
2: De tribu.
4: És una cosa tribal, exactament, vull dir, però és, vull dir, l'altre dia tenia l'oportunitat d'anar al Barça a veure guanyar el Madrid, ja sabeu que soc molt culer, i vaig pensar, i clar, tenia una entrada, però òbviament havia d'anar, no? I en el últim moment vaig pensar, i lo bé que ho veu... O sigui, em perdré totes les sensacions, el càntic i tal, però a casa meva, amb el projector, molt millor. I em jo vaig molt. Quedar. Ja em vaig quedar.
3: Jo
1: us vull preguntar per les víctimes del Jomo. És a dir, el cas del Claudio. Jo ara, imagina que el convido a una festa.
4: El teu casament.
1: I ell, no, una festa, és igual. I em diu, no. Que jo m'emprenyo.
0: Ja,
1: amb els jomos. Heu pensat, parla aquest llibre de Juan Evaristo Vallsbós, dels les víctimes del jomo dels altres?
3: No, perquè parla de la cosa, ho enfoca, ho dirigeix molts cops més cap a la part laboral, no? Cap a poder dir que no, diguem, i cap a la desesperació que suposa dir que sí tota l'estona, no? Quan tu estàs corrent a tots els llocs i no saps per què, és perquè no li trobes un sentit massa sòlid a l'existència i a la direcció que ha pres la teva vida. Que era una cosa que abans tenia molt clara amb la religió, amb Déu, i que s'ha perdut i que jo no veig gratuït que ara hi hagi aquest rebrot cultural amb Rosalia, amb els Domingos, etcètera, etcètera. Perquè és veritat que no saps cap on vas i ja no hi ha res, diguem, que articuli, diguem, que li doni un sentit a la teva vida, no? Però això és el que fa el llibre, va més per aquí. Ara, el cas del Claudio, que té a veure amb les amistats, això és millor que ho responguis tu, perquè em sembla interessant.
5: Clar, no. L'altre dia em va sortir a Instagram un meme d'aquesta gent que fan pensaments i deia, el millor moment de la teva vida és quan arribes a evitar les excuses. Dius, no ho faré. Per què?
3: Perquè no em ve de gust.
5: Perquè no. Sí, ja, ni
3: dir,
5: tan sols
3: Claudio, recomano dir excuses. Perquè no em ve massa de gust.
1: Clar, s'ha de ser una mica de tendresa,
5: aquest,
1: no pels motivats de la vida.
5: Aquest defensor radical és no és no.
6: Això és com un capítol de Friends que li diuen a Phoebe, ¿me puedes ayudar? I diu, me encantaría, pero no me apetece.
3: No me apetece, clar. És veritat que jo tinc al meu grup d'amics un perfil Claudio, i ja et guanyes galons a base de nos, no? O sigui, després, al quart cop, ningú pregunta per què no. I, de fet, quan hi ha un sí, hi ha una enorme celebració. Clar. Perquè el que no ve mai...
5: Hi ha una dinàmica que la Laura podria donar fe, que és dinar junts els divendres.
2: És correcte, sempre ens diu que no.
5: Avui hem dinat junts.
1: Avui hem dinat tots junts, hi havia un aniversari.
5: Sempre dic que no.
2: Perquè avui ha vingut, però a més no poses excuses.
5: I es posen molt nerviosos tots perquè no vingui. I dic, si ho passareu molt més bé sense mi. No has de venir. I avui era el cumpleanys, l'aniversari d'una companya.
2: De la Clàudia, moltes felicitats.
5: Per la Clàudia s'ha d'anar. No li diré que no. Hi ha una part del jomo que afavoreix els altres, els que poden estalviar-se la meva companyia durant una estona del dia.
1: Però per què arribes a la conclusió que els altres estan millor sense tu?
5: No, jo penso que sí, perquè pot ser no ser la millor companyia.
2: Clar, si no tens ganes d'estar, clar.
6: Jo doncs trobo que al llibre hi ha una certa contradicció, i és que parla molt de deixar la feina, deixar el que et diguin els jefes, clar... I tot això a mi em porta a ser aristocràtic. Clar, vull dir que és com la publicitat aquesta de la 11, no sé què, doncs, si ets rics pots no fer res, no? El Dolce Farniente és exactament una cosa aristocràtica, que ja et veus allà a la Toscana, i va passant el temps, però clar, dir que no a la feina, al poder, al no sé què... Ja, tu, si t'ho pots permetre, és perfectament.
3: És en un context actual, que jo crec que té a veure com amb una mirada més juvenil, de que abans, diguem, una carrera laboral, per exemple, sempre havia estat cruel, però ara, a vegades, a més, és inútil. És a dir, vull dir, encara hi ha més tap generacional i la penya no pot accedir a curros o a contractes indefinits o el que siguin aquells paraïsos tropicals on passen coses com que plouen paneres per Nadal. Això ja no existeix, no? A nosaltres, per exemple, a la meva generació, encara veies que podia passar si pringaves lo suficient. Vull dir, si gatejaves durant anys, per un passadís enorme, arribaves a un lloc on hi havia una panera de Nadal. En aquests moments...
1: I per clar, això és una bona explicació.
3: La meva generació, per exemple, era molt més submisa. Feina, i en canvi la de la Laura probablement no la...
2: No visualitzo, no visualitzo la panera, no, no la visualitzo.
3: No saps ni quina forma té la
2: no,
3: panera.
2: No sé, què és una, no sé què és una panera.
1: No, però és veritat, era el d'escalfar la cadira.
4: I que no, falta, si acaben a les 7 i deien aquí ningú marxa a les 7, eh? Però tothom aspirava a una feina per sempre.
2: Però aleshores pots tenir FOMO i JOMO en diferents àmbits de la teva vida alhora?
4: Home, i tant.
3: Sí,
2: per exemple,
3: sí.
2: Tenir FOMO social, JOMO laboral...
1: Aquest és Miki, no, Miki? Tu series sí, pot... això, la barreja?
3: No, jo soc bastant JOMO aquí i allà.
1: JOMO,
3: ja. El que passa que després em queden residus, eh? Perquè soc una persona que no m'agrada, diguem, com quedar malament amb altra gent i no m'agrada... I tinc aquesta cosa una mica calvinista, treballadora, que encara arrossego. Ara, la meva tendència, diguem, la meva pulsió ara seria cap al JOMO, definitivament. Molt
1: clar,
3: més que cap al FOMO.
1: Molts escriptors, de fet, els hi va bé el JOMO per tenir temps per ells.
3: Evidentment, i per tot el que no representa diguem, les perifèries de la feina d'escriptors que tenen a veure amb aquesta dimensió més social, que és anar a tot arreu, no? Que si, jo què sé, bé, tampoc és com convertir-te en Thomas Pynchon i no aparèixer a una foto.
1: O Salinger,
3: però,
1: no?
3: Però, o Salinger i amagar-te en un búnquer i veure la teva pròpia orina mentre escrius coses incomprensibles. Vull dir que pots anar a alguna cosa, no? Però que... Vull dir que tampoc cal anar a tot, que també clar, cal saber dir que no.
4: Hi ha un exemple que és un col·laborador de la SER, que és Ignacio Martínez de Pisón,
1: sí,
4: que sempre diu que sí. Aleshores té bolos molt bons, però cada setmana té un institut gratis que se'n va, fa 380 quilòmetres, que li costa calés, i dius, però per què dius que sí? I diu, bueno, és com ho van demanar. Vull dir que hi ha autors que els costa dir que no. I jo crec que, com sempre, els editors, jo com a editor, l'editor bo, el bo de veritat, és el que sap dir que no.
1: Ah,
4: perquè
1: sí?
4: Si dius no, però ja entres en una conversa, t'ho canvio, no, és que no està bé aquí al final, però és que et canvio al final...
3: A dir després... que no en un manuscrit, però jo crec que la feina d'editor també va amb aquestes relacions socials, sí, vull dir, sí, que és part de la feina.
4: Clar,
3: no?
4: Clar. Però bueno, que dir que no és important.
1: Escoltem un tall que heu portat.
7: Correr siempre ha sido muy importante en nuestra familia, sobre todo para escapar de la policía. Es difícil de entender. Todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber por qué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta, aunque la gente te esté vitoreando. Esa es la soledad que siente el corredor de fondo.
1: ¿Es Colin Smith?
3: Sí, es el prota de la soledad, del corredor de fondo, de la... Bueno, de la novel·la, primer, de l'Alan Silito, que és un escriptor anglès de postguerra, de classe obrera, etc. I que es va fer després la pel·li, doncs, bastant famosa, no?, amb en Tom Courtenay. Doncs el tio aquest que parla és un tio com que neix en una família desestructurada, que passa tota la infantesa pues, escapant de la poli corrent i tal, i que no deixa de córrer en cap moment, ni tan sols a la feina i tal. En un moment donat, roba, en plan lute, roba una barra de pa i acaba en una mena de reformatori. Allà descobreixen que hi corre molt ràpid. Llavors el fan com que corri les curses entre diferents centres, aviam si la guanya. Llavors... No sé si dir al final.
4: Bueno, surt el llibre a la pàgina 25, vull dir que
3: pues,
4: s'atura.
3: Sí.
4: Ell s'atura en un moment, quan tothom espera que guanyi, s'atura abans del final i mira l'alcaide de la presó i dic, ara aquí m'aturo. I deixa que els guanyi els altres.
3: Somriu i fa una reverència i deixa passar els altres. A més, recordar que ell porta el dorsal 7 i el primer que l'avança porta el 14 i fa així. Amb aquest no, amb aquesta renúncia, amb aquesta joia de perdre... el que fa és denunciar, diguem, que no vol guanyar per aquest sistema que l'està esclavitzant de manera injusta.
4: Per això el JOMO és revolucionari i per això el Claudio és el nostre líder de la revolució.
1: Jo vull llegir.
3: El Claudio és el nostre comandante.
1: Laura, no, què volies és dir millor, per acabar?
3: Ah,
1: no,
3: és ja millor està. Viure estirat que viure de genolls, o sigui, com canviar la frase, però a partir de la mandra del Claudio.
1: Doncs haurem d'anar acabant. Teniu plans que no fareu, doncs, aquest cap de setmana?
3: Que ho sàpiguen
1: els vostres amics.
3: Jo ara estic parlant de JOMO tota l'estona i demà em toca dues presentacions de llibre, una darrere l'altra, amb el Sembla Mentida, amb el llibre de contes en català,
1: sí.
3: Una Vic i una a Manlleu. O sigui que tant JOMO...
2: Quina hipocresia.
4: JOMO... Jo portar nens a aniversaris i a llocs, i, bueno, increïble, tot és mentida.
1: Oteros, JOMOs, FOMOs, Laura, Claudio, gràcies.
3: Chica, FOMO, chico, JOMO.
1: Sí. Passeu un bon cap de setmana. Que bé ha anat aquests dos, perquè realment...
5: Ha sigut un plaer no perdre'm aquesta...
1: Ah, gràcies, Claudio.
2: No
1: bon cap de setmana.
3: Adéu, guapos.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Avui a cavall entre les Palmes de Gran Canària i Barcelona, perquè demà el Barça femení juga aquí la final de la Copa de la Reina a l'estadi Gran Canària, a les 9 de la nit de dissabte, hora catalana, contra l'Atlètic de Madrid. Busca l'equip de Pere Romeu el tercer títol de la temporada, just una setmana abans de la final 2-1, on esperem poder somiar amb completar el pòquer perfecte. Però és divendres, també hem de jugar una mica el qui signa, avui disc dedicat històric, i a més ens hem de posar al dia de moltes coses que han passat avui divendres 15 de març. El Toni Suárez segueix el control tècnic.

0: El primer que hem de fer, però, és marxar cap a l'estadi de Gran Canària, perquè ja encara està en marxa l'entrenament del Barça, l'últim abans de la final, i abans hi ha hagut roda de premsa del tècnic Pere Romeu i d'una de les capitanes, Marta Torrejón. Ana Palet, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, TG, des de l'estadi de Gran Canària, on el Barça ara mateix està acabant d'entrenar per última vegada abans de la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid, un escenari que demà estarà gairebé ple. S'han venut 25.000 entrades, un 80% de l'aforament. El Barça, que només té dues baixes, les de Graham Hansen i Laia Alexandri, Pere Romeu ha dit que Aitana Bonmatí està per sortir d'inici en una final, i de fet podem escoltar les sensacions del tècnic a la prèvia i les d'una de les capitanes, Marta Torrejón, que ha guanyat 8 de les 11 copes que té el Barça.
2: Dos semanas súper, súper importantes para el desarrollo de la temporada. Son dos finales, nos debemos centrar claramente en la final de mañana. Mañana hacer un gran partido. Tenemos muchísimo respeto al Atlético de Madrid por el historial que tienen, por la cantidad de buenas futbolistas que tienen, por el juego desarrollado durante toda la temporada, porque es un equipo agresivo sin balón, es un equipo muy rápido arriba. Por lo tanto, mañana deberemos hacer un partido impecable.
3: El equipo es ambicioso, yo creo que bien lo sabéis. Son semanas especiales, son semanas quizá con un nerviosismo especial porque es una final, y esta primera final que tenemos mañana pues es un primer paso también de cara a la semana que viene. Nos ayuda a preparar la que viene y ojalá sea poder levantar el título.
0: Demà vindran per la final les dues baixes, les lesionades Graham Hansen i també Laia Alexandri. Abans que el Barça, s'ha entrenat l'Atlético. El seu entrenador, José Herrera, i la italo-argentina Fiamma asseguren que tenen un pla per intentar derrocar el totpoderós Barça.
4: El Atlético de Madrid es un equipo que puede manejar varios registros. Ya no es solo lo que pueda o deje de querer el entrenador, sino saber entender que dentro del partido de mañana hay muchos partidos diferentes. Nos gusta en buen fútbol y lo que vamos a hacer es tratar de jugar, dar un buen espectáculo y por supuesto, como no puede ser de otra manera, intentar ir a ganar el partido. Que
5: es una final, son partidos únicos, creo que las dinámicas o lo que es el entorno, pues bueno, no influye tanto y bueno, mentalmente tenemos el plan en la cabeza, ser responsables con lo que nos toca, que tampoco nos tire demasiado la emoción, sí que jugar con ese coraje y corazón como representa el club.
0: Riu Fiamma, pero el Atlético no hay terres a perdre. ¿Se lo creen de verdad? ¿Cómo lo preparan esto? ¿Cómo llega el Atlético? Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, TG? Buenas noches. Pues la palabra en el Atlético de Madrid es casi. Saben que la misión es casi imposible, pero precisamente esa esperanza es la que alberga el cuadro colchonero, que no descarta dar el campanazo mañana frente al FC Barcelona. Sobre todo apelando al lema del Atlético de Madrid, que no es otro que coraje y corazón. En lo deportivo, la única baja que tiene José Herrera es la de la central Silvia Lloris, porque ha confirmado que la guardameta y capitana Lola Gallardo está en convocatoria y la hemos visto entrenar bien, así que todo apunta a que será titular mañana en la final de la Copa de la Reina.
0: Per tant, Lola Gallardo l'esperem entre pals. En futbol masculí, fins diumenge no hi ha partits de primera divisió. Penúltima jornada de Lliga, un horari unificat a les 7 de la tarda amb el Girona fora del descens gràcies a l'empat d'ahir contra la Real Societat amb un gol una vegada més de Cristian Estuani. Estuani Coix és mig Girona. Diumenge a les 7 de la tarda tots els partits, excepte el Barça-Betis, que serà a un quart de nou del vespre. Avui el que t'hi jugues, hem passat una bona estona de ràdio precisament amb un futbolista que va arribar del Betis, en Fermín. De seguida l'escoltarem perquè ha contestat Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que ha sigut protagonista aquesta setmana per la roda de premsa que va fer dimarts i l'entrevista que va concedir dimecres. I la notícia de la tarda és que el sindicat d'àrbitres, la ESAF, ha denunciat el president del Madrid davant del comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol per les declaracions que va fer en roda de premsa i a l'entrevista parlant de corrupció sistèmica, de lligues robades i d'enriquiment il·lícit dels àrbitres. Són els tres conceptes que assenyalen els col·legiats que, a través del seu sindicat, com dic, han sol·licitat a competició que obri expedient sancionador al president del Madrid i, a més, en paral·lel, de manera cautelar, li faci un requeriment perquè deixi de fer aquest tipus de declaracions, perquè indemnitzi els àrbitres com a col·lectiu i, a més, perquè demani perdó de manera pública per aquestes paraules. El president de la Federació, Rafael Louzán, va dir abans d'ahir dimecres que no volia polèmiques amb el Madrid, però que estudiarien amb el comitè tècnic d'àrbitres i els serveis legals haurien de decidir si valia la pena endegar accions. Fons del més alt nivell del comitè tècnic d'àrbitres diuen a Ser Catalunya que amb la denúncia del sindicat ja és suficient com a mobilització dels àrbitres perquè s'emprenguin accions i que no s'hi afegiran mantenint el perfil baix com a òrgan d'una federació que no vol polèmiques. Hi ha hagut un acte aquesta tarda en què hi havia el president del CTA, Fran Soto, també el president de la federació, Louzán, que no han volgut fer més declaracions perquè diuen fora de micròfon que això només alimenta el soroll i que l'important que és que s'estudiï si són sancionables les paraules de Florentino ja és en mans del comitè de competició per aquesta denúncia del sindicat. Com us deia, Fermín López, aquest migdia el que t'hi jugues, el migcampista del Barça, ja ha advertit que Florentino s'havia equivocat.
7: cadascú té la visió de les seves coses. El que no crec que és correcte és dir que el Barça ha robat 7 lligues. No pot ser perquè jugava Messi, Iniesta, Xavi. Era impossible que hagin robat 7 lligues i crec que això no és correcte, però tampoc ens importa molt. Nosaltres estem en el nostre camí. No ens importa el que passa fora del Barça, sempre aquestes coses van a passar. I nosaltres estem molt centrats i molt contents del que estem aconseguit.
8: Sí, això sí que et va molestar.
7: No molestar, perquè cadascú pot dir el que vol, però crec que no estava bé. Si nosaltres diem això, també no estaria bé. Crec que no es pot dir aquestes coses, però bueno, cadascú és lliure de dir i de fer el que vol.
0: Recupereu l'entrevista, que val molt la pena. Parla de que es veuen molt a prop de jugar una final de Champions, que ha de caure més aviat que tard, que és molt divertit el moment que el Bermúdez imita companys de vestidor, jugadors del Barça, i Fermín m'endevinant qui és. Respon Tomàs Roncero, que fa poc ens deia aquí a Ser Catalunya que se l'enduria al Madrid. Ho teniu totes les xarxes del que t'hi jugues i també al web de Ser Catalunya. I a Can Barça, avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la minya mal de les crítiques del ministre de Defensa d'Israel per mostrar la bandera palestina a la rua de celebració de la Lliga. Sánchez acusa el ministre israelià de perdre el seny o d'estar cegat per la ignomínia si el que fa és acusar Lamine d'incitar a l'odi, i destaca que el jugador del Barça només expressa la solidaritat de milions d'espanyols i que és un motiu més per estar orgullós del futbolista català. Del club no hi ha hagut cap defensa, no hem sentit res més d'aquest assumpte des que Flick va renyar en públic Lamine dimarts. A Madrid, Mourinho ha dit avui que el seu agent ja té una oferta de renovació del Benfica, però que ell no se la vol mirar fins que acabi la competició. I s'ha deixat preguntar pel divorci entre Arbeloa i Mbappé, que van veure escenificat ahir a la zona mixta i a la sala de premsa del Bernabéu, i, disfressat de defensa de l'entrenador, s'ha encarregat de recordar que ell té un vincle emocional amb el Madrid i que, a més a més, té experiència en gestionar aquest tipus de situacions.
9: Me duele porque es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador, y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien. Pero nuestra vida de entrenador es así. Yo bromeo mucho con mis ex jugadores que después son entrenadores. Les digo siempre, espera un par de años, ya verás cuántos pelos blancos tendrás.
0: Arbeloa no n'ha agafat ni una de cana entrenant al Madrid aquests mesos. Mourinho deixant-se estimar, primer no volent saber res de l'oferta del Benfica i després fent aquestes declaracions del vincle amb el Madrid. Per cert, aquí a Canàries, l'exfutbolista merengue Fernando Morientes ha donat normalitat, igual que Florentino, als cops de puny entre companys i també, a diferència del president, a que aquestes coses es filtrin.
10: ¿Cómo se puede filtrar eso? Pues eso es más antiguo que el hilo negro. O sea, siempre se ha filtrado, se filtra y se filtrará por conveniencias de unos, de otros.
11: ¿Es verdad que todos los años se peleaban dos? Como decía.
10: No todos los años, pero siempre hay algún roce. Siempre ha habido. Yo he visto puñetazos en el vestuario del Real Madrid que no han salido.
0: En bàsquet, si parlem de futur d'entrenadors, el Barça ha desmentit avui de manera contundent que estigui sondejant tècnics per si li cal buscar un substitut de Xavi Pascual aquest estiu. Xavi Saissó, bona tarda.
12: Bona tarda. El Barça de bàsquet ha emès un comunicat en el que afirma que només contempla la figura de Xavi Pascual per liderar el projecte de la temporada vinent. Nega qualsevol amb Ivonne, com s'ha rumorejat els dies. També ha fet una nota Misko Raznatovic, representant d'Ivonne Navarro, desmentint que ni ell ni l'entrenador vitorià hagin parlat-se. Veurem com acaba tota aquesta història que ha esclatat a les portes dels play-offs de la Lliga CB.
0: Gràcies, Xavi. Esperem que no desestabilitzi, que prou complicada està sent la temporada del Barça de bàsquet, ara que ve l'última opció de que hi hagi miracle i guanya un títol. En motos, avui hem tingut els primers entrenaments del Gran Premi de Catalunya del Mundial a casa nostra. Pol Riera, bona tarda.
8: Bona tarda, TG. Doncs sí, Àlex Márquez ha fet el segon millor temps als entrenaments del Gran Premi de Catalunya de MotoGP i el més ràpid ha estat Pedro Acosta en una sessió accidentada per Jorge Martín. El segon a la classificació general, a només un punt de Marco Bezzecchi, ha caigut fins a dues vegades i haurà de fer la repesca per entrar a la Q2. També hauran de fer aquesta repesca els catalans Maverick Viñales i Àlex Rins en un Gran Premi on, recordem, no hi és Marc Márquez per lesió. El seu germà Àlex podria ser una de les sorpreses en la carrera de casa i Aprilia parteix com a favorita, tot i que també està entre els candidats Pedro Acosta. L'acció a Montmeló pels pilots de MotoGP tornarà a partir de demà dissabte quan passin uns 10 minuts de les 10 del matí amb l'última sessió de lliures i a 10 minuts de les 11 del matí es farà la Q1, seguidament la Q2 i a les 3 se celebrarà la cursa sprint. La cursa llarga ja serà diumenge.
0: Per tant, estarem molt pendents del que passi a casa nostra amb les motos aquest cap de setmana i també ha començat el bo i millor al Giro d'Itàlia. Avui, primera etapa en final en altura a la muntanya i primera victòria del gran favorit, el danès Jonas Vingegaard, al final en alçada al Blockhouse. Li ha tret 13 segons al francès Félix Gall, que ha sigut segon en aquesta etapa. Per tant, ja comencen a posar-se al capdavant de la classificació els que estan cridats a endur-se aquest Giro d'Itàlia. Vingegaard, de fet, és el gran favorit després d'haver guanyat ja dos Tours de França. I acabarem amb futbol català, perquè aquest cap de setmana n'haurem d'estar molt pendents. Nàstic i Europa es troben per fugir del descens i buscar el play-off, respectivament, a Primera Federació, categoria a la qual vol ser l'any que ve el Reus. Jan Wiedemann, bona tarda.
13: Així és, Nàstic i Europa es veuen les cares amb dues realitats completament oposades. Quan només falten dues jornades per acabar la Lliga, els graciencs arriben amb l'objectiu de fer un pas gairebé definitiu cap al play-off descens a segona divisió. Ara mateix l'Europa és cinquè, amb només un punt de marge sobre el sisè classificat, el Cartagena. Per tant, els de Benítez, que necessiten sumar per continuar depenent d'ells mateixos i mantenir viu aquest somni de disputar la fase descens a la categoria de plata. El panorama és ben diferent pel Nàstic. Els tarragonins, que aspiraven a aquest ascens a inici de temporada, del curs no ha anat com esperaven, i els de Pablo Alfaro arriben a aquesta jornada 700 en posició de descens, a dos punts de la salvació que marca el Tarassona. De fet, una victòria dels aragonesos combinada amb una derrota grana demà podria certificar matemàticament el descens del Nàstic a segona federació. S'espera una gran entrada al nou estadi municipal amb prop de mig miler d'aficionats escapolats desplaçats. El partit demà a les 9, un horari unificat de la jornada. I com bé deies, demà també a partir de les 6, Ourense-Reus amb un bitllet per a la final del playoff descens a Primera Federació. Resultat d'anada 0-0.
0: Per tant, cor dividit a la Primera Federació i tots amb el Reus a la segona. Dit això, un cop informats, juguem una mica al qui signa, va.

0: Ai, convindreu amb mi que la temporada s'acaba massa aviat.
1: On vols anar a parar amb això? On vols anar a parar
0: amb això? No, okay, ja tenim la lliga guanyada, ja està tot decidit, ja està... Sí, que...
2: No tens ganes de Mundial?
0: Saps allò de em sobra molt de més al final del show? Doncs yeah. Ens sobra molta temporada sí. Al final dels campionats, no? I la temporada Ser Catalunya acaba el 10 de juliol i... La lliga des de mitjans de maig decidida, escolta'm.
1: És veritat.
3: Deixeu-ho
4: no,
3: més go on.
4: No, això de decidida està bé, això de decidida.
0: Gemma, el teu micròfon et boicoteja, s'està...
4: Per favor,
1: saps allò com a punt de caure està.
0: Quan se t'esllenega el mitjó,
4: perquè
0: t'estigui veient en vídeo al YouTube.
4: Per favor, sisplau.
0: Saps allò que tu te'l poses a mig canyell, però al cap d'una estona el tens ja...
4: Ha passat exactament això.
0: A dintre la sabata.
2: Això és que la goma no apreta bé, eh?
0: Clar.
4: La lliga decidida està bé, sobretot quan és pel Barça.

0: Què pensar?
1: Sí, mi reps molts whatsapps que tampoc et deixen...
0: Això és la més veritat.
2: És que he rebut moltes suggerències per aquesta secció nostra tan ben acollida entre l'audiència i els companys de la redacció de Set Catalunya.
0: Envia ara el teu tema.
2: Avui és un disc...
3: Quina emoció.
2: Avui és un disc dedicat.
0: Vale.
3: Ai.
2: El contracte d'avui és un disc dedicat per Carles Couso, el company de Ràdio Girona.
1: Hosti, està tot, està tot arreu.
4: No, no,
1: arreu.
4: No em diguis, és omnipresent.
0: No em diguis que hem de parlar del Girona.
2: No, no, no. No,
3: no, per, no per favor, perquè sóc capaç de plorar.
2: Me'l va demanar el dinar de Nadal.
0: I si em fa de temps...
1: El dinar de Nadal.
2: Imagineu-vos si porta temps al calaix, però clar...
0: No te n'havies recordat.
2: No, sí, sí, el que passa és que, clar, la temporada, l'actualitat et va demanant debats. Ara que tenim ja dies més així, més lleugers, el Carles us ofereix un contracte.
0: Vinga.
3: Carles Couso, no et passis.
1: No vull res de Carles Couso.
0: Oh! Ui, espera, ui, espera, espera't el contracte, que potser sí que t'interessa.
2: Has de marcar una creueta.
3: Ai, ai, ai.
1: Obligat.
0: Vinga.
2: Sí. El contracte diu... No ha passat mai pel Barça, en la seva història... Hi ha dues caselles.
3: No, no, no, pot ser, ja sé quines dues diràs.
2: Una és Johan Cruyff.
3: I l'altra és Leo.
2: I l'altra és Leo Messi.
0: Pues el Johan Cruyff, marco que no...
2: Quina creueta marqueu?
3: Ui, ui, ui, ui,
0: el Cruyff que no passi pel Barça.
3: No, no, pues no, aviam.
0: Però tu quan has gaudit el Johan Cruyff exactament?
3: No, és que no seríem un som sense ell. No seríem un som sense ell. Carles Couso. La meva mare diu que crido, però Carles Couso, ja n'hi ha prou.
4: Jo sóc el veterano d'aquesta taula i jo no he vist jugar a Johan Cruyff.
0: Pues vista, tant, fora.
3: No, sí, Pep, no seria on som sense ell.
1: Però no només, és a dir, la figura de Cruyff no es resumeix només en la part com a futbolista.
4: Ja comença amb la seva càtedra.
1: Avui
3: aprovo la càtedra i la firmo.
0: A vosaltres us posen YouTube, entreu a YouTube i aneu a veure recopilatori de gols. Quins gols busqueu? No busqueu els de Johan Cruyff, busqueu els de Messi i els de Ronaldinho.
1: Que et contesto el mateix que el Bartomeus. Que probablement la figura de Cruyff ja va ser important com a futbolista, però és més important per el que deixa com a entrenador.
0: Vale, doncs pues fora el Johan Cruyff, ja.
3: Com a entrenador i com a tot.
2: És a dir, sense el que instaura Cruyff a nivell de Masia i a nivell d'idea de joc,
0: existiria
2: el recopilatori de 600 gols de Messi?
3: És que sense Masia i sense estil de joc, és que no som res, saps què et vull dir?
4: És el que va representar Cruyff.
3: I el que representa avui.
4: Sí, però també.
3: I el que representa avui, Lamins, Cobercís, Fermins, Gavis, és el que representa avui, també.
0: Sí, el Barça és
3: que
0: estic
3: molt nerviosa.
0: El Barça és qui és per ell, per tant, aquí no us moveu. No? És això.
1: El Barça és el que és per ell. El Barça actual és el que és per ell. El Barça va ser abans de Cruyff, ha estat després de Cruyff i ha estat abans de Messi i serà després de Messi. Però el Barça actual no s'entén sense la figura de Cruyff. I crec que hi ha un canvi a la història del club, des de que Cruyff és entrenador del Barça, guanya 4 lligues, porta la primera Champions, implanta una filosofia de futbol que després ha anat passant any rere any i que ha construït, com deia el TG, productes com la Masia, productes com els Messis, com els Cobercís, etc. Que Messi és el millor jugador de la història i que no passi, és a dir, que no hagi passat pel Barça. Sí, com seria la història del Barça sense Messi? Clar. Aquesta és una gran pregunta, també, però...
4: Sí.
0: Implica que potser hauria passat pel Madrid. O pel PSG.
3: Està passant.
0: O pel PSG. Bueno, a veure, podria haver passat, perquè si no ha passat pel Barça, però no hagués passat aquest senyor.
1: Però Messi, amb aquesta pregunta, Messi ha existit.
2: Clar, clar.
0: Clar que ha existit, no l'has jugat al teu equip. I no has jugat al teu equip.
1: Però no ha passat pel Barça.
2: No ha passat pel Barça.
0: Jo ho sento molt, no entenc el Barça sense Messi.
4: Jo tampoc.
0: Ho sento. No ho puc dissociar. No puc, perquè per mi el Barça també ha sigut... O sigui, per mi Messi és la figura més important en l'època contemporània aquests últims anys que hem viscut. És veritat que el Cruyff... Ho entenc, eh? Entenc el que esteu dient. Entenc. Llavors, no sé, tinc el cor dividit també una mica, però... Ai, però jo no puc treure Messi d'aquesta equació, de veritat.
4: Jo tampoc.
0: No ho sé. Però no sé, és veritat, no sé què hagués estat el Barça. O sigui, el Barça de Messi sense haver viscut abans Johan Cruyff, no ho sé. També potser hagués estat una altra cosa i també Messi hagués estat un geni, no ho sé. No ho sabrem mai. Però també hauríem guanyat...
3: Clar, i si Messi va a un altre equip i no és el que és el Barça?
1: També. Home, a veure, el talent futbolístic de Messi és indiscutible. Sí que és veritat que l'època d'ara de Messi ve acompanyada amb tios de la Masia, com són Xavi, com és Iniesta, com és Busquets, com és Piqué, com és Valdés, com és Vinaya Argallista, com és Pedro...
2: Potser Messi seria Mbappé sense haver passat per la Masia. Molt bon jugador ell.
3: Clar, és que és el que he pensat jo.
2: Però la França de Mbappé...
0: Clar, clar,
2: és avorridíssima de veure jugar, quan guanya el Mundial, però és avorridíssima de veure jugar. El PSG d'Mbappé era avorridíssim de veure jugar. Mm. El Madrid d'Mbappé...
3: I mira el PSG
2: sense vosaltres els adjectius.
1: Bueno, i que ha marxat Mbappé i el Paris Saint-Germain porta dos Champions consecutives a la final, no?
3: Per tant, qui entrena el PSG? Sí, sí.

0: Lluís Enrique, que no és producte de la Masia, això sí que és veritat.
1: Jo és que a dia d'avui encara em ve una mica el dol
2: no,
1: per la pèrdua
2: també,
1: de Messi.
2: Pep, a mi
1: aleshores, també. És que no concebo un Barça sense el Messi. No puc.
3: Però clar, és veritat, estic pensant, és que penso en veu alta, però també és veritat que és el que diuen, que si no haguéssim tingut la història que hem tingut i el Barça... Si no m'imagino tampoc que el Barça estigués jugant com un equip de mequetrefes que no es passa la pilota, que és un desastre. Encara que hagués tingut Messi, és el que dèieu, no? Una flor no festiu, que encara que només sol Messi no hagués fet potser el Barça el que coneixem avui com a club, no? I clar, esborrar la història és veritat que és delicat.
2: On es va formar Messi? On es va formar la Masia?
1: Sí, sí, sí.
0: I tant.
4: Però si Messi no hagués marcat...
2: I l'Arnau i jo no vol dir que l'Arnau i jo no estimem Messi i no plorem. Bueno,
0: no.
3: Jo crec que
0: si
3: els poguéssim preguntar al Cruyff i al Messi aquesta pregunta, jo crec que Messi diria, no, heu de salvar... O sigui, jo
2: es salvaria mútuament.
3: Jo crec que el Cruyff seria conscient de dir, no, jo sóc el que realment...
4: Tu creus que els dos votarien Cruyff?
3: Jo crec que el Cruyff diria, Messi, ets molt bo, m'agrades moltíssim, però és veritat que no series fet sense jo. Saps què vull dir?
1: Però és que Cruyff tampoc... No sabies mai per on sortiria.
3: Però és veritat que... Però la història l'ha avalat, en el fons. O sigui, crec que el Cruyff sap, i jo crec que ha de ser conscient del que ha generat i el que és, i el que ha sigut el club... Gràcies al seu pas per aquí, no?
4: Jo crec que si Cruyff sentís aquesta pregunta, em diria, no m'hagas perdre el temps amb aquestes mierdes. No dedicaria mig segon a plantejar-s'ho, eh?
2: Sí, segur, vull dir, no l'hem gaudit. No l'hem gaudit com a jugador, no l'hem vist, però és el llegat, i el llegat és intocable.
4: Però sense el camí que ha marcat Messi, que ha demostrat que és possible als 20 anys a aquest nivell, i cada 3 dies ja ha trencat rècords que ningú s'imaginava, tindríem tan clar el camí que pot seguir Lamin?
2: Que hem de comparar Messi amb Lamin.
4: Sense un pioner que t'obri aquest camí, no és tan difícil. És a dir, no sé si... Ara tenim molt clar és a dir, Lamin sap que això es pot fer. Que no vol dir que ho pugui fer qualsevol, però dir, ostres, es pot estar 20 anys a aquest nivell, amb aquesta ascendència, amb aquests números i amb aquest... sense que ho hagués fet Messi abans, no tinc tan clar que algú es pogués imaginar que això era possible. És a dir, ja donàvem per vol que havien sigut Ronaldo, Romario, Ronaldinho, un any, dos anys, tres anys, molt bons, però, escolta'm, impossible de sostenir. Que el mateix Neymar, tot i tenir l'exemple de Messi, va estar també 3 anys i un parell més al PSG i més enllà de 5 anys no ho va sostenir. No sé si sense l'exemple de Messi també podríem estar imaginant-nos o projectant el que pot ser el següent talent de la Masia.
2: És que en Couso, si agafa les dues persones més importants per la història del club, no? Crec jo.
3: Sí, sí.
2: Vull dir, aquí els tens. És triar entre el papa i la mama una mica. Carles Couso,
1: No feia falta.
2: És que és dolorosa la decisió, és dolorosa. No vull escollir entre un o l'altre.
0: No.
2: Vull dir, és que no, és que Messi... Pues sí, el que diu la Laura, quan busquis a YouTube, òbviament buscaràs els gols de Messi. O quan ens vam emocionar quan Rashford va marcar de falta, perquè l'última que havíem vist era... O sigui, és evident que amb les edats que tenim hem gaudit Messi i el que ens emociona és Messi. Però mai no ho sé, és molt difícil. No sé on vull arribar.
4: Clar, és que un t'instaura el software... No,
2: i l'altre és l'execució perfecta, no, perfectíssima.
3: Són les
2: actualitzacions. De la història, del software i d'absolutament tot.
4: L'altre és per l'optimització màxima.
2: Clar.
0: I tu, vosaltres creieu que Messi també hagués estat el que va ser si pel Barça no hagués passat la figura de Pep Guardiola?
4: No.
0: No hagués estat el mateix?
4: No, jo crec que no.
0: Per arribar al punt on vaig. I Guardiola, d'on mama? De Cruyff. No, la filosofia de Cruyff.
3: Per tant, sense Cruyff no hi ha Barça.
0: El que entenc és que Messi es converteix en la figura que és perquè pel seu camí es creua un tio que es diu Pep Guardiola que reinventa el que Cruyff, és a dir, la llavor la posa Cruyff, Guardiola la rega, diguem-ne.
4: Per
0: l'actualització del software, no? Arriba i Messi es converteix en el que és gràcies a Guardiola.
3: Doncs llavors estem tots d'acord. Jo canvio el vot.
4: Heu començat dos Messis, dos Cruyffs.
3: Bueno, pues adéu. Pues adéu, Messi.
4: És l'hora de marcar una creueta.
3: Obligat, Messi.
1: Jo em quedo obligat, amb la Messi. Creueta Messi.
3: A tu et quedes, eh?
1: Sí, Messi. Jo em quedo.
2: No t'he discordat.
3: Jo no, a mi m'han convençut.
2: No, ara, aquesta vegada, no em mouré.
1: A veure,
2: aquesta vegada.
1: El relat de l'Arnau és molt
2: és
1: vàlid.
2: És de càtedra, un dia més.
1: Però, escolta'm, el Messi no era coix.
0: No.
1: Saps què et vull dir?
0: Messi és
2: el millor, de
0: el millor jugador de la història i serà el millor jugador de la història del Barça. Probablement és que no, ningú veurà un altre com Messi.
1: És evident que Cruyff,
0: nosaltres, com a mínim.
1: És evident que Cruyff i Guardiola han sigut fonamentals en la seva carrera, però és un autèntic astre. És que no...
4: Arnau, Creueta.
0: La Cruyff.
4: Laura.
3: Jo també, vinga, va.
4: Gemma.
2: Jo també.
1: Doncs jo Messi.
2: Sentint-ho molt, perquè estimem en Messi.
4: Al final, segurament hi ha oients preguntant-se quin és l'objectiu d'aquest debat.
0: Truca a Couso.
2: Per favor, que entri en directe.
4: No, jo us el dic quin és l'objectiu d'aquest debat. És adonar-nos que l'èxit ha de tenir molts pares, perquè no hi ha un èxit monoparental, i que cadascuna ha de portar la seva llavor, que no s'entén el que porta un sense com ho recull l'altre i com ho retroalimenta l'altre i com així es va construir un relat, que és una cosa que no es pot perdre, que el Barça, quan s'ha perdut, hem tingut dues travesses pel desert que han sigut molt dures.
0: Totalment.
4: I la sort que tenim de ser-ne conscients, de gaudir-los, de reivindicar-los amb estàtues, amb el que sigui, amb homenatges i amb viure's cada dia. És simplement aturar-nos a reflexionar de la sort que tenim de que siguin figures que han passat per aquí, que han construït el camí perquè haguessin trepitjat els que venen. Arnau, carai. Laura, Gemma, Josep, que bondat.
0: Visca el Barça, visca Messi, també.
2: Adéu, gran, sempre.
4: Adéu-siau. Adéu.
5: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Tu madre siempre tiene razón.
8: Me compro un coche nuevo.
9: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
7: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
10: Este fin de semana, carrusel deportivo. Goles, marcadores y giros al instante. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, con emoción. Con Optibet, estés donde estés, estás cubierto, pase lo que pase. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, bien asegurado, para ir a por todo, todo y todo, con Optibet.
11: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
12: ¿Eres una de las más de 600.000 personas que tienen entrada para alguno de los 12 conciertos de Bad Bunny en España? ¿O simplemente eres fan de Benito? Entonces, no te pierdas este domingo el número especial que El País Semanal ha dedicado al músico puertorriqueño y su universo. Una revista con todas las claves del artista y su gira que viaja desde Puerto Rico al Nueva York boricua y hasta las noches latinas de Madrid y Barcelona. El número especial de Bad Bunny de El País Semanal. Este domingo, con El País.
13: Ven a ser. Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
14: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
15: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
16: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
17: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
18: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
17: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
19: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.